0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
2: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em lio el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, amb Liu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt, perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
1: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai I després va aparèixer el projecte. Que... No, no, això ha ajudat molt.
2: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar, treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. A quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
1: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser els tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
2: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
2: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho així.
1: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
2: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
3: puta. El soroll ja el fem nosaltres.
2: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
1: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
2: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un, un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
1: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
4: Ja és ficar amb ferro talent per canviar-li la forma.
2: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
4: El foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
1: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa a Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
2: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs l'aplastem i traurem aquestes fulles. I tu vas traient aquesta, l'aplastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radiada acabes de tornejar-la.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
5: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic, a mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs de mica en mica doncs es va creant aquesta
2: simbiosi.
5: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
2: Sí, comença des de un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que ja és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Ja saps fer una cosa més.
5: Com que no surt de la primera...
2: Correcte.
5: És l'aprenentatge aquest, de dir, estàs aquí, ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
2: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
5: Aquesta és la part política. Que no...
2: Sí.
5: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
2: I...
5: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
2: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, o sigui, és com...
5: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
1: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la Forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
2: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
5: Una rèplica d'aquesta eina.
2: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
5: canal.
2: És el primer... El canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoia, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap, o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar o el que ens fa tirar endavant.
1: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials com fusta o pedra i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Obey, come on.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts a l'Infopodcast d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són ajuntament, masmora i pretemporada. Ajuntament. L'Ajuntament de Tordera executa el desnonament de la parada de la Barraca al passeig fluvial i també recorda que queden dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tordera. Masmora, l'alcaldessa de Tordera, detalla l'aptitud de l'aigua i l'excepció a Masmora i també es fa un balanç positiu de les festes d'estiu de Masmora malgrat les suspensions puntuals. Pretemporada. L'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. Avui comencem amb el Dia Internacional de l'Escarrania. L'objectiu d'aquest dia és cridar l'atenció sobre un disseny quotidià que ignora a milions de persones. Les tisores convencionals tallen malament amb l'esquerra, els pupitres amb pala a la dreta obliguen a girar el cos o els quaderns d'anelles es claven en la nina. I també eines com els llevetaps, ratolins o guitarres es fabriquen pensant en la mà dreta. Per al sant del dia, avui hem de dir que és Sant Hipòlit i els famosos que fan anys són Alan Shearer, que en fa 56, l'històric exfutbolista i golejador de la Lliga Anglesa, Lennon Stella, de 27 anys, cantant i actriu canadenca coneguda pel seu paper a la sèrie Nashville, i Sebastian Stan, que fa 44 anys, conegut pel seu paper de soldat d'hivern a l'Univers Marvel. Pels comptes enrere, hem de dir que per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, falten 16 dies i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falta menys un mes, 29 dies exactament. Pel que fa a la previsió meteorològica a Tordera, el sol serà el clar protagonista avui i demà, sense gairebé cap risc de pluges. I a les hores centrals del dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 34 graus. De nit, unes mínimes que es quedaran al voltant dels 22 o 23.
0: Infopodcast Tordera. Una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Doncs, amics d'aquesta sèrie, avui estem en el capítol 31. I el titularem Philo, quina permanent. I com a personatges, ja ho sabeu, Philo i Genaro són la Nuri Pujol i el Joan Madrid. El Quico, la Nuri Pujol, i intervenen en aquest capítol la senyora Mercè, que serà la Rosa Mas, com a perruquera, la Vane, que és la Geni, un ajudant jove de la peluquera i un narrador sabidor de vostès, sabidor romans. Diem que avui comencem dient que el Genaro intenta llegir el diari i el lloro Quico imita una sirena d'ambulància, soroll d'assecadora, de cabells i totes aquestes coses.

0: Filo, que el Quico s'ha tornat boig. O és que t'has deixat l'aspirador encès?
1: És el Quico, que sap que avui tinc hora a la Mercè i ja s'està fotent de mi. Finaro, mira quins pèls. Semblo un raspall de netejar botes. Entre el sopar de la confraria i la visita de la teva cosina, he d'anar decent.
2: Raspall de botes! Raspall de botes! Pobre Mercè, quina feinada!
0: Escolta, Filó, segur que cal anar a la Mercè. L'altre dia vaig veure una tutorial a YouTube que amb un bol de cereals i unes tisores de cuina et faig un degradat que ni a la tele. Ens estalviem 40 euros i anem a dinar fora.
1: Ni parlar-ne. L'última vegada que em vas tocar el serrell semblava que m'hagués passat una talla gespa. Me'n vaig, que la Mercè no perdona ni un minut de retard.
2: Posa't l'aca, Filo, que fa vent.
0: Quico, calla ja, que m'estàs posant el cap com un timbal. Filo, on ets?
1: Aquí, Genaro, no trobo la laca extra forta. M'he aixecat amb un cabell que sembla que hagi dormit dins d'un niu de cigonyes.
0: Si poses més laca, el dia que hi hagi un incendi a la cuina, sortirem tots volant com un coet de la NASA. Escolta, Filó, de veritat, que has d'anar a la Mercè? M'ha dit el veí del quart que la seva dona va sortir d'allà l'altre dia, que semblava la Marge Simpson, però amb pèl roig.
2: Marge Simpson! El Simpson! Filó, és de dibuixos?
1: Ni casos faig. La Mercè té mà. I a més, és l'única que sap exactament com m'agrada el volum. I avui hi haig... I vaig, que hi ha el sopar de les dones del barri i vull que la Paquita es mori d'enveja.
0: Doncs agafa el paraigües, que amb aquest invent que portes al cap, si plou, et pesarà 20 quilos i no podràs caminar.
3: La Filó entra a la perruqueria entre rulos i xafarderies. La senyora Mercè, amb una pinta a la boca, està canviant el fil musical. Música de la ràdio, fórmula dels 80, tot drap, soroll d'aigua...

0: Passa, Filo, passa. Oh, t'he donat hora de miracle, que tinc la llista més plena que el metro a les 8. Mare de Déu, però què t'has fet? Ai, portes el cabell més mort que les flors de plàstic del cementiri.
1: Ai, Mercè, no em diguis això, que el Genaro ja m'ha donat al matí.
0: En Genaro? Aquell home és un punyetero. Seieu aquí, seieu. Avui et faré la superpermanent 3.000. Et quedarà al cap com un bròquil, però d'un glamour que la gent es girarà pel carrer.
2: Durant el procés, la Mercè no para de parlar. Explica les desgràcies de la veïna del quart, critica els preus del mercat i li pregunta a la Filo quines coses íntimes mentre li estira el cabell amb força.
1: Ai, Mercè, que m'arrenques les idees.
0: Per ser vella s'ha de patir, filla. I tu, amb el marit que tens, ja hauries d'estar acostumada al patiment. Per cert, saps qui va venir ahir? Ai, la cunyada de la teva veïna. Sí, sí, aquella que diuen que...
2: Puja la música de la ràdio, els assecadors se senten, el casc, la laca, demoniac i tota aquesta parafernàlia de les perruqueries.

0: Bane, va, deixa el mòbil i posa-li la capa a la Filo, que arriba tard i tinc la cigüena esperant.
1: Xil, Mercè?
0: La Filo és VIP, no passa res.
1: Hola, Filo, què et fem? Un balatge o un estil estètic?
2: No, filla, fes-me el de sempre. Volum, molt de volum.
0: Deixa't de ximpleries, Bane. A la Filo li posarem els rulos de mida mandra i després el casc.
3: S'escolta,
0: has vist la filla de la Remei? Diuen que s'ha ajuntat amb un que té tatuatges fins a les orelles. Jo t'ho dic perquè ho sé de bona font, eh? Que la seva sogra ve aquí a fer-se les mans.
2: No em diguis, no em diguis. I la Remei què diu?
0: La Remei calla, però té una cara de pomes agres que no se l'aguanta. Ui, Filo, aquí tens una clapa. Ai, no, no. No. Què és un tros de xiclet? Que t'has copit el lloro?
1: Mercè, estic fent un live a Instagram. Filo, saluda! Digues que la Mercè et deixarà com una influencer de 60 anys.
0: Bane, vés a rentar les tovalloles i deixa de fer el mico. Filo, en Genaro, què? Encara tan garrepa com sempre? Ai, m'han dit que el van veure al súper comprant el pernil més barat del món. I aquell que sembla plàstic rosa.
2: Ai, Mercè, ja saps com és. Diu que hem d'estalviar per les vacances.
0: Per les vacances d'ell? Perquè tu, filla meva, et maneixes un monument per aguantar-lo. Ara posa't el casc 20 minuts. Bane, puja-li la temperatura al màxim, que aquest pèl està més dur que una pedra.
3: El resultat electrificant, la Filo arriba a casa, té el cabell que sembla una explosió controlada, rígid i brillant de tanta laca. Genaro s'amaga darrere del diari quan la veu entrar.
2: Genaro, ja sóc aquí. Què et sembla? La Mercè diu que això és el que es porta ara a París.
4: Mare de Déu del Carme! Filo, ets tu! O és una escultura d'art modern?
3: El Genaro es queda mut, aguantant-se el riure.
4: Ostres, Filo, sembles un micròfon dels anys 50. Si t'acosto una ràdio, segur que sintonitzem l'emissora del Vaticà.
5: Per l'electric! Que targeta groga! Sembla un caniche!
2: Genaro, no et riguis. La Mercè m'ha dit... Se sentiria quan passés una estona, però és que no puc ni moure el coll. Sembla que porti un casc de moto de pèl.
3: I la Filo, mirant-se al mirall espantada...
2: Genaro, truca a la Mercè! Digues-li que m'he banyat i que m'he desfet tot. No puc sortir així al carrer.
4: Ara mateix, carinyo, però em sembla que el Quico té raó. Avui dormirem amb les finestres tancades? No fos cas que confonguin amb un niu d'oreneta. Escolta, si et toco el cabell, em donarà corrent? Sembla que tingui vida pròpia. La Vane t'ha fet fotos? Perquè si això surt a l'Instagram, el barri sencer es tanca a casa.
2: La Mercè diu que la Vane m'ha posat un producte nou i ara el lloro no para de riure. Genaro, busca'm un barret o un sac de patates, que així no vaig enlloc.
4: Espera. Abans de rentar-te el cap, deixa'm fer una foto. Li enviaré al gendre que diu que a casa nostra mai passa res divertit.
5: Digueu-li patata. Filo, ets un geni de la llàntia.

0: de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni perfectament. Bona tarda, Pons.
1: Bona tarda, Carme.
0: Has vist que negre s'està posant?
1: Jo espero que plogui, eh?
0: Tu esperes que plogui? No sé si tenim paraigües. Bueno, jo tinc un paraigües al cotxe, però el tinc al cotxe.
1: Jo faré un far de córrer.
0: Molt bé, però jo això del far de córrer ja la cosa és una mica més complicada. Però bueno, vull dir, res, no sé si van dir que plouria, però no sé si plourà o no plourà, però la veritat és que el cel està molt negre. Bueno, recordeu que aquest programa a l'estiu es diu l'ombra dels tilers, perquè estem amb uns tilers que hi ha aquí davant de l'emissora, que ens fan ombra i que per tant estem supercòmodes, no tenim tanta calor. Però a vosaltres com us va el mes d'agost? Perquè l'acabem d'estrenar, no? Estem a dia 6, és a dir, que estem just començant. Suposo que tots amb molta calor i suposo que és un tema que no parlem de no acabem de deixar el tema de parlar-ne, no? Perquè cada vegada que te trobes amb algú comença a dir-te quina calor que fa, eh? I quan pararà? I quina calor que fa? És a dir, que bueno, sembla ser que el termòmetre no té cap ganes de baixar i bueno, ens haurem d'anar acostumant-nos, perquè no tenim ganes d'acostumar-nos, però si més no, anar passant com puguem aquest estiu. Hem convidat en Carles Maleix perquè demà inaugura una exposició a Blanes i, si teniu ganes, la podreu veure a través de YouTube. I més tard, i per telèfon, parlarem amb en Lluís Alcalà, que és membre de la Cobla Mediterrània, amb la que podrem ballar i escoltar sardanes demà a la plaça de l'Església, com tots els divendres. I ara comencem amb una mica de música, amb una d'aquestes cançons que d'estiu catalanes. I ja sabeu, cançons d'estiu en castellà n'hi ha moltíssimes que he anat posant, però vaig voler buscar-ne cançons d'estiu catalanes, que no n'hi ha tantes, i us faig una mica d'història del que parlen de les cançons d'estiu catalana. Diu: la globalització i la popularitat de marques catalanes, especialment les de cervesa, aconsegueixen que les cançons que ells utilitzen arriben a més gent. Però podem considerar que el naixement de la cançó de l'estiu en català es produeix a l'any 1990, és a dir, ja fa temps, no? Quan TV3 encarrega al popular grup La Trinca que compongui una cançó per utilitzar-la en l'anunci de la programació d'estiu de la cadena, la qual va fer servir durant 3 estius, versionada per diferents intèrprets. A l'any 1993, la cançó d'estiu en català va ser Montatuber dels Pets. És a partir d'aquest any que els grups o cantants escollits per a posar a banda sonora l'anunci d'estiu de TV3 opten per adaptar cançons pròpies en comptes de compondre'n una exclusivament per la televisió. En molts casos, això és el que els ha atorgat una popularitat que fins al moment no tenien. En els darrers anys, les emissores de ràdio també s'han apuntat i han encarregat algunes d'elles versions per la campanya d'estiu. Una d'aquestes cançons de l'estiu que més o menys han sonat durant algun estiu, per exemple, una de l'any 2003 que porta per títol El teu estiu, de Sau. Anem a escoltar-la?

0: I ara, després d'aquesta cançó, doncs anem a un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

0: set punt un FM.
1: No sé si esteu d'acord amb mi, però jo penso que les bicicletes, la bicicleta, és un mitjà de transport molt adient per l'estiu, senzillament perquè, bueno, perquè pots anar a fer una passejada, perquè no plou tant, perquè no fa gaire fred, i bueno, a mi em sembla que la bicicleta és un tema, un mitjà de transport adient per l'estiu. No sé si vau seguir vosaltres el Tour de França, ara en aquest moment hi ha el Tour de França femení, però no té el mateix seguiment, passa exactament igual com amb el futbol. El futbol en cas dels homes es segueix moltíssim, mentre que el futbol femení se segueix molt més. Jo el Tour de França, sabeu per què me'l miro? Perquè hi ha uns paisatges preciosos, es veuen castells, muntanyes, vull dir, me'l miro per això, però no m'interessa res més. I no sé si vosaltres heu vist una pel·lícula que es deia Les bicicletes són per al verano, o heu llegit el llibre. Jo, quan era profe, el vam llegir a classe i vam veure la pel·lícula. Els hi va encantar. Jo no vaig tenir mai una bicicleta i de gran, quan ho vaig intentar, la meva cunyada reia de mi, perquè el meu home em va posar la bicicleta, unes rodetes aquelles petites de saber, per començar a saber anar en bicicleta. I com que sempre se'm fotia, doncs a mi ja va arribar un moment que em feia com una mica de vergonya i cada vegada anava més. Finalment vaig desistir i sempre m'he quedat amb les ganes o amb la pena de no saber anar en bicicleta. Clar, en realitat jo sóc barcelonina, ja ho he dit moltes vegades, i a Barcelona les bicicletes, ara sí que hi ha un carril bici i tot això, però abans les bicicletes eren una cosa més estranya, no? I el més estrany de tot és que els meus pares sí que sabien anar en bicicleta, i perquè jo recordo que ells havien agafat a vegades les bicicletes quan anaven de vacances a l'estiu a França, i tots dos agafaven la bici i s'anaven a fer una volta. I jo, clar, com que no tenia bicicleta ni sabia anar-hi, doncs res. També el meu fill sap anar en bicicleta, la meva jove, el meu net, el meu home, tots saben en bicicleta, l'única que no sap anar en bicicleta sóc jo. El meu home, amb les caravanes que es formen per anar a la seva feina a Blanes, agafa la bici. I avui he pensat que si les bicicletes són per l'estiu, m'ha agafat curiositat per saber la història de la bicicleta i qui la va inventar. I he buscat informació, ja sabeu jo, quan tinc un dubte, me'n vaig a buscar informació. En el 1817, el baró alemany Carl Christian Ludwig Dreis von Saubrunn, suposo que ho he pronunciat bé, va inventar el primer vehicle de dues rodes, el qual va anomenar màquina Rand, que en alemany era Laufmaschine, precursora de la bicicleta i la motocicleta. Aquesta màquina Rand consistia en una espècie de carret de dues rodes col·locades una darrere d'una altra i un manilla. La persona es mantenia asseguda sobre una petita muntura col·locada en el centre d'un petit marc de fusta. Per a moure, s'empenyia alternativament el peu esquerre i el peu dret cap endavant en forma semblant al moviment d'un patinador. Amb aquest impuls, el vehicle adquiria una velocitat gairebé idèntica a la d'un carruatge. Els seus braços descansaven sobre el reposabraços de ferro i en les mans sostenia una vara de fusta unida a la roda davantera, que girava en la direcció cap a la qual volia anar el conductor. És a dir, que veieu que la primera andròmina que es va fer va ser en el 1817. Aquest invent estava basat en la idea que una persona en caminar malgastava molta força per haver de desplaçar el seu pes en forma alternada d'un peu a l'altre. Dreis, que és com es deia el senyor, que diu, va aconseguir crear aquest senzill vehicle que li va permetre a l'home evitar aquest treball. Llavors, aquesta màquina, denominada inicialment Draciana, o màquina Rand, era la màquina Rand, que finalment li van posar aquest nom de Draciana, en honor del seu inventor, i posteriorment dita més comúment velocípeda, el disseny es va anar millorant. El ferrer i inventor francès Pierre Michaud també és considerat un dels desenvolupadors de la bicicleta moderna, la bicicleta de pedals, la que tenim ara actualment. La construcció de la primera bicicleta amb pedals s'atribueix a l'escocès, fixeu-vos a quina quantitat de gent que participa en aquest invent, és a dir, comença per una persona alemanya, després segueix per una persona francesa i finalment ens n'anem amb un escocès, que és Kilpatrick Macmillan, a l'any 1839. Una còpia de la bicicleta de Macmillan s'exhibeix en el Museu de Ciències de Londres, Anglaterra. Macmillan mai va patentar el seu invent, que posteriorment va ser copiat en el 1846 per Gavin Dalzell Lesmagou, qui va difondre tan àmpliament que va ser considerat durant 50 anys l'inventor de la bicicleta. És el que té, no? El fet de no haver patentat l'invent. En realitat, abans els invents molt poca gent els patentava, no? Recordeu que en la pila també hi ha volta, ja no sé què, amb la ràdio també passa exactament el mateix, que hi ha a vegades diferents versions de diferents persones que són els que l'han inventat. Prop del 1890, l'escocès John Bob Dunlop, suposo que segur que sí que recordarà que el nom de les bicicletes, aficionat al ciclisme i creador de l'empresa homònima. L'empresa Dunlop és una empresa molt important en el món del ciclisme. Va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb l'aire i es col·locava en la llanda. Per evitar burxades, punxades, que serien burxades és el mateix que punxades, Dunlop va inventar a més una coberta també de cautxú. I aquests invents de Lumpo gairebé no han sofert variacions significatives des de la seva infància. És a dir, que des del 1890 les rodes són gairebé sempre iguals. Hi ha molts tipus de bicicletes que tenen en compte la seva funció, la bicicleta domèstica, la de muntanya, la de carreres, el de turisme, les plegables. I ara, a més, hi ha les bicicletes elèctriques, que el meu home té una de bicicleta elèctrica per anar a la muntanya, perquè d'aquesta manera, quan ha de fer una pujada molt pronunciada, doncs, a més, es pot ajudar amb la bicicleta elèctrica. Després, bueno, hi ha totes aquestes bicicletes de passeig dels nens, és a dir, que hi ha aquelles de bicicletes de color rosa, amb una cosa per portar un animalet, o per portar el berenar, per portar coses, és a dir, després hi ha els tàndems, aquelles bicicletes que no són d'una persona, que són de dues persones, és a dir, que hi ha molts tipus de bicicletes. Però jo amb tot això he satisfet la meva curiositat i, per tant, vull dir, us deixo aquí amb aquesta idea d'haver parlat avui de les bicicletes i amb aquesta frustració meva de no saber anar en bicicleta. Però suposo que vosaltres, molts de vosaltres segur que ho sabeu. És a dir, i a més aquí, jo suposo que a Tordera deu ser bastant normal tenir una bicicleta a casa. Pons, tu tens bicicleta? Em pots estar molt llegint alguna cosa i no m'escolta. Bé, doncs, tota aquesta història de la bicicleta, doncs ara us deixo amb una mica més de música, que posarem una cançó que porta per títol La gran eufòria de Joan Dausà, de l'any 2018.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros. El projecte, que ja va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2019 per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment el consistori està completat en la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem Pere García, regidor de Cultura i de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure un correu a toni.cardó@creuroja.org o al telèfon 93 762 5411. El Maresme i la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Escoltem el director de CREAF, Joan Pinó.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: En esports, Running Football Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llamos en un primer gran test de pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debut a la nova categoria. Escoltem Guillem Ferrer, entrenador de Tordarenc.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi ha moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixant lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
1: Ho deixem aquí. Actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs com us havia avançat al començament del programa, us deia que avui teníem un convidat amb nosaltres, que és en Carles Maleix, precisament perquè té fa una exposició a Blanes i volíem parlar amb ell per saber més coses de la seva exposició i una mica més sobre com aniria tot. Bona tarda, gràcies per explicar-la.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bé, recordeu que aquesta entrevista també la podeu veure per YouTube, és a dir, que podeu, si voleu escoltar-la, la podeu escoltar a través de l'antena, però si teniu ganes de veure'l, podeu connectar a YouTube i ens podreu veure a tots dos com fem aquesta xerrada. Carles, tu ets de Tordera i dius de tu mateix que ets artesà, pintor, plàstic i escultor. D'un-hi-do, no? Dius moltes coses, no?
1: Bueno,
0: fas moltes coses, llavors.
1: Al llarg de la vida sempre m'ha agradat ser un nen petit gran, I tota la vida que he fet moltes coses diferents i perquè m'agrada.
0: Senyor, no et conformes amb una sola cosa, sinó que vas experimentant.
1: Sí. Una vegada vaig fer un viatge al nord d'Àfrica, en un circuit, i vaig fer moltíssimes fotos, i vaig fer una selecció i vaig fer una exposició. Llavors, aquí a Tordera, en el teatre, també vaig estar fent un curs de poesia i vaig estar escrivint molta poesia durant un temps, que ara també escric, però per mi. Llavors, també he fet escultura amb en Simó, a l'Escola d'Arts i Oficis a Girona, a la Mercè. He fet pintura amb en Domènec Fita, amb la Montserrat Costa. Porto molts anys en recerca.
0: Una mica podríem dir... Bueno, tu vas estudiar Belles Arts a Girona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a la Mercè.
0: Tenies ganes, volia... Això, el fet d'estudiar una cosa d'aquesta tipologia vol dir que tu tens ganes de ser una... de treballar, de dedicar-te a l'art, d'alguna manera, no? És a dir, si no,
1: sí,
0: no...
1: és evident. Vull dir, he decorat hotels, he fet escaparates de botigues... He decorat discoteques, he fet moltes coses al llarg de la meva vida i el que volia, doncs, és tenir tècniques, sabre de la teoria del color i sabre com manipular productes i llavors jo ser lliure i poder-ho interpretar a la meva manera.
0: Clar, perquè cada artista, vull dir, té una concepció especial de qualsevol cosa, no? És a dir, quan mirem qualsevol cosa, vull dir, tots tenim una mirada diferent i tots veiem de coses diferents. Per tant, tu suposo que quan t'enfrontes en segons què, també tens la teva pròpia mirada, que és una mirada que tira cap al món artístic, no?
1: Jo, quan treballo, jo sempre dic que l'art per mi és el meu psicoanalista. Llavors, depèn del meu estat anímic, queda reflectat amb l'obra.
0: Bueno.
1: És així de senzill. Llavors, per exemple, això que presento és un recull de 3 anys de recerca i d'experimentació. Hi ha 3 temàtiques diferents i hi ha molt de color, hi ha molta vida i també hi ha una part abstracta de quadres amb molta força, que són moments de la meva vida, doncs, que analitzo amb la matèria.
0: És a dir, que tu, és a dir, tu en realitat pots ser un pintor figuratiu, és a dir, per tant, una mica una còpia passant pel teu sedàs de la realitat, és a dir, i per una altra banda també pots experimentar amb pintura abstracta, en la qual cosa no és aquella pintura que a vegades ens costa més d'entendre, però que en realitat també hi ha un missatge, és a dir, que encara que sigui amb el color, no pareix...
1: Oh, i tant, amb el color, amb la força del pinzell, amb el traç, també faig art conceptual, que m'agrada molt, que es parteix d'una idea, i llavors, amb el títol de l'obra i el que reflecteixo, la persona pot interpretar moltes coses.
0: És a dir, que l'art conceptual és exactament... que dius que parla d'una idea.
1: Sí, d'un concepte, ja ho diu la paraula.
0: Un concepte.
1: Sí, parla d'un concepte i a partir d'aquí doncs et deixes anar i pots fer una peça o pots fer una temàtica, una sèrie, depèn de lo que tu vulguis fer.
0: Llavors, quan tu, per exemple, posem-nos en el cas de que vols fer una temàtica, per tant, una sèrie d'obres que tu faràs en aquell moment... parlaran sobre el mateix, de diferents maneres, no?
1: Oh, i tant. Per exemple, jo fa 3 anys, per conscienciar la gent dels incendis, que cada vegada anem a més, vaig fer una sèrie amb esmalts que toca aquest tema, eh? Que es veu una papallona com s'està cremant, es veu un bosc, es veu el mar com es crema, tot és com molt surrealista i molt colorit, i ja fa 3 anys que estic treballant per conscienciar la gent sobre aquest tema.
0: O sigui que tu també, per el que m'acabes de dir en aquest moment, també fas servir la tècnica de l'esmalt.
1: Sí, sí, jo menys l'oli faig servir de tot.
0: És a dir, que fa servir el tempera, no?
1: Sí, aquarel, en aquesta exposició no, perquè aquesta exposició bàsicament tot és collage, és acrílic i esmalts. Ja. Però en altres he fet aquarel·la, he fet oli, bueno, depèn del moment.
0: Com tu has dit, és a dir, per tant, vol dir que tu tens diferents tècniques, les pots fer, utilitzar totes elles, no?, depenent del moment, com has dit abans.
1: Jo no tinc por, perquè la por no serveix per res.
0: Ah, molt bé.
1: La por t'anul·la, eh? És una cosa... La meva darrera exposició es titulava L'altre costat de la por. Llavors, jo no tinc por. Llavors, jo sóc lliure i quan m'hi poso, doncs... deixo que anar tot el que tinc a dintre i amb diferents materials, i llavors és així de senzill.
0: Però això és molt enriquidor, no? El fet de que no només, només faci servir un material determinat, sinó que segurament podrem veure la teva obra diferents materials. Això és molt enriquidor, perquè vol dir que tens la possibilitat de manipular coses diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he fet un quadre gran que no entrava en la temàtica, però és un quadre que reflecteix diferents valors de la cultura catalana, i és una peça gran, i l'he fet amb collage, i he posat els capgrossos de Tordera.
0: Ah, mira.
1: Sí, i bueno, aprofito per convidar tothom que vingui a veure-la, perquè veurà coses molt diferents i molt divertides i molt... bueno, ho heu de venir a veure, ho heu de venir a veure.
0: Bé, llavors, precisament tu deies que... Bueno, dèiem al començament que demà precisament inaugures l'exposició a Blanes a la sala Maria Lluïsa García Tornel, que estarà fins al dia 30 d'agost. I aquesta exposició, quin nom li has posat? Perquè...
1: Pues li he posat Energia Bonica.
0: I per què?
1: Bueno, doncs perquè jo tinc molt bona energia, i per exemple, la darrera exposició es va titular A l'altre costat de la por, em vaig fer una que era Blue 2, en fi, fa quasi 4 dècades que m'hi dedico, i he exposat arreu d'Europa, i depèn del meu estat i depèn del moment, doncs poso un títol o poso un altre.
0: Quantes obres podrem veure a la teva exposició?
1: Doncs jo he posat... el Departament de Cultura de Blanes els hi diu 85, però n'hi ha cap a 100 i alguna
0: cosa. Ah.
1: Sí. Sí, n'hi ha cap a 100 i alguna cosa, perquè ahir vaig estar muntant l'exposició i n'hi ha més, perquè he portat peces grosses que ja tenia d'altres anys, perquè m'ha fet il·lusió que la gent les veiés, i hi ha molta obra, eh? Hi ha molta obra.
0: Bé, és a dir, quan nosaltres anem a visitar l'exposició, ens recomanes que ens parem davant d'algun quadre en especial perquè li tinguis una estima especial, o anem fent una volta i vinga?
1: Mira, els quadres els he parit jo.
0: Bueno, i... clar, això segur. Segur, segur.
1: Llavors, estima els hi tinc a tots.
0: Ja. Yeah.
1: Però evidentment que n'hi ha alguns que me'ls quedaria per mi.
0: Ah, vale.
1: Perquè, bueno, els he fet pensant en persones en concret, en situacions de la meva vida, que han set dolces i després han acabat no sent-ho tant, em despullo.
0: Bueno, jo penso que, com tu has dit abans, els he parit jo. Bueno, és com si fossin fills teus, d'alguna manera.
1: Doncs sí.
0: Clar, si són fills teus, tu sempre, encara que tots dius, tots els estimem igual, els que tenim fills, jo només en tinc un, per tant no puc triar ni remenar, però normalment la gent que en té un diu, jo els estimo tots igual, però sempre hi ha algun pel que sigui, en el qual, pues, per, jo sé, per compassin, perquè t'entens millor, jo que sé, per alguna qüestió, amb el quart t'aportes millor. Per això jo te preguntava si tenies algun que diguessis aquest és el meu favorit. Els quart, no sé.
1: Doncs sí, mira, n'hi ha un en concret que vaig tenir una història d'amor molt bonica, uh-huh. i llavors aquest noi... va arribar un moment que el dia del seu cumpleanys em va preparar una gran festa i em va posar una pel·lícula que havia guanyat un Òscar, que era Canvi de gènere, uh-huh. i per preparar-me, per dir-me que volia ser dona. I llavors, doncs, he fet un quadre en homenatge amb ell.
0: Ah, molt bé. I aquest el tens com a un dels teus preferits.
1: Sí, perquè l'he fet amb molt de sentiment i tinc un record molt bonic i agradable de l'època que vaig estar amb aquest noi i bueno, i mira, i ara aquest moment pues, ha sortit aquesta obra així.
0: Bueno, molt bé, pues, és a dir, com tu deies abans, les teves obres són una mica un reflexe de la teva vida, del teu estat d'anímic, de les teves vivències,
1: aquí
0: no?
1: Està.
0: També.
1: Aquí està.
0: Clar, durant 3 anys hi ha moltes vivències, no?
1: Sí.
0: Pel mig.
1: Sí. He fet un homenatge a la Rosalía, també.
0: Ah, mira.
1: Perquè m'agrada molt i he fet un, com un collage abstracte i amb fotos d'ella. És una exposició que és una sorpresa, perquè hi ha moltes pinzellades de moltes temàtiques diferents i com que sóc un ser lliure, doncs ho he canalitzat en 3 temàtiques, però hi ha quadres com individuals que surten de
0: la temàtica.
1: De les temàtiques que presento.
0: Quan tu deies de 3 temàtiques, quines temàtiques has fet servir?
1: Doncs,
0: o quines temàtiques has triat?
1: Doncs una, art social.
0: Art social?
1: Sí, que és aquest que he fet amb esmalts. Llavors l'altre és un tipus floral amb animalons. I l'altre, fons marí.
0: I l'altre, fons marí. És a dir, que podrem trobar diferents obres en les quals podrem veure que hi ha un lligam, no? Un lligam,
1: sí.
0: Per exemple, si diu art social, veurem coses que parlen de la societat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. El que passa que ahir, quan ho vaig presentar-ho tot, lo lògic és que ho hagués presentat per temàtiques.
0: Sí.
1: Però estèticament a mi m'agradava el libre albedrío, que es diu en castellà,
0: sí.
1: i posar-ho tal com ho sentia en aquell moment.
0: Yeah.
1: I llavors està tot bastant barrejat.
0: Vale.
1: És també una cosa fora de lo comú i divertida que he fet part del meu currículum en collage, en quadres. I llavors, els que vingueu a gaudir-ho, veureu els meus principis, els llocs que vaig exposar, els premis, les crítiques d'art i tot el recorregut de quan vaig començar a l'any 94.
0: Una cosa, vull dir, per aclarir, perquè a vegades algú pot no voler saber, no saber què vol dir un collage. Un collage és... Collage és enganxar coses diferents.
1: Això mateix.
0: Enganxar coses, sí. diferents amb una peça. És a dir, que possiblement trobarem un quadre, com tu deies, que, en la que pot haver-ne coses diferents que formen un
1: conjunt,
0: un conjunt i
1: una obra.
0: I una obra. Però que no seria, per exemple, igual... No sé, explica'ns, per exemple, un collage dels que hagis fet.
1: Els collages que he fet, els he fet tots amb fotos, fotocòpies i papers, i escrits, amb poemes i escrits. En aquest cas, tots estan fets amb acrílic i no he sobreposat robes ni he sobreposat altres materials,
0: uh-huh.
1: que, bueno, que si hagués vingut de gust també ho hagués fet. M'ha fluït la idea i el moment de fer-ho, pues, tal com ho he fet, que és tota base de fotos en paper i acrílics.
0: Vale, és a dir, que trobarem, recordem, és a dir, bueno, una mica per aclarir-ho, és a dir, trobareu diferents obres que seran un collage, una melange, una cosa barrejada, una barreja de coses diferents que formaran un tot, una, no? Que diria?
1: Són molt deliciosos perquè... l'obra la tanco amb pinzellada de traç gruixut i queda com un extracte dintre d'un collage.
0: Ja. Yeah.
1: queda molt divertit perquè no deixo escapar la imatge, l'escrit, o sigui, ho tanco amb la pinzellada gruixuda, tanco l'obra.
0: Molt bé. Bé, llavors, què més vols destacar d'aquesta exposició? Per més que res, perquè quan anem a veure-la tinguem una mica clar que és el que veurem i el que tu destaques de la teva obra.
1: Doncs mira, jo destaco que hi ha un abans i un després de la meva trajectòria artística en quant a colors, en quant a idees, en quant... me sorprèn a mi mateix de que en el dia a dia amb la recerca i anar treballant doncs surten colors i surten històries que per mi són molt agraïdes i plàsticament són molt delicioses.
0: Ja, clar, perquè suposo que si és d'una obra de durant 3 anys, del primer any aquest últim no deu de tenir res a veure, o sí que hi ha un cert fil conductor?
1: Sí, perquè, per exemple, al principi vaig estar fent esmalts, després vaig passar a fons marí, llavors ho vaig deixar i vaig passar aquesta altra temàtica que he comentat.
0: A floral, no?
1: Sí, floral i animalons.
0: I art social i fons marí.
1: I ara, darrerament, he fet peces grosses de fons marí, també.
0: En realitat, te preocupa el fons marí o és perquè realment que t'agrada?
1: No. Bueno, me preocupa. Ja fa dues darreres exposicions que vaig estar fent unes peces que hi enganxava allà unes xafades, borilles i com una espècie de collage que havia fet en fusta i en dibuix per conscienciar la gent que cuidessin les platges i cuidessin el fons marí. Clar que me preocupa, clar.
0: En realitat, avui, no sé si has vist en algun moment les notícies, parlaven sobre el fons marí, no m'he recordat ara, que l'aigua del Mediterrani està a 32 graus, amb la qual cosa moltes plantes i moltes coses no viuran bé, perquè 32 graus no és precisament una temperatura adient pel Mediterrani, tot i que el Mediterrani ho contraposaven amb el Cantàbric, que el Cantàbric també estava més calent de lo normal, i bueno, vull dir, tu dius, hem de conscienciar-nos, és que en realitat ho hem fet malbé nosaltres, no?
1: És evident. I, bueno, la gent ens hauria de posar d'acord i juntar-nos i fer grans manifestacions i conscienciar. Però, bueno, això és molt difícil.
0: És molt difícil, no? I els grans vaixells, o els vaixells, aquests iots que són de gent amb diners, segurament, no sé si la brossa la recullen com l'han de recollir, no sé, en realitat fa una mica de pena, no? L'altre dia aquí parlaven dels residus, no?, dels residus urbans, no sé si has vist aquesta campanya que ha engegat ara Medi Ambient aquí a Tordera, que diu, aquí no fa, això no fa res, és a dir, que es veu un matalàs, bueno, coses tirades. Jo que he vist que a Fibra, davant de casa meva, en els contenidors, fa 2 dies que hi ha un matalàs i a mi em costa molt, molt d'entendre que hi hagi un matalàs quan sé que el divendres, si el deixo davant de la porta de casa i truco per telèfon, la recolliran, és a dir, i a mi això m'enfada molt, que suposo que tu també és una manera d'expressar el teu rebuig.
1: Amb obra.
0: Amb l'obra, cadascú ho fa com pot, no?
1: Sí, per conscienciar la gent.
0: Per conscienciar la gent. Costa molt, de conscienciar la gent. No trobes que ens hem tornat com a tots molt rics, que ens ho facin tot, no?, que tenim...
1: Mira, ara estem en un moment decadent, totalment. Està tot molt decadent i, bueno, només hem de veure els que mouen el món.
0: Sí.
1: L'exemple que donen.
0: No gaire.
1: Matant a gent innocent i destruint-ho tot per el capitalisme i pel poder, i llavors ja partint d'aquesta base.
0: La veritat és que fa molta pena, la veritat és que sí, que fa molta pena. Ara em sortia tot això perquè penso que tu, si agafes temàtiques de tipus social i d'una mica de consciència a la gent, penso que era bo parlar-ne d'aquesta consciència, no?
1: A mi m'agrada la bellesa. A mi m'encanta la bellesa. M'agraden els animals, les plantes, la puresa, una posta de sol, ploure, que ara està ploguent, que és preciós des d'aquí veure per la finestra les gotes gruixudes com van caiguent, el crec-crec, a mi m'agrada pues, l'autèntic, lo de veritat.
0: Les coses petites, no, també? Perquè això són coses petites. Les... Fixar-se en cosa petita, no?
1: Les coses petites en fan una de gran.
0: Sí. És a dir, ara, com tu deies, de fixar-te en la pluja, la pluja, és a dir, és una cosa molt petita, però que si ens hi fixem, doncs ens pot donar algun missatge, algun
1: bueno,
0: altre missatge.
1: Bueno, doncs mira, te treu les tres intents, te relaxa, te transporta.
0: Clar.
1: A nedar al mar ploguent, tirar-te amb una gorja, o sigui, hi ha coses que no gastes i són màgiques.
0: Sí, en realitat, davant d'aquesta societat tan consumista, anar-nos-en a coses que no són, que no costen diners, són molt, molt importants.
1: I no? Que t'acoronen l'ànima.
0: Sí, perquè l'ànima, aquí en un programa que és bàsicament cultural, a vegades la cultura diuen que bueno, que és una cosa... que és una cosa que no es pot palpar, que no es pot tocar, no? La cultura no es pot tocar. Però en realitat és quelcom que el que fa és que alimenta l'ànima. A banda, nosaltres podem alimentar el cos, però l'ànima també és important alimentar-la, no? I per tant...
1: Home, una persona, si vols que estigui feliç, ha d'estar en harmonia. I l'harmonia què és? Una bona alimentació, estar envoltat de gent que t'ompli, que t'estimin i estimar, gaudir de petits moments, de grans moments, tot això és doncs, bueno, tot fa pinya, no?
0: Exacte. Tot això fa pinya i a tu et serveix per plasmar-ho a la teva obra.
1: Aquí està.
0: És a dir, perquè t'has dit, jo, la meva obra són les meves vivències, els meus sentiments, sóc una mica jo a través de la meva obra.
1: Aquí està.
0: Bé, nosaltres, aquesta obra, aquesta exposició, com us deia, com és que la fas a Blanes?
1: La faig a Blanes perquè jo hi he viscut, a Blanes conec molta gent.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i llavors... En aquesta sala ja és la quarta vegada que exposo i me coneix molta gent a Blanes a nivell artístic i a part, bueno, Blanes, a l'estiu hi ha molt de moviment, hi ha molta gent i a quan més gent pugui arribar, doncs és el que busca l'artesà, no? A quan més gent puguis arribar, doncs millor, no?
0: No, i tant, la teva obra realment, encara que la fas... Tu, de primer moment, en realitat, després tu la que vols és compartir-la amb tothom.
1: Clar.
0: És a dir, no és per guardar-te-la tu a casa.
1: Jo he exposat fa anys a la Biblioteca de Tordera
0: sí. I
1: he fet coses aquí. I no descarto més endavant fer-ne més. Però Blanes m'ofereix un ventall ple estiu molt important per arribar a molta gent i aprofito.
0: I a més té una sala d'exposicions com tal, no? És a dir, és una sala molt més preparada que seria... La biblioteca el que té és una sala d'usos múltiples i te la...
1: No, però... està molt bé també la sala de la biblioteca
0: sí.
1: Perquè és molt gran,
0: Sí.
1: I va molta gent, hi ha molt de moviment. Però aquesta, bueno, és una sala que és molt maca arquitectònicament parlant
0: sí.
1: I està molt ben ubicada i a l'estiu hi passen rius de gent.
0: Sí.
1: Ara, malauradament, estan fent obres a la part de darrere que estan arreglant la plaça i la part de darrere quedarà anul·lada.
0: Ah.
1: Llavors només tindrà accés a davant.
0: Ja.
1: Però, bueno, és una sala que fa una L i que és molt bon... molta teca, està molt ben il·luminada. Ara, aquest any, veig que ha posat aire condicionat nou.
0: Molt bé.
1: I està molt bé.
0: Molt bé. Bé, doncs, penso que una mica us hem donat una revista, una manera de veure què és el que podrem veure aquests dies del dia 7 fins al dia 30. I ara el que caldria dir que a quina hora es podem anar-la a veure? És a dir...
1: Doncs mira, inauguro demà a les 7 de la tarda i tothom que vulgui venir està convidat i els horaris seran de 11 de matí a 1 i mitja i de les 6 de la tarda a les 9 i mitja i el dimarts tanco. Llavors estarà tot el mes d'agost fins al 30.
0: Bé, doncs ja sabeu, és a dir, si voleu anar a visitar aquesta exposició que ens ofereix en Carles Malés, podeu anar a la sala Maria Luisa García Tornel, al carrer Ample 11, del 7 al 30 d'agost, en horari de 11 del matí fins a les 13:30 al matí, i a les 6 de la tarda fins a dos quarts de 10, fins a les 21:30. I el dimarts, tancat, per reposar una mica.
1: Bueno, tinc una gosseta que és gran, haig de cuinar-li, jo necessito anar a nedar per carregar-me d'energia.
0: Bueno, que una de prendre's un dia una mica de festa. Doncs bé, Carles, moltes gràcies per haver estat aquí, i ara, vull dir, deixem aquesta entrevista, i em sembla que m'han dit que anem a publicitat. Doncs anem a publicitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i bona tarda.
0: Gràcies, igualment.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: Un estiu no es mesura en graus, però sí en consciència.

0: Bona tarda. Hola, Lluís.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
1: Molt bé, tu?
0: Bueno, moltes gràcies per voler haver estat aquí una estoneta amb nosaltres a Ràdio Tordera per parlar-nos d'aquest concert que tindrem.

0: bueno, és un nucli sardanista molt important a nivell de tot Catalunya. I bé, des de que es va formar la cobla, doncs hem intentat fer sempre, doncs, procurar sempre, doncs això, tocar els grans clàssics i tocar peces, les grans peces que hi han hagut tota la vida, i recordar molt els compositors que han fet de la cobla i de la sardana, doncs la dansa que és ara, no? I yeah, sempre cuidant molt i sent molt curosos amb la interpretació i bé, donant la màxima punt d'excel·lència a la nostra música, que és la sardana i la cobla.
1: Molt bé. Per tant, l'any... Bueno, aviat fareu 50 anys, no?, com ho deies. És a dir, que suposo que llavors ho celebrareu moltíssim. Ja vau veure de celebrar els 25 anys, no?
0: Sí, els 25 anys ja es va fer una festa. Jo a la cobla hi porto 15 anys ara. Ja, bueno, ja... espero arribar als 50, evidentment, i als 50 vull dir de la cobla, no? No sé si arribaré jo als 50 anys tocant a la cobla. No. Però sí, sí, ja estem pensant coses a fer, perquè és una efemèride que li hem de donar tot el màxim suc possible, i bé, i sí, sí, anirem pensant coses de cara als 50.
1: Quants sou vosaltres a la cobla? Quants integrants sou?
0: Sí, totes les cobles estan formades per 11 músics, uh-huh, que toquen tots els instruments, sí. Les cobles a Catalunya en actiu, doncs, potser hi ha 40, 50, 60 cobles, i pràcticament totes, per no dir el 95%, són formades per 11 músics. Sí, sí.
1: Que seria el que toca, en realitat, 11 músics.
0: És que no... 11 músics som els que toquem, sí.
1: Com has dit d'una manera, com si fos... obligatori, no?, que fossi 11. És que m'ha sonat com... Jo no és que no hi entengui, per això he pensat 11. Vull dir, ha de ser 11, no poden ser 13, per exemple. Bueno, 13, que és el número que tothom té.
0: No, clar, clar, no, és així. La formació, la sardana, i el 95% de la sardana, el 99%, estan escrites per ser interpretades per 11 músics.
1: Ah, mira, veus, sí, sí, una cosa que he après avui jo.
0: Sí, sí.
1: Bé, el vostre repertori, quan tu parlaves, deies que bàsicament toqueu sardanes clàssiques, però ja normalment la sardana està viva, no? I per tant hi ha diferents autors que continuen escrivint sardanes. El vostre repertori barreja les coses clàssiques i les noves sardanes que s'escriuen?
0: Sí, sí, totalment. Jo quan abans em referia a això, deia que als inicis de la cobla va ser una cobla que es va formar bàsicament per això, per donar veu i per rememorar tots els grans clàssics i la música tan ben feta que s'havia fet al segle XIX i principis del segle XX. Però evidentment la cobla, com a gruix, doncs, i a totes les ballades que fem, a les 100, gairebé 100 actuacions que fem durant l'any, doncs interpretem tant grans clàssics com els que estava comentant-te, com autors actuals i contemporanis nostres, que evidentment estan fent molt bona música i que donen continuïtat a la sardana i a la nostra música, que té molt bona salut, i que per això també els programem, evidentment, sí, sí.
1: Bé, suposo que hi ha algun moment, em sembla... No, és que no sabia si m'ha cridat per posar publicitat, però m'ha dit que no, al control. Bé, quan feu un repertori, és a dir, tu ara aquí hi ha 9 sardanes, en el que jo tinc ara davant meu, el que tocareu aquest divendres, és a dir, vosaltres feu la tria de les sardanes que tocareu o ja us la diuen?
0: Mira, això depèn del lloc i de l'agrupació o l'Ajuntament en qüestió que ens contracta. Uh-huh. En aquest cas, si és cert que el Marià, que és el president d'aquí de la...
1: Sí, de la nostra dansa.
0: Sí, el Marià, doncs, ens en fa triar 12 i després ells n'escollen 9 d'aquestes 12 que li ha passat el llistat, sí. Uh-huh. En altres llocs et deixen totalment a triar com a cobla, ja confien amb la cobla i deixen triar, i hi ha altres llocs que no, que ells volen un programa concret i et fan tocar el que ells demanen. Cada lloc és diferent i cada lloc té la seva casuística. En aquest cas, doncs, és el que et vaig dir, ells et fan fer una tria de 12 i d'aquestes en trien 9, que són les 9 que hi ha aquí.
1: Que hi ha les 9 que jo tinc a davant. D'aquestes 9, no sé si vosaltres, encara que no les hàgiu triat, sinó que una mica s'han vingut donades, teniu alguna que us agradi més? No sé, perquè... No sé.

0: No sé si això és normal o us agrada a totes igual o no vols dir que t'agrada més una que una altra.
1: Sí, no, home, evidentment els gustos són els que són i les sardanes, evidentment que hi ha sardanes que agraden molt, altres que no agraden tant, i a cadascú li agrada una sardana. Això és com els gustos colors, no?
0: Ja.
1: Però evidentment, doncs jo com a repertorista també de la cobla, doncs intento triar els repertoris que tant agradin els músics per tocar-les com agradin els balladors per ballar-les i que agradi al públic en general que ve a gaudir d'una ballada de sardana, no?
0: Clar,
1: i intento...
0: No, no digues.
1: No, no, bé, això, que intento fer un mix, jo ja porto molts anys en el món de la sardana, conec molts autors, conec moltes sardanes, i intento que tothom quedi content, no? I aquest és l'objectiu, que anem a un lloc, fem una bona feina, tothom quedi content per poder tornar-hi l'any següent.
0: Molt bé, clar, i tant, repetir. A veure, d'aquestes nou sardanes que jo tinc al davant, totes són... Hi ha algun que sigui un autor més d'ara? És a dir, hi ha algun que, sí. que heu triat? Quin seria?
1: Sí, jo si vols us faig una mica el repàs.
0: Va, fes-me un repàs, ja vinga, sí. Vinga.
1: Mira, la ballada la començarem amb Roses al Brull, que és de Joaquim Serra, que és un dels grandíssims clàssics que ha tingut un mestre de la instrumentació i de bueno, tenia una bueno, no sé com dir-ho, una gràcia especial per compondre, i és un autor clàssic de referència, val? I Roses al Brull és una sardana espectacular. Normalment, sempre per començar, m'agrada començar amb un dels grans clàssics que han tingut en el nostre món de la sardana. Després hi ha una sardana de Jordi Molina, que es diu A Montserrat Caumbena, que va ser finalista dels Premis Preludi, que són els premis que fem aquí a Catalunya, que els promou Som Sardana, que és la nostra confederació sardanista, i va ser finalista, i Jordi Molina és un autor blanenc, i és un autor dels més interpretats i dels més actuals que totes les cobles toquen. Jordi Molina és un grandíssim autor i també tenorista, i és una de les eminències que tenim dins del nostre món. Després continuem amb Enric Ortí, un altre dels grans autors actuals, un dels millors tenores del moment, per no dir el millor, i també compositor de grandíssimes sardanes, i aquesta és una de les últimes sardanes també que ha fet. Continuem amb una sardana de Jordi Feliu, un autor de Calella, que també és instrumentista de cobla i bé, és instrumentista de tible i també és un gran compositor. També és un actor actual i que també nosaltres, com dins la cobla mediterrània, el programem bastant. Després hi hauria una sardana de Pitu Chamorro, que és també un altre autor contemporani. Va néixer l'any 78. És un autor jove i que també té grandíssimes sardanes, molt, molt, molt estimades pel públic, tant els sardanistes que ballen com els sardanistes que van per escoltar i per gaudir de la música. És un autor que totes les seves sardanes triomfen molt i són molt, molt reconegudes. I després la sisena sardana, també d'un autor actual, un dels grans tenoristes i compositors des de principis dels 90, que va començar fent música per sardanes més modernes i aportant coses noves del que es venia fent fins als anys 80, aportant temes més de música de jazz i músiques més modernes, que és en Jordi Paulí, que és un gran amic i també té unes sardanes fabuloses que fan gaudir molt al públic. Això seria com la primera part, són aquestes sis sardanes, després fem un descans, i les darreres tres sardanes, normalment la nostra proposta o el que jo procuro és anar una mica de les sardanes més per escoltar, que serien les més de les primeres, i acabar amb les sardanes més balladores, no? Que són les sardanes balladores són les que el públic sardanista i els balladors gaudeixen més. No?
0: Uh-huh.
1: I per acabar, doncs aquestes tres sardanes, una de Francesc Camps, que és molt balladora, una altra de Carles Rovira, un autor del Vallès, que ens va deixar fa uns quants anys, però que té sardanes també molt, molt balladores. I acabem amb una sardana d'un coetani, d'un contemporani, molt amic meu també, Ferran Carballido, que és un autor jove, també té poc més de 40 anys, i que ha fet sardanes té sardanes molt, molt de concert, però en té algunes també molt balladores, com és el cas d'aquesta, que es titula Baixiula, i que serà la que acabarem l'audició aquest divendres aquí a la plaça de l'Església de Tordera.
0: Molt bé. Veig que allò que jo t'he preguntat, si hi havia, autors d'aquests actuals, penso que sí que ja m'has donat la idea de que realment heu barrejat tot i, per tant, les sardanes seran totes molt, molt diferents, i unes actuals, altres clàssiques, però serà un bon compendi que formarà un tot molt xulo, no? Veig jo. Des de que tu m'has explicat.
1: Sí, exacte. Al final, el que et dèiem abans, no? Al principi, d'intentar agradar a tothom, tant els organitzadors com el públic sardanista, com el públic ballador, uh-huh. i inclús els músics, perquè jo també, com a repertorista de la cobla, doncs els músics també han de gaudir, han de tocar coses que agradin, no?
0: I llavors,
1: bé, la feina de repertorista té aquest punt, no?, d'intentar agradar a tothom, i a vegades s'aconsegueix més o menys, ja. Però crec que fent aquest sardanes d'autors consolidats com els que he posat aquí són un seguro de vida per tothom, i barrejant també algun autor clàssic que sempre és interessant, no? No només posar els autors actuals, que nosaltres ho fem i crec que s'ha de fer perquè és el futur de la sardana, però sí, també no oblidar els grans clàssics que ens han fet arribar on som a dia d'avui, no?
0: Molt bé. Doncs no sé si ens vols explicar alguna cosa més. Jo he triat, en totes les sardanes que tu teníem aquí en el repertori, he triat, com que Calella està aquí a prop, perquè no sé si és aquesta Calella, la Calella de la Costa o no.
1: Calella de la Costa, sí.
0: Sí, doncs llavors he pensat, bueno, com que estem a prop de Calella, he triat per escoltar Calella, capital de la sardana, i després d'aquesta entrevista escoltarem aquesta sardana per fer una mica de boca per demà. Si t'assembla. Bueno, Lluís, moltes gràcies per haver estat aquí. Doncs fins una altra vegada que puguem conversar sobre la sardana. Bona tarda.
1: Perfecte, doncs. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Adéu. Bé, i abans d'escoltar aquesta sardana, anem uns segons a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Emissora que t'escolta. FM. 107.1 FM.

Bé, doncs després d'aquesta sardana serà una dels que podreu escoltar i ballar demà divendres a les 10 del vespre a la plaça de l'Església. Tenim un cap de setmana molt tranquil, no hi ha gaires activitats. Tenim, a banda de, com us he dit, demà divendres la Copla Mediterrània i el dissabte amb balls de folk a les 22 hores amb Víctor Pedrol i els acordionistes. Aquest balls folk, la programació dels balls folk s'acaba precisament dissabte, ja no n'hi haurà cap més, és a dir. I l'única cosa, l'única activitat que tenim, a més de lo que us he dit, és un taller a l'arxiu històric, un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Rocarrosa amb la professora Lana Ribot. Cal fer inscripció, perquè se suposa que heu de fer inscripció senzillament per poder tenir el material que necessiteu. Jo penso que el gran esdeveniment d'aquesta setmana serà l'eclipsi. Recordeu que aquí vam tenir en el seu moment en Josep Pujol, que a més ens va dir que una de les coses més importants que havíem de fer era tenir unes ulleres especials, inclús ens va dir on les podien comprar, etc. Abans aquí a Tordera n'havien hagut, però no sé si n'hi ha. Ràdio Tordera ha informat activament sobre aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, amb les entrevistes, com us he dit, amb el president del Cercle Astronòmic de Tordera, destacant les hores d'observació al vespre i el lloc recomanat és el passeig fluvial i la necessitat, sobretot, vital d'usar filtres certificats. I, bàsicament, quan és millor podrem veure serà de les 19:30 fins a les 21 hores. I recordeu que aquest és un fenomen que a més, després d'aquest eclipsi de l'agost de 2026, el següent eclipsi solar visible a Espanya tindrà lloc el 2 d'agost del 2027, seguit d'un altre anular de la Lluna, del 26 de gener de l'any següent, que completarà la triada d'eclipsis ibèrics del 2026 al 2028. I ja podreu veure un altre solar com el que podrem veure aquest dia fins al 2053, és a dir, que molts de nosaltres ja no els podrem veure. Per tant, si teniu moltes ganes, recordeu, heu de tenir unes ulleres especials per veure aquest eclipsi. Bé, doncs des d'aquí acabem el programa d'avui. Us deixo amb una altra cançó, em sembla que és una cançó de Los Búhos, no? Una cançó de Búhos, i desitjant que passeu una bona setmana i que, a més, doncs, si teniu l'oportunitat de veure aquest eclipsi, doncs que el veieu, perquè serà una cosa única que podrem veure durant molt, molt de temps i recordar. Doncs, i ara escoltem una última cançó d'en Búhos que porta per títol, no recordo, és a dir, em sembla que ens ajudarà... L'estiu és llibertat, de Búhos. I per tant, fins la setmana vinent. I com sempre, agrair-vos que hàgiu estat aquí seguint aquestes dues entrevistes que hem fet avui. Agrair a en Pons el seu treball darrere de la peixera. I com sempre, us espero fins la setmana vinent amb un petó de la Carme. Adéu!

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts a l'Infopodcast d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són ajuntament, masmora i pretemporada. Ajuntament. L'Ajuntament de Tordera executa el desnonament de la parada de la Barraca al passeig fluvial i també recorda que queden dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tor. Masmora, l'alcaldessa de Tordera, detalla l'aptitud de l'aigua i l'excepció a Masmora i també es fa un balanç positiu de les festes d'estiu de Masmora malgrat les suspensions puntuals. Pretemporada, l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el Sala Preferent. Avui comencem amb el Dia Internacional de l'Escarrania. L'objectiu d'aquest dia és cridar l'atenció sobre un disseny quotidià que ignora a milions de persones. Les tisores convencionals tallen malament amb l'esquerra, els pupitres amb pala a la dreta obliguen a girar el cos o els quaderns d'anelles es claven en la nina. I també eines com els llevetaps, ratolins o guitarres es fabriquen pensant en la mà dreta. Per al sant del dia, avui hem de dir que és Sant Hipòlit i els famosos que fan anys són Alan Shearer, que en fa 56, l'històric exfutbolista i golejador de la Lliga Anglesa, Lennon Stella, de 27 anys, cantant i actriu canadenca coneguda pel seu paper a la sèrie Nashville, i Sebastian Stan, que fa 44 anys, conegut pel seu paper de soldat d'hivern a l'Univers Marvel. Pels comptes enrere, hem de dir que per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, falten 16 dies, i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falta menys un mes, 29 dies exactament. Pel que fa a la previsió meteorològica a Tordera, el sol serà el clar protagonista avui i demà, sense gairebé cap risc de pluges. I a les hores centrals del dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 34 graus. De nit, unes mínimes que es quedaran al voltant dels 22 o 23.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Bona nit. Bona nit a tothom. Anem ja per a començar l'audició de sardanes d'aquest 3 d'agost del 2026. Aquesta audició és la número 657 de la nostra dansa. Aquesta vegada, aquesta nit, ens acompanyarà amb molt de gust per tots nosaltres i la Cobla Mediterrània, que és vella coneguda de tots nosaltres. La Cobla Mediterrània va ser fundada l'any 1979. Les sardanes, els balls concertistes i la música sinfònica per a cobla han format la base principal de la programació de les seves activitats. Els últims treballs de la cobla han estat enregistraments de sardanes i també de música per a cobla. Començarem doncs amb la primera sardana, que es diu Roses del Brull, d'en Joaquim Serra i Coromines. Joaquim Serra fou un compositor i pianista català, un dels més importants en la història de la música per a cobla, amb moltes sardanes considerades totes elles de gran qualitat. Ha estat definit com el compositor de la difícil senzillesa, amb les vostres notes justes i ni una més. Aquesta sardana, Roses del Brull, té un tiratge de 35 els curts, 85 els llargs i el salt és el 65. Cobla com vulgueu, endavant! Sí.

Barcelona Sardana de Castanyer. Té per nom a Montserrat Calpella, d'en Jordi Molina i Montrigues. Jordi Molina és de Blanes. Té una extensa carrera musical. És compositor i intèrpret de tenora. Aquesta sardana la va dedicar a l'autorgarenca Montserrat Calpella. En Molina ha estat autor d'una setantena d'obres per a cobla. A l'any 2011 rebé el premi d'Agustí Bourguignon per la seva trajectòria com a intèrpret de tenor i compositor, per la recerca de noves sonoritats de l'instrument i per la internacionalització de la tenora, resultat de les seves propostes artístiques. I l'any 2013 el premi de l'excel·lència sardanística. La sardana que ara escoltarem a Montserrat Calpella, que per cert la Montserrat Calpella la tenim aquí, es diu que demà... Aquesta sardana tira 37 de curts per 89 de llargs i a les sales el 74. Cobla com vulgueu, endavant.

que és la sardana Calella, capital de la sardana, d'en Jordi Feliu i Horta. Jordi Feliu ha estat instrumentista de tible, també de saxo i clarinet en diverses cobles. Com ara, poden ser la Judit Valjona, 1997, Guàrdies Orquestra, 1998 i també la seva tarda. Aquesta sardana, Calella, capital de la sardana d'en Jordi Feliu i Horta, té un tiratge de

0: I guess is what I'm on point.
1: Anem per la cinquena sardana de Castaní. Té per nom Sant Llorenç Gran Rosel. El Pico Chamorro i Rosel. Aquest Chamorro, que sembla com el Pico Chamorro, és un intèrpret de tenor i compositor de sardanes catalanes. A 6 anys ja va iniciar el solfeig i el clarinet. I als 10 ja va realitzar el seu primer concert. Ha composat diverses sardanes i una suite per a copla. La sardana 50 anys, dedicada al seu pare, va rebre el Premi Popular de Blanes. La guerra escoltant Sant Llorenç de la Reserva era de 33 de tots per 75 de llars i alçades al 61. Copla com vulgueu endavant.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

seguim endavant amb el número 6, la sardana número 6. Aquesta es titula Joves Dansaires i és d'en Jordi Paulí Safont. En Jordi Paulí ha sigut director de la Pobla Manicel, de Sitges, i també la Vilanova Timbà del Conservatori Musical de Música, mestre Montserrat, de Vilanova i la Joventú. Amb la seva formació, en Jordi Paulí Quartet ha realitzat un treball molt interessant en el camp jazzístic, tocant la tenora en el grup i desenvolupant les possibilitats d'improvisació d'aquest instrument. Aquesta sardana, Joves Dansaires, de Jordi Paulí Safont, té un tiratge de 27 els curts, 85 els llargs i el salt és el 72. Doble com vulgueu, endavant.

i seguim, seguim amb la missió amb la sardana número 7 per dalt del nit d'en Francesc Camps i Comella. El Francesc Camps va ser un pianista i autor de més de 120 sardanes. Fundà el conjunt Camps i Sorima i va ser membre fundador, director del conjunt Els Sucres. Va actuar amb la Corpa Ciutat de Girona i mantingué una vinculació notable amb la Vila de Casal, on va participar en marca de la ciutat sempre amb la música. Aquesta sardana per dalt al niu té un tiratge de 31 els curts, 79 els llars i el salt els 56. Doble com vulgueu, la sardana per dalt al niu.

Anem per la vuitena sardana d'aquesta nit, que té per nom Pica i Vives, d'en Carles Rovira i Teixeira. Malgrat la seva tasca professional, químic expert en fosa, en Carles Rovira sempre troba espais per conrear la seva gran afició, que era la música, ja que generava un catàleg voluminós de prop de 150 sardanes. Assenyala que l'escoltarem, que té per nom Piques Dies, tira 27 de curs per 75 de llargs i els sals els 59. Copla com vulgueu, endavant. Thank you.

de poder treballar. I doncs ara només recordeu-vos això, que ja estarem per les properes sardanes, serà el dia 25 d'agost i després ja també el 26, les edicions que tindrem, que ja seran de la Festa Major. Recordeu que el dia 25 d'agost hi haurà tot el tema de la cloenda del curset de sardanes i també després hi haurà doncs, la Festa de la Festa Major del 26. Recordeu també que demà hi haurà balls aquí a la plaça i que esperem que vulgueu també si us ve de gust. Així doncs, anem per la darrera sardana. Doncs la darrera sardana, la novena d'aquesta ballada, és Va Xiular, d'en Ferran Caballido i el Lluc. Ferran Caballido és intèrpret de Fabriol amb diverses copes i compositor, compta amb més de 30 sardanes estrenades, i aquesta sardana, Va Xiular, compta amb 35 els curts, 55 els llargs i el salt, el 41. Compta, doncs,

0: juga ya.
1: Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

l'hora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas per explicar totes les notícies importants d'avui divendres 14 d'agost de 2026.

0: Roca-Rossa celebra aquest dissabte 15 d'agost l'aplec de la Mare de Déu al monestir. La jornada comptarà amb el retorn de la processó, una arrossada i altres activitats. L'Ajuntament de Tordera inicia la licitació del nou contracte de recollida de residus. El nou servei tindrà una durada de 8 anys i un preu de 8,69 milions d'euros. I arriba el concurs de festa major del Fotoclub Tordera, aquesta vegada que el jovent també tindrà un paper molt important. En esports, la cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçalen l'inici esportiu de la festa major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista a la tarda, oberta a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí amb el torneig de petanca al Parc de la Sardana. I pel que fa al temps, avui divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que estarà dominada pel sol. Des de primeres hores del matí l'ambient ja serà assolellat, també un sol que es mantindrà durant la tarda però acompanyat de núvols alt i mitjà. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que podrien estar en mínimes de 21 a 26 graus i màximes que podrien oscil·lar de 33 fins als 37 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui divendres 14 de 2026. Avui arriba el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament amb temàtica de pagesia. Malgrat haver exhaurit tots els tiquets, el correfoc infantil i la festa dels 80 són d'accés lliure. Roca Rossa celebra aquest dissabte 15 d'agost l'aplec de la Mare de Déu al monestir. La jornada comptarà amb el retorn de la processó, una rosada i altres activitats. L'Ajuntament de Tordera inicia la licitació del nou contracte de recollida de residus. El nou servei tindrà una durada de 8 anys i un preu de 18,69 milions d'euros. El Fotoclub Tordera convoca una nova edició dels certàmens fotogràfics de Festa Major. La iniciativa se centra en el 15è concurs fotogràfic i el 5è concurs per a joves. I la cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçalen l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista a la tarda, oberta per a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí amb el torneig de petanca al Parc de la Sardana. Fem un breu apunt del temps. Avui que tindrem un dia assolellat, marcat per la calor des de primera hora del matí fins la tarda, això sí, cap al migdia, cap a la tarda, sobretot també trobarem alguns núvols prims que podran ocupar l'espai del sol, això sí, sense deixar marxar aquesta calor. Per tant, avui pic de calor, temperatures que podrien arribar fins als 36-37 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Tordera ho té tot a punt per la seva festa major, però abans la població fa una parada per a celebrar el sopar de colles 2026. L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que les places per l'àpat estan oficialment exaurides, garantint un bon ambient a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 8 del vespre. Tot i no disposar d'etiquet per a sopar, el consistori recorda que l'entrada és totalment lliure i oberta per a tothom a la resta d'activitats de la nit. Enguany, l'esdeveniment té la pagesia com a eix temàtic. Les diferents colles participants que hauran d'anar disfressades i ambientades seguint aquest món tradicional. La plaça de l'Ajuntament serà l'escenari d'aquesta trobada que el vol retre homenatge a les arrels del municipi. Més enllà del sopar popular, la jornada d'aquest divendres ofereix una programació nocturna oberta a tota la ciutadania. A les 10 de la nit es durà a terme un correfoc infantil a càrrec de la Colla Infantil de Diables de Tordera i per tant que la nit a les 11, a la mateixa ubicació que el sopar de colles, hi haurà la festa dels 80 amb la Caset DJs. En el marc de les festes populars de la urbanització de Rocarrossa, aquest dissabte 15 d'agost arriba un dels moments més esperats a la programació, el tradicional aplec de la Mare de Déu de Rocarrossa. La celebració serà organitzada per la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Tordera. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la recuperació de la processó de la Mare de Déu de Rocarrossa, una tradició iniciada el 2008 que es torna a incorporar al programa. A les 11 del matí, abans de sortir, les persones assistents podran fer una ofrena floral davant la imatge situada a la front del camí ral. En continuació, la processó recorrerà el camí des de la font fins a l'interior del monestir. Mitja hora més tard, el poeta tordarenc Quimar oferirà un recital de la seva obra poètica, ambientat amb música de fons. I també hi haurà altres activitats durant tot el matí i tarda, com per exemple el clàssic duet format pel violinista Martí Delgado i Xavier Santandreu, un guitarrista, que s'estrena aquesta programació. També hi haurà la missa solemne a càrrec del rector de Tordera, mossèn Edwin, i en acabar una rosada també i un aperitiu. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i la neteja a Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transport de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost base de licitació de 18.690 milions d'euros, i tindrà una durada de 8 anys sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia digital de la Festa Major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat de jove. Pel que fa al concurs d'adults, obert a partir de 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques claus relacionades amb els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és la Festa Major, que inclou fotografies capturades en qualsevol moment de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonista. Això es du a terme perquè hi ha una segona categoria, que és la categoria de foc, reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels castells dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de la Festa Major i la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital de Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta, a diferència de la versió d'adults. Aquest certamen no requereix tampoc quota d'inscripció i tampoc té categories. És una categoria lliure on els joves fotògrafs podran presentar lliurement les seves imatges. Amb aquestes dues propostes, el Fotoclub Tordera anima tothom a capturar amb la càmera o el mòbil l'ambient, la tradició i la diversitat d'actes de la Festa Major.
La programació esportiva arrencarà ben d'hora pel que fa a la festa major a les 9 del matí al Parc de Sardana, on el club petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca. Aquest clàssic esdeveniment obrirà la veda a les competicions i els interessats encara poden formalitzar la seva inscripció contactant amb el telèfon 639 643 163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda. A partir de les 6, el Camp Irral es transformarà en el centre d'esport tordrenc per acollir l'esperada cursa popular de bicicletes organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions seran totalment gratuïtes i es podran dur a terme de manera presencial a partir de 4:45 de la tarda. L'organització ha dissenyat acuradament la prova perquè ningú es quedi a casa. Els participants seran inscrits a la categoria corresponent segons el seu any de naixement i competiran en dos traçats adaptats a la seva edat. Els ciclistes més menuts correran al circuit curt i, d'altra banda, a partir dels 12 anys, la cursa es traslladarà al circuit llarg. Aquest any també es permetrà la participació de bicicletes elèctriques. Tot i això, la direcció de la cursa ha determinat que, per garantir la igualtat competitiva, les e-bikes participaran exclusivament a mode d'exhibició. I pel que fa al temps, avui hem de dir que arribarem a un divendres amb un punt de calor, un pic més aviat de calor, amb una temperatura que podria arribar fins als 36-37 graus, les mínimes que també podrien arribar fins als 24. Això sí, no s'esperaran pluges pel dia d'avui i cap a la tarda sí que tindrem un fil de núvols que podria donar una mica més de treva i una mica més d'ombra al nostre dia d'avui. Per tant, temperatures càlides pugen. Les temperatures al dia d'avui cap al cap de setmana haurien de baixar una miqueta més, fins i tot a l'espera de pluges aquest proper diumenge o dilluns. Per tant, estarem al tanto per saber totes les novetats en el temps.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa...
2: Bon dia, passen 2 minuts de 2:15 del matí. Com cada 15 dies arriba una nova edició de l'alcaldessa Respon. Aprofitem per saludar l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: I comencem també amb aquestes preguntes avui, que tindrem una bateria de preguntes bastant àmplies, veurem quantes podem contestar. Això sí, abans voldrem fer un aclariment, i és que ja vam parlar el dia d'ahir del tema de la situació de l'aigua, per tant, les preguntes que vagin sortint les anirem contestant, però remarcar que hi ha aquest informatiu especial per explicar tots els detalls d'aquesta situació. Si li sembla, comencem per les preguntes restants del darrer programa.
3: Sí,
2: comencem per la Marisa, que preguntava que, bueno, expressava que caldria fer controls de velocitat al camí ral. Per tant, pregunta això, si caldria fer controls d'aquesta velocitat al camí ral.
3: Els controls de velocitat passen per la instal·lació d'un radar, que ara mateix no està prevista, no fa pas gaire. Parlava amb una veïna del camí ral que ens trobàvem al carrer, que just és la que ens pregunta també els divendres si posarem algun pas alçat a l'alçada de la cruïlla del carrer Més, i que és una proposta que hem de traslladar juntament amb el Departament de Via Pública i en aquest cas amb la policia local, perquè sí que s'ha de reduir la velocitat en aquests trams. No hauria de ser necessari, si tothom fos conscient que la velocitat màxima al centre del poble són 30 km per hora, però és evident que hi ha molta gent que no ho compleix, i per culpa d'aquesta gent s'han de posar mesures que altres també els molesten, perquè posar ressalts als carrers al final, per qui ho fa bé, també és un inconvenient. Per qui ho fa bé, per les ambulàncies, per als tractors que hi passen, perquè perden càrrega, s'ha de intentar-ho fer compatible, però sobretot si tots actuéssim des del civisme no hauríem d'actuar d'aquesta manera, que malauradament hi haurem de prendre mesures.
2: La Marisa també té un parell de preguntes més. Per començar, diu, la pressió de l'aigua al centre del poble és molt baixa, assegura...
3: El centre del poble no hauria de passar, excepte ara que hi hagin puntes de consum, com passen en alguns indrets. Sí que ens trobem amb problemes de pressió en alguns punts de Sant Andreu, i per aquest mateix motiu, una de les actuacions que hi havia previstes en quant a les inversions de millora amb la xarxa que vaig comentar en el ple, a banda d'instal·lar els filtres de carbó actiu per atendre els pifes, de fer l'estació de bombament fins a Àgora, també hi havia la restitució del dipòsit del cementiri a l'alçada de Sant Andreu, que això permetria també millorar els problemes de pressió a Sant Andreu. No em consta ara mateix que hi hagi problemes de pressió en l'aigua.
2: Hi ha una darrera...
3: Al centre, al centre, poder ser allò, puntes de més consum.
2: Hi ha una darrera pregunta de la Marisa, que és que pregunta si se sap on són les porteries de futbol a la pista de l'Amistat.
3: Mira, fa temps que es planteja aquesta pregunta, perquè hi havia famílies que ho demanaven, i les porteries mòbils que hi havien instal·lades a la pista de l'Amistat no es poden posar perquè corren el perill de que caiguin amb el terrenou que es va posar, i s'ha de buscar algun sistema d'anclatge d'aquestes porteries, i de moment en això estem. Ara mateix la pista de l'Amistat està preparada per les activitats de la Festa Major i dels plans bé que se'n puguin derivar si plou, i de moment fins passat la Festa Major segur que no hi haurà porteries.
2: Més gent que fa preguntes. També tenim un usuari, Baby Fuxia, que pregunta si la neteja del carrer Amadeu Vives és molt deficient i s'acumulen llaunes de cervesa. Això
3: sí, de resultes de l'incivisme. Ja ens passa al carrer Amadeu Vives, ens passa a trams del camí ral, ens passa a la plaça de l'Església. Netejar, i passen els serveis de neteja diari, però a la tarda s'ajunten segons quins personatges que tots coneixem, que es sancionen perquè no es pot consumir alcohol a la via pública, però de vegades no es tracta només de personatges, sinó d'altres usuaris del carrer, que normalment a les tardes ara s'ajunten forces colles que no en fan un bon ús, malgrat quan te les trobes insisteixis en que, si us plau, utilitzin les papereres per llançar les llaunes i les bosses dels dolços que fan servir, però tot i això hi ha una manca d'educació ambiental molt important.
2: Mm-hmm. Va molt en relació a aquesta segona pregunta, però també diu que hi ha molta gent asseguda a les portes de les botigues i supermercats de la plaça de Lluís Companys, i si es podria fer alguna cosa.
3: Molestar. Vull dir, molestar per part dels propietaris, perquè al final allò forma part de la propietat privada, i sí que és veritat que si consumeixen alcohol a la via pública, el que pot fer la policia és anar i evidentment sancionar. Si una persona està bevent aigua, Coca-Cola, un refresc, no ho pot sancionar. Si no està fumant substàncies estupefaents, en aquell moment la policia, més enllà d'identificar o de dir que allà molesta o que ha de recollir la brossa, no pot fer-hi res més si no està fent una activitat

0: Malauradament, en aquest país encara no s'ajuda prou als propietaris forestals perquè puguin acondicionar aquestes parcel·les, perquè actualment en poden treure poc rèdit o un rèdit zero, i sé que la Generalitat comença a fer alguns tipus de descomptes en alguns impostos per a aquests propietaris perquè puguin començar a gestionar les finques. També des de Tordera ens hem plantejat fer algun tipus de rebaixa, molt inicialment, de cara a les ordenances d'aquest mes d'octubre, per poder afavorir que aquestes parcel·les de l'àmbit privat estiguin netes i evitar incendis. I és un tema que tenim pendent, penso que, resoldre com a país, perquè no passen coses com les que ens han passat aquest estiu, per exemple, a les Gavarres. Afortunadament, sí que a Tordera hi ha una gran massa forestal que està gestionada, sobretot a la banda de Sant Ou i Vallmanya, i és aquest l'exemple que hauríem de seguir. A més, comptem amb la bona feina que fan des de l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre, que se'n cuiden justament de gestionar els nostres boscos. Passen aquesta banda, però hauria de passar també a l'altra banda del riu, però és evident que si un propietari no en pot fer res dels seus camps o dels seus boscos, i a més tots són despeses i no se l'ajuda, estiguin en l'estat que estan. Des de l'Ajuntament, el que sí que som ferms defensors de les franges de protecció contra incendis que vàrem impulsar l'any 2003, que de fet vàrem ser dels primers ajuntaments a mantenir les franges, però sí que amb la gestió forestal privada és un deute que tenim pendent com a poble, que també, sinó com a país.
1: Tenim dues preguntes pràcticament iguals que la de la Laura, d'en Joaquim, en Xavier, per tant, tornem a preguntar el mateix, però sí que tenim una altra pregunta que és una mica diferent. Si es pregunten, en Damià, si hi ha algunes zones urbanes amb poca cobertura i si es podria fer alguna cosa.
0: Mira, és en el mateix sentit que anàvem amb Movistar. Jo sé que a través de LocalRed vàrem fer l'estudi de cobertura del municipi. Sé que Movistar està pendent d'instal·lar 3 antenes més a Tordera. Una d'elles, la que resoldria aquests problemes al centre i també al veïnat de Sant Pere, una d'elles seria l'entorn del polígon industrial, l'altra Sant Daniel, i estàvem plantejant 3 possibles llocs. D'això, poder fa encara no un any, si no arriba l'any. De moment no tenim notícies.
1: Passem amb la Patrícia, que pregunta si es podia fer algun refugi de gats.
0: Aquesta qüestió estarà, entenc que està inclosa dintre del reglament de les colònies felines, que l'altre dia en parlava la regidora d'Educació Ambiental al ple.
1: Doncs tenim una altra pregunta. De fet, ens escriu una veïna de Tordera, no tenim el nom, diu: tot sigui dit, aquest escrit no és una queixa, és un recull de preguntes que tenia formulades. Comencem amb una dels pressupostos participatius 2025. Va sortir guanyadora la construcció d'un monòlit que taparà la zona d'escombraries, però encara esperem. Segons la informació que tenim, el paleta està atenent urgències. Hi ha només un paleta o se sap quan es farà aquesta construcció?
0: Doncs mira, qui havia de fer aquest mur per tapar la banda del darrere dels contenidors de Tordera Park començarà en breu, perquè aquest constructor, per ordre al final de la prioritat, ha hagut de demorar-ho, però no trigarà, perquè em consta que la feina que havia de fer ja l'ha finalitzat.
1: No sabem d'on és... Posava que és de Tordera Park.
0: Tordera Park.
1: Sí, exacte. Pregunta si ja no es fa la neteja de voreres i carrers, perquè diu que el camió fa força que no passa.
0: Mira, vàrem aturar justament el desbrossament de voreres per el perill d'incendi, relacionat amb el que comentàvem abans, de les parcel·les que estaven abandonades i que, bueno, per evitar que qualsevol guspira encenés cap parcel·la. Per tant, ara de fet tampoc, perquè avui hem entrat amb Alfa 3, de seguida que ens provi una mica i baixi el risc d'incendi podrem desbrossar totes les voreres. Altra cosa és que passi la màquina de la neteja, que actualment en tenim una, i em consta que està treballant a les tardes, fa una setmana a Sant Daniel, ha acabat aquesta setmana, també estan a Niàgara i han de passar per Masmora, i entenc que a Tordera Park no falta gaire, però en això estem.
1: La següent era de neteja de parcel·les, que és del que estàvem parlant, però també tenim una altra, que és de neteja vial de l'accés de la N2 fins al local social. Pregunta que quan està previst que es netegi.
0: Perdona, el vial
1: la neteja vial de l'accés des de la N2 fins al local social de Tordera Park, entenc.
0: doncs en el mateix moment en què puguem, que els serveis de neteja estiguin disponibles per fer, per acabar de fer totes les urbanitzacions, que ara hem ampliat horaris a tardes per poder-ho fer possible.
1: Uh-huh. Anem avançant, hi ha moltes preguntes de neteja que ja hem anat responent. Tenim una de recollida de traços i fracció.

0: vegetal. On podem trobar el detall de que ens poden recollir a domicili aquestes escombraries?
1: Entenc que la web hauria de ser pública, aquesta informació, però la recollida de trastos, hi ha un calendari, tant per centre com per urbanitzacions. No recordo si és el dilluns i el dimecres de cada quinzena. Hi ha diferents horaris per urbanitzacions. Al centre sé que s'han de treure els trastos els dijous al vespre, però s'hauria de poder consultar el web, i si no, el telèfon que hi ha disponible de la recollida, perquè recordem que per aquest servei domiciliari de recollida de trastos i poda s'ha de trucar abans, per garantir que t'ho puguin venir a recollir. Està al web municipal, i si no, us el puc indicar. Si teniu qualsevol dubte, també us poden atendre. Mira, el telèfon ara mateix és el 615 39 21 46.
0: Doncs aquí que el telèfon té una darrera pregunta també, que diu que els veïns entrem a instàncies però romanen obertes, si es pot fer alguna cosa o què més poden fer els veïns.
1: A veure, l'Ajuntament té l'obligació de donar contesta a les instàncies en un termini establert. A vegades algú espera una resposta per escrit i la instància s'atén de manera immediata, s'atén i no es dona contesta. A vegades la contesta es dona per telèfon, i és cert, i no cal negar que hi ha instàncies que triguen més a contestar-se, i més en aquests dies que hi ha molt de personal que es troba de vacances.
0: Aquesta veïna que diu que gràcies per aquestes preguntes, que sap que són moltes, però que les podem respondre. Seguim també més preguntes d'en Francesc Xavier. Dimarts de la nit al carrer Vallmanya, a la cantonada del passatge al corredor, un cotxe amb la música a tot drap i fent maniobres que no tocava, es va empotrar contra un cotxe aparcat. Aquesta part del poble és el súmum de l'incivisme i la recta que va al pavelló fins al Cortivel, un carril d'acceleració constant. Quan es podria pacificar aquesta part del poble? Sense haver d'esperar el projecte de la ronda, diu que gràcies.
1: Bé, de fet, allà s'instal·la una càmera de seguretat, aquella alçada, justament per tenir controlat aquest accés que ens faltava, i també aquest sector. Ja sabem que els tràmits urbanístics són llargs, i a més això també depèn dels propietaris privats d'aquest sector. És complicat, però és l'accés a Tordera, i era el que comentàvem, si corres en un lloc on no correspon, a vegades provoques accidents com aquest.
0: La Lorena pregunta si es pot millorar el tema de les escombraries a Sant Daniel.
1: A Sant Daniel i a tot el poble. Justament dilluns passat la Junta de Govern va aprovar ja el plec de clàusules per iniciar el procés de licitació, que està publicat i que fins a l'entorn del, diria, el 12 de setembre, proposem a finals de setembre, les empreses que vulguin poden participar del concurs del nou servei de recollida.
0: En Manel pregunta si diu que caldrien més voreres accessibles per cadires de rodes sense forats, si seria possible fer aquestes voreres més accessibles.
1: Fa 3 anys que hem començat a fer el pla de voreres accessibles, que ho vàrem fer conjuntament amb un estudi de l'associació MIFES. Ells ens varen determinar quina era d'entrada les zones que calia actuar, que calia actuar amb més urgència. Varen fer l'avinguda Països Catalans davant del pavelló, i després, gràcies a les subvencions que ens han donat a l'Ajuntament de Tordera, així de manera nominativa per fer aquests casos, hem fet tota la vorera que connecta les residències de gent gran, de Vital i Can Conte, amb la biblioteca i fins al Parc de la Sardana. Tota la part més plana de Tordera sí que seria accessible, i és veritat que és un pla d'accessibilitat de voreres el que se li ha de donar continuïtat, perquè certament encara encara hi ha llocs que ja no és només una cadira de rodes, és un cotxet d'infants, és un caminador o és un carro de la compra que costa, si va carregat també costa de pujar. Per tant, li hem de donar continuïtat, i de seguida que tornem a rebre aquesta subvenció de la Diputació podrem fer-ho per donar continuïtat, però és una línia de treball que portem fent des de fa 3 anys.
0: Antoni pregunta, diu que els gats de les urbanitzacions són un perill per a les motos que circulen per la carretera, i diu això, no hi ha cap pregunta més enllà del comentari.
1: És un comentari.
0: Seguim amb la Inua, que pregunta com està el pagament dels ajuts de l'esport federat i/o la resolució de les beques.
1: Mira, no t'ho puc dir ara mateix perquè no sé en quin punt es troben. L'únic que sé al respecte de subvencions és que aquesta setmana s'han publicat les subvencions per a les entitats 2026, i que per tant s'ha de resoldre les beques del 2025 si no s'ha fet encara. Sé que s'han resolt les subvencions d'entitats 2025, per tant podran cobrar-les en breu. No ho sé, no li puc donar. Després em puc quedar el contacte de la sí. persona i li contestaríem en privat.
0: En Pere pregunta, diu que la valla trencada a causa d'un accident sense reparar al camí de Sant Pere del Bosc ja està allà fa més d'un mes.
1: De Sant Pere del Bosc? De Sant Pere de Riu.
0: Posa del Bosc.
1: En qualsevol cas li direm a l'Ajuntament de Lloret.
0: Mirarem.
1: El camí que connecti no Sant Daniel, ho mirarem.
0: En Xanglo pregunta quan acabaran les obres del passeig del riu, del passeig fluvial.
1: Mira, ara deixaran, estan instal·lant la barana de seguretat que separa la mota del que és passeig, quedarà obert per la festa major. No es pot garantir que per la setmana vinent estigui posat tintat la zona de passeig que s'ha enformigonat. Depenia de que l'empresa li arribés la maquinària que necessita, perquè estem a l'agost i hem d'agrair de fet que estigui tot el personal treballant, i més amb aquestes calorades. Quedarà obert el dimarts de la setmana vinent, o sigui, sense les tanques, i faltarà el tintatge del que és la part nova enformigonada. Sí que ha passat la festa major al setembre, s'arreglarà el que ja havia quedat pendent de reparar de tot aquell passeig, de tot aquell sorrejat que s'aixecava, que ja formava part de la garantia de les primeres obres que es va fer, i que està més a la banda de l'esplai. Això sí que es farà de cara al setembre. No sabem si per la festa major podrà quedar tot el tintat amb l'òxid que es preveu abans de la festa major. Veurem si arribem. En qualsevol cas, el que sí que estarà obert és el passeig sense les tanques d'obra.
0: Aquest mateix ciutadà també pregunta si es podria posar alguna instal·lació lúdica de 9 a 12 anys al Parc de la Sardana.
1: Bé, hi ha gronxadors, hi ha la tirolina, podem mirar-ho perquè espai n'hi ha. Si hi ha alguna proposta concreta, ens la pot fer arribar sense cap inconvenient, eh?
0: I en relació també amb els parcs, pregunta si es podrien posar més bancs al Parc de l'Amistat i zones d'ombra.
1: Mira, el tema de les zones d'ombra està demanat des del mes de maig, i quan jo em queixo de la contractació pública és perquè passen coses com aquesta. Encara és un procés que està en marxa, perquè la zona d'ombra, com que no és barata, ha de passar tot aquest procés de la llei de contractes, i és absolutament ridícul que aquestes alçades de temps hi instal·lem una zona sombrejada. És un tema que ha portat cua a nivell intern i tècnic, i no me n'amago, i sí que he demanat que si aquesta zona d'ombra ha d'arribar al mes d'octubre, ens esperem a la primavera de l'any vinent a posar-la, i em sap molt de greu, però és veritat, els arbres són els que són, s'han posat aquest any arrel de que l'esclafit ens va trencar tots els arbres, i a vegades, quan jo em queixo de la burocràcia, és justament també, i no només per temes de l'aigua, sinó per casos i exemples com aquest. Hem treballat perquè fos possible aquest estiu, però si la zona d'ombra passa perquè es posi a finals d'agost, jo ja no vull fer més el ridícul amb aquesta situació, i per tant la zona d'ombra arribarà la primavera vinent.
0: Una darrera pregunta també d'aquest ciutadà. Abans al carrer Doctor Carreras, a la cantonada, hi havia dos bancs. Ara només n'hi ha un, perquè es va descollar un del terra, i pregunta si es podria posar un altre que anava molt bé per la gent gran.
1: Doncs sí, segurament. Sí, s'ha de reparar. Jo crec que el tornaran a posar. Més allò és una zona plana. Tot el carrer de l'Amistat, de fet, per posar. M'imagino que deu ser, clar, la baixada del Doctor Carreras, no? Perquè a l'hora de pujar o baixar deu costar la gent gran i deuen fer aturada. Sí, el tornarem a posar.
0: També ajunto dues preguntes aquí d'en Juanjo i la Núria, que és en relació a les instal·lacions d'illes d'escombraries, i també la Núria pregunta si es podria posar un contenidor d'escombraries a l'aparcament que hi ha darrere de l'hotel de la Farinera.
1: Sí, ells mateixos han de gestionar les escombraries. S'haurien de gestionar les escombraries, sí, perquè és una absoluta marranada el que passa allà.
0: La Telma pregunta quan es tornarà a arranjar el camí de sorra que va de Masmora fins a Sant Daniel.
1: Mira, aquesta petició la traslladarem al regidor de Medi Rural, perquè hi passin una maquinada.
0: La Zucena pregunta, diu que volia saber si s'arreglarà els carrers de les urbanitzacions a Can Camps, diu que no es pot sortir.
1: A Can Camps no està previst arreglar carrers, més enllà de tapall o forats que siguin molt urgents, perquè recordem que són urbanitzacions amb dèficits urbanístics i per tant no estan recepcionades. El que sí que s'ha de fer és un manteniment, sobretot en aquells espais que estiguin molt malmesos. Ara mateix les actuacions d'asfaltat que hi ha previstes són a Tordera Park i Terra Brava, i que començaran el mes de setembre.
0: La Zalruna diu, soc d'Agora Park i vull saber si es podrà fer alguna cosa amb el tema de les escombraries.
1: Doncs mira, és el, remeto el que he contestat abans, que ja està publicat el plec de clàusules tècniques i administratives que regeixen el concurs públic per la millora del servei, de fet, per l'empresa que s'hagi d'encarregar el servei, que a finals de setembre sabrem quantes empreses s'han presentat, que no vol dir que tinguem la nova empresa, perquè una vegada es presenten les empreses s'ha de fer l'obertura de sobres o no sé què, els informes tècnics, fins aquí mig any no tindrem, si tot va bé, no tindrem el nou servei en marxa.
0: Tenim un...
1: Mig any, sent molt optimista.
0: Tenim un ciutadà que aquí posa LAC, potser es diu Lluc, en tot cas. Diu, hola, es podrien coordinar les hores del bus urbà amb els horaris del tren a l'estació?
1: Sí, entenc que hauria de ser així. Però llavors... o bé fer... Sí, s'haurien de coordinar, però llavors implica moure també tots els horaris. És veritat, és que hauria de ser així.
0: La Dolores pregunta si s'assumirà la despesa del subministrament de filtres. És aquesta la pregunta.
1: No anirà amb càrrec a tarifa, però sí que el pagarà l'Ajuntament. Al final l'acabarem pagant entre tots, però sí que no el veurem amb un augment al rebut de l'aigua.
0: La Dolors pregunta per què li han enviat a la taxa d'escombraries a una casa que està en obres sense tenir la cèdula d'habitabilitat.
1: Perquè la taxa d'escombraries es gira a tothom, a parcel·les construïdes, a parcel·les no construïdes, a solars, a masies, a cases aïllades, a pisos. Des d'aquest any, per fer una taxa justa i equitativa, tothom paga la taxa d'escombraries.
0: En Daniel té una pregunta també i diu que pregunta que el Montnegre de qui és competència.
1: Depèn. Hi ha una part de propietat privada, el Montnegre Corredor, quant a parc, és de Diputació de Barcelona, i hi ha una part que és Ajuntament de Tordera.
0: La Carme diu, quan hem d'entrar a les Ferreres quasi no ens hi veiem, la quantitat de matoll fa que no es vegi. Si es podria fer alguna cosa.
1: Bé, haurem de fer una desbrossada, entenc. Però, insisteixo, ens trobem amb el mateix d'abans. Estem en risc d'incendi, qualsevol actuació que fem en entorn natural s'ha de vigilar molt perquè les màquines, a vegades, bueno, ens poden produir un petit foc que volem evitar de totes.
0: Has contestat la següent pregunta, que era en relació d'aquesta de la Rosa, per tant, que ja tenim la resposta. Segon, diu Agua Delirio, diu, sap que organitzacions com a Roca Rosa també hi ha problemes amb l'aigua? Això és el seu comentari.
1: Problemes amb l'aigua, m'entenc que deu ser de subministre. També ens passa a Can Domènec, que hi ha una gran quantitat de frau amb l'aigua, a banda de pèrdues que es poden donar per canonades, i sobretot que hi ha un augment molt, molt important dels subministres, que fa que de seguida es buidin el dipòsit. Per això, en alguns casos, es talla el subministre a la nit perquè es puguin carregar el dipòsit i l'endemà la gent pugui utilitzar l'aigua. Però estem tenint unes calorades horroroses i s'utilitza molta aigua. Més enllà de que la gent en faci un mal ús, i ompli les piscines constantment i cada dia, que és un problema que també ens hi trobem a moltes urbanitzacions. Que els dipòsits al final s'abuiden perquè canvien la piscina constantment, i amb això sí que s'estan prenent altres tipus de mesures.
0: Tenim una doble pregunta també de la Marisa, que abans n'ha fet alguna. Pregunta si es podria fer un radar de velocitat al centre del poble i un pas peatonal davant de la caixa, que els cotxes diu que no
1: és. Aquesta és la primera pregunta que et contestava, que deu ser la mateixa. Sí. Si no és la mateixa veïna, anava en la línia de reduir la velocitat dels cotxes que passen per allà, que sí, em remeto a la primera pregunta, així donem contesta a la resta.
0: Elvira pregunta si es podria reformar la piscina municipal La Gran perquè no fos tan fonda i poder repartir la gent.
1: Mira, aquesta era una de les propostes que teníem a principi de mandat, quan encara aleshores estàvem en procés de sequera, perquè aquesta piscina nostra és de mides, bueno, es va fer en èpoques preolímpiques, quan totes les piscines eren grans i molt, amb molta fondària. I en temps de sequera, ja no se recordo si era aquest primer mandat o en etapes anteriors d'en Joan Calres, s'havia plantejat de refer el bas i no fer-lo tan profund, perquè al final la gent en podria gaudir més. És una de les propostes que tenim damunt la taula, però fins que no tinguem finançament per fer-les és inviable. Però estaria molt bé perquè se'n gaudiria més de la piscina.
0: Anem amb les dues darreres preguntes, són curtes. També pregunten a la Terma per què no puc anar al ple a parlar del tema de les UT.
1: Sí que pot anar al ple per parlar del tema de les UT. De fet, deu ser, sí, la Terma és la persona que va fer la pregunta, que a més vaig contestar. Em consta que el regidor que porta els temes de turisme va parlar amb ella, per explicar-li què és el que estem fent. Els habitatges, les UTES, són els habitatges d'ús turístic que hi ha a Tordera, la llicència la dona la Generalitat de Catalunya. Hi ha alguna problemàtica relacionada amb algunes cases d'allotjaments turístics que constin així de manera directa a Tordera i Sant Daniel, per les quals la policia hi actuen cada vegada que els veïns ho requereixen, i s'estan emprenent accions des de la via tècnica perquè aquestes llicències la Generalitat les pugui revocar. Aleshores, sí que hi ha mesures per atendre, no?, les problemàtiques amb els habitatges d'ús turístic. El problema és que no, la llicència no la donem nosaltres. Nosaltres només, el que hem de fer és actuar davant la problemàtica, traslladar-ho a la Generalitat, i sigui la Generalitat que decideixi què ha de fer, perquè al final és un tema de competències. Nosaltres, l'Ajuntament, actua fins allà on te pot. Podem tocar les portes que faci falta, però al final ha de ser el competent qui respongui.
0: Tenim ja més preguntes, però ho deixarem per la propera edició perquè ja se'ns ha fet l'hora. Alcaldessa, gràcies per venir. No sé si vol afegir alguna cosa més abans de marxar.
1: Bé, simplement recordar que de moment l'aigua està declarada com a apta des d'aquesta setmana, que és una situació que es podrà o no revertir en els propers dies, en funció de com vagin sortint les analítiques que continuem fent. No perquè tinguem l'aigua apta vol dir que ens oblidem del tema, tot el contrari, seguim fent analítiques i a més treballant per la instal·lació dels filtres, que és el que donarà la solució definitiva. I ja en l'àmbit més popular, dir que estem en plena prèvia de la festa major. Avui tenim el sopar de colles i la festa dels 80, 90 i 2000, que la gent en gaudeixi, que ho faci amb seny i civisme, i que la setmana vinent ja comencem a tenir els actes força a la festa, que haurem d'estar molt pendents de la meteorologia i que en qualsevol cas estem treballant en alguns plans B que siguin possibles, perquè si ens hem de trobar en la situació de suspendre o anul·lar alguna o moure de lloc alguna activitat, doncs tenir-ho més o menys previst i no actuar de manera de fer-ho de manera proactiva i no tan reactiva. Per tant, esperem que gaudim d'una bona festa major tots, i si pot ser que el temps ens acompanyi.
0: Doncs, alcaldessa de Tordera, ja aquí, es l'emplacem d'aquí 15 dies i l'agraïm com sempre que vingui aquí als estudis de Ràdio Tordera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Extremadura, al Marat, volíem dir. Després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes, que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035, i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella, i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge, i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu, que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla Infocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet, amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.

Molt bon dia, Torderes, i molt benvinguts. Avui tornem a la normalitat, o això intentarem. Perquè ahir ja es va apagar el sol, vam encendre les ulleres, vam mirar amunt amb la boca oberta i per un moment tots van ser una mica astrònoms. I avui toca, doncs, d'aquesta sensació i ara què? Doncs ara toca Ràdio Tordera. Aquí no tenim el telescopi, però tenim micròfon, tertulians, notícies, música, curiositats i també molta teca que ahir doncs, ja van deixar anar les nostres pensaments i les nostres crítiques. Parlarem del que ha passat després de l'eclipsi, de la calor que no ens dona treva, dels problemes de la mobilitat que va deixar el gran esdeveniment i també d'aquelles notícies que quan les llegeixes penses això no pot ser veritat. Però sí, és veritat. Així que poseu-vos ben còmodes, enceneu l'aire condicionat si el teniu, ventilador, o si no, baixeu-lo. Perquè a vegades que diuen que com més calor, com més aire t'entra, més calor després a les hores tens. Jo personalment tinc que dir que aquí a l'estudi estic molt bé, però quan surto migdia, la patacada que te dona el sol, la veritat, et deixa com un cansament ja per tot el dia. Així, doncs, que estem a punt, si teniu tota el que és aquestes propostes que fem i que també hem sobreviscut aquest agost, que ja pràcticament arribem a la recta final, comencem. Això és Ràdio Tordera. Això és el nostre magazín. I avui, després de fer desaparèixer el sol, intentarem que no desapareixi ningú dels nostres tertulians. Per què? Perquè els estimem. Aquí va aquesta cançó.

0: Doncs bé, l'endemà de la crisi, doncs hem de dir que ha passat dos dies, encara estem doncs, parlant, estem visionant diferents imatges que ens van oferint, doncs, de tant de mirar el cel. Hem de dir que a les Terres de l'Ebre, per exemple, la jornada es va viure en cercle i una gran afluència de públic. Aquí, veto aquí, que va haver aquell moment, pim-pam, que resulta que aquell nuvolet es va posar davant i els que miràvem el sol van mirar a terra de seguida. Hem de dir que el Meteocat doncs, ha ampliat els avisos per color extrema fins a 34 comarques, amb dos dies especialment complicats abans que arribi una certa normalització. Avui volíem, ahir volíem, abans d'ahir, que desaparegués una estona. Avui crec que més d'un voldria que desaparegués fins dilluns. Bé, anem a parlar de la factura de la mobilitat. La crisi també va provocar importants moviments de persones i problemes de mobilitat, especialment en alguns punts de Catalunya. Es van registrar saturacions en carreteres i transports, especialment en els desplaçaments cap a zones d'observació. I bé, doncs, una cosa hem après de la crisi, si podem aconseguir que el sol desapareixi, però fer desaparèixer els embussos encara no. Catalunya continua pendent dels incendis també i la calor. La combinació de temperatures molt altes i condicions adverses manté la preocupació pels incendis i mentre alguns encara estan mirant fotografies de l'eclipsi, els serveis d'emergència continuen en el territori amb molta atenció. De quina manera, contertulies, benvingut Toni...
1: Bon dia,
0: Manera. Benvinguda, Montse.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Que estiguis aquí, Jordi.
3: Hola, bon dia.
0: Conxita, gràcies per estar aquí.
4: Bueno,
0: encara segueu mirant vosaltres fotografies i esteu encara visionant aquell moment que se'ns va deixar veure que s'anava tapant doncs, el sol. Com ho sentiu avui?
5: Dies abans vaig comprovar que des del terrat de casa meva es veia fins al turó de l'home, que era on marxa el sol cada tarda. Per tant, vaig pensar que no tenia que moure'm de casa. Primer. Després, que no havies d'estar... Jo m'havia comprat un llibre per informar-me prèviament.
0: Molt bé, coincida.
5: I llavors vaig llegir que s'anava mirant, però que no estiguéssim tot el temps mirant, encara que fos amb les ulleres, evidentment, amb les ulleres. Llavors jo pujava... Ah, un cachito. Perfecte, deixava... Després, i finalment quan ja se suposava que era la fase final, un núvol.
0: Això va ser guai, de veritat,
2: Això és el que els va passar als de casa, que se'n van anar a dalt al castell de Palafolls, a dalt de tot,
5: però el núvol el van veure
2: i,
5: tots,
2: esperant i diu, hòstia, ara hi ha els núvols.
3: Jo vaig
2: veure des de la televisió, que va ser estupendo.
0: Fantàstic,
2: perquè ho vaig veure des de diferents punts i tot va ser molt maco.
5: D'anar veient com aquell, com si fos un quesito que es va tapar, era interessant.
3: Jo el que vaig llegir ahir per internet, que la forma de treure aquests bulos que han hagut al voltant de l'eclipse. O sigui, com si això afectés a l'atracció del planeta. Tonteries que s'han inventat i al final deia
2: els
3: que això...
2: Els negacionistes,
3: que
2: no?
3: Això, no, tothom, molta gent s'ha inventat coses molt rares i que intervindrà amb la política, amb els líders polítics i no sé què. Són bestieses. Perquè això és un fenomen periòdic que succeeix en el món celestial aquest i que no és periòdic, el que passa que si la pluja és cada 20 dies plou, pues aquí és cada 100 anys.
0: Bé,
3: que passa.
0: Però escolteu,
4: hi ha un altre
2: però proper. Però són parcials, no són totals.
3: Sí, o parcial.
2: Aquest és el total, que és el que no el tornarem a veure fins d'aquí.
3: Però que no passa res.
0: A Cadis diu que l'any que ve n'hi ha un com aquest que durarà 3 minuts i pico,
3: Sí, això diu.
0: I ja podem començar a reservar.
2: O parcial.
0: A total, sembla que entès jo, 3 minuts i pico i podem començar a reservar tot el que sigui.
3: Però que no té cap influència fora de lo que es veu. Fora de lo que es veu no té cap influència. Lo que sí, com deies tu, dels negacionistes, això te dona idea de la Terra, que és rodona, i de que té una òrbita. Perquè si no,
2: no es podia...
3: Perquè si no, no es podien preveure amb tants anys d'avançament quan passarà un. És perquè calculen les òrbites del Sol, de la Lluna i dels diferents planetes.
0: Continuem amb més notícies d'Espanya.
4: Ahir no n'hi ha res, Ja, a mi m'és igual que surti el sol. Bueno, primer és la terra que rota, no surt el sol. Però m'és igual que surti el sol per l'est com per l'oest. M'emporta un raba.
0: Antoni, això no pots viure així. Has de viure més sentint tota la natura i tot el que has de veure.
4: Sí, jo la senteixo.
3: No, i el sol també té translació.
6: Bueno, és una cosa especial que passa...
3: El sol té translació.
4: Sí.
3: També es belluga.
4: També es belluga, però els planetes es belluguen al seu voltant.
3: Al seu voltant, exactament. Vinga, amb tots mateix, els planetes al voltant.
0: Aquell mateix dia es podia veure la pluja d'estels de Sant Llorenç i a més es podia veure, si estaves despert quasi a les 4 de la matinada, tots aquests planetes alineats. Déu-n'hi-do.
6: I un raig i un llampec verd, de color verd.
0: Sí,
6: un llampec de color verd.
3: Això és quan el sol s'oculta a la mar.
6: Sí, o quan es posa el sol...
3: Sobre el mar.
6: Segons quin punt es veu.
3: Sobretot el mar.
0: Guai, no?
3: Sobretot el mar. Això ho he vist moltes vegades.
0: Incendis que continuen complicant l'estiu a Espanya. La situació dels incendis forestals continua sent preocupant. A Osca, l'incendi de les penyes de Rigles continua avançant i ja ha fet milers d'hectàrees mentre focs evolucionen de manera desigual. Doncs l'estiu es porta platja, gelats, festes majors, però també la realitat que cada any es preocupa més el foc. El terratrèmol molt greu a Colòmbia, el balanç del terratrèmol que ha afectat Colòmbia continua creixent, hi ha centenars de morts i milers de ferits, i entre les persones afectades hi ha ciutadans espanyols. Espanya ha activat també ajuda per donar suport a les tasques d'emergència. Aquesta, doncs, és una notícia que hem de tractar amb tot seriós, especialment doncs, en aquests moments, i desitjar doncs, que se'ls hi porti el suport i l'ajuda que necessiten.

0: I ara pràcticament arribarà un d'aquells moments que la cosa no gaire sigui gairebé informació de servei públic, perquè una cosa és saber si farà sol, una altra és saber quals arbres es cauran avui al damunt, i per això tenim uns col·laboradors que cada dia estan pendents dels termòmetres, del cel, de les temperatures, d'avui quina hora doncs hem estigut la màxima, com ens hem despertat, si nosaltres decidim aleshores d'encendar-les o directament amb el ventilador al braç, perquè ara s'ha posat molt de moda, quan t'has d'anar amb el ventall es porta aquell ventilador aguantat que realment pesa molt més que un ventall. Són gent de casa, totes aquestes persones que ens expliquen el tema de les temperatures, d'aquelles persones que sempre tenen un moment per informar-nos i que ja formen part de la nostra família radiofònica. Així que com cada dia els donem la benvinguda, els agraïm que ens acostin la temperatura de Tordera, perquè nosaltres podem parlar molt, però els graus no ens menteixen. Doncs vinga, comencem amb aquestes temperatures d'avui a Tordera i anem a saludar a la Paquita Albertina al carrer Sant Jordi. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima d'ahir.
1: Doncs mira, 35 graus i 4 dècimes.
0: Molt bé.
1: O sigui, més que ahir, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ahir abans d'ahir.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ara aquest dematí hem tingut 20 graus a 9 dècimes.
0: Mm-hmm.
1: Ara que és moment estem a 29 graus en 6 dècimes.
0: Molt bé.
1: Amb un 62% d'humitat.
0: Mm-hmm.
1: I marca núvols i sol.
0: Bueno, això, aquests núvols seran els que sortiran cap al cap vespre com cada dia, eh? Això quasi, quasi els tenim aquí permanents, de veritat que sí. Moltes gràcies, Paquita, un bon cap de setmana amb els teus col·legues i els dones molts records de part de la gent de la ràdio.
1: Molt bé, un bon dia, un bon cap de setmana per tothom.
0: Adéu, Paquita. Ens bon... anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com tenim la temperatura a Marreixac d'ahir.
2: Ahir va ser la màxima de 37 graus 5 dècimes.
0: Vale.
2: Avui la mínima ha sigut de 20 graus 4 dècimes. Ara que és moment estem a 34 graus i 2 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Amb un 49% d'humitat.
0: Sí.
2: I això representa una temperatura de sensació de 38 graus 8 dècimes.
0: Déu-n'hi-do, aquestes temperatures de sensació ens deixen realment parats, eh?
2: Sí, sumats.
0: Molt bé, Joan, doncs el vent...
2: El vent és de 25,7 km hora.
0: Menys mal que una cosa s'aguanta bé, eh, Joan?
2: Sí.
0: Molt bé,
2: sí,
0: gràcies. Sí. Un bon cap de setmana i gràcies per estar aquí. I que bé, gràcies a vosaltres doncs podem informar aquells moments de tot el que doncs hi ha dintre el que és la meteorologia Tordera. Doncs vinga, company. Igualment, moltes gràcies.
2: Adéu,
0: bon dia. Temperatura fibra color màxima d'ahir 34,7, mínima de 8,19,1, ara 29,6 i una humitat d'un 59%. I ara hi ha la pregunta que hem penjat el que és en les xarxes de Ràdio Tordera. S'hauria de prohibir el TikTok o Instagram als menors? I aquesta pregunta la passem en els nostres contertulians, però tinc que dir la pregunta treta de la màniga, que vull dir que amb aquesta dieu sí, no i poc, i vinga, anem a entrar a la pregunta. S'hauria de prohibir TikTok o Instagram als menors? El telèfon de la ràdio 93 64 28 93, o bé al Facebook de Ràdio Tordera. Vinga, què us fem? S'hauria de prohibir, Toni?
3: A partir de 16 anys cap avall, sí.
0: Sí? Montse, què te sembla?
3: Penso que si ja tens edat de treballar, també tens edat de poder mirar el...
4: Jo penso que 16 anys sí que ja ets un adult, una persona adulta, com per tenir el criteri de saber el que estàs veient allà on et comporta i allà on tot porta, no?
0: Uh-huh.
4: Abans, pot haver-hi criatures amb 15 anys que també siguin molt adultes, però, a veure, no es pot fer excepcions, es fa una edat, i jo crec que 16 anys és una edat òptima.
0: Jordi?
5: Jo no soc partidari de prohibicions. Les prohibicions, jo soc de l'època de prohibir. El que passa que s'hauria de controlar aquestes coses, haurien de tindre un control de què s'hi posa amb aquestes xarxes, perquè de vegades posen coses sense cap sentit, o coses enganyoses, o coses que són malifetes. Els invents, com és les xarxes socials, en principi no són ni bones ni dolentes, és com la dinamita, no és ni bona ni dolenta, és l'ús que s'hi fa de segons
4: sí,
5: quins productes.
4: Sí, bueno, però és que aquí intervenen els criteris.
5: Sí, però l'ideal és controlar aquest ús.
4: Sí, és això el difícil.
5: És controlar aquest ús. I llavors, a lo millor s'haurien de fer un reset de totes aquestes coses.
4: A totes
5: coses,
4: aquestes companyies, sí, posar-los unes restriccions depèn de lo que posin.
0: Vinga, que després no tindrem temps de la pregunta 30 de la Màriga i avui amb honor de la Montse la tinc que fer. Endavant, Conxita, endavant.
6: Que el problema no són els nens sinó els pares.
0: Ara.
6: Perdoneu. Perquè si tu, quan tens un nen de 2 anys, per tenir-lo sentat a la taula, li dones un mòbil i li deixes que el nen faci, i quan tenen 4, i quan tenen 5, i quan tenen 6, què esperes quan en tenen 7, 8 o 9? Per tant, penso que és un problema d'educació dels pares. Els nens no necessiten els mòbils, no necessiten la tablet. Ells tenen que jugar amb paper, amb colors, dibuixar. Però
0: inclús
6: clar,
0: el més senzill, com has dit ara, Conxita, que m'ha fet baixar el paper, el llapis, una cosa...
4: Sí, però això necessitaríem un debat, també, d'una tertúlia sencera.
0: Doncs vinga,
4: perquè
0: apuntem.
4: Aquí hi ha molt que dir amb el tema dels pares, amb el tema de les empreses que TikTok, etcètera, hi ha molt que dir. Vull dir, no tots els pares no, ho fan,
6: no,
4: això.
6: No carreguem la culpa amb els nens, perquè a vegades...
4: No, la culpa en els nens no la tenen.
6: Que tenim els pares, perquè si ens ha estat còmode i fàcil fer, després no ens queixem,
0: clar. Perquè
6: ho hem propiciat nosaltres.
4: Sí. Hi ha molts pares que sí, que veus que va, calla i té el mòbil,
0: per
4: no?
0: Per deixar tres
4: i juga. Uh-huh. Però també n'hi ha molts que no ho fan. Llavors, és el que dèiem sempre, és un tema de cultura, és un tema d'educació, és un tema de fer un canvi, un reset amb moltíssimes coses que és tan complexa que...
0: Vinga, ens anem a la pregunta treta de la màniga, Montse, que a tu t'agraden tant.
4: Ah, sí, veure.
0: A veure si... Mirem de no allargar-nos gaire, perquè després no tenim temps del tema que porta l'Antoni, Fem una pausa, control de so, i tornem de seguida. I la presentació de la pregunta treta de la màniga és...
7: Ara i aquí, d'estiu.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com està el pati?
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
11: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
12: No, primer has de fer la digestió.
11: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
12: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo, d'aquí, no em moc.
13: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
14: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
16: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
17: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Ràdio Tordera.
19: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: Doncs bé, tenim un tema molt interessant que es portarà Antoni López, però la pregunta treta de la màniga, i sí que m'agradaria, doncs, que una miqueta de reflexió i després dieu sí o no. És sempre millor dir la veritat, encara que faci mal, o en situacions en què una mentida piadosa és una forma de cuidar l'altra persona. Exemple, si una amiga pregunta, t'agrada el meu nou pentinat? I és horrorós. Què fas? Si algú et prepara un sopar amb tota la il·lusió del món, però és incomestible, sinceritat o diplomàcia. Quan una persona pregunta, estàs enfadat amb mi? Dius, no passa res. Quan sí que passa, és mentir? Una mentida per evitar una discussió. És covardia o intel·ligència emocional? I la més complicada, si saps que la veritat farà molt de mal per no dir-la, també pots fer mal més endavant. Què tries, Conxita? Va, vinga.
6: A veure, jo soc partidària de dir la veritat. I de quan te trobes amb una cosa, penso que no té que sapiguer-te greu, pues dir, no, el teu pentinat no m'acaba d'agradar, m'agrada més com te queda l'altre. No passa res, vull dir, hem de ser capaços d'assumir les crítiques.
4: Depèn de com s'ho va fer l'altra persona.
6: Sí, ara, també t'he dit una cosa, sí, en determinades situacions, a vegades penso que no dir una mentida, però a la millor no convé dir tota la veritat.
0: Mm-hmm. Jordi, va.
5: La veritat és que per educació ens passem el dia mentint. Perquè ja d'entrada, com estàs? Bé, o vols que t'ho expliqui com estic? Perquè amb un bé ja ho talles, ja està. Trobes una senyora que amb un vestit horrorós, oh, què et sembla aquest vestit que m'he comprat de Ralph Lauren? Maquíssim, et senta de conya.
4: Li està fet un tiro.
5: I li senta com un tiro. Vull dir, i et treus el problema de sobre i ja està. Després hi ha altres mentides, estàs en un avió que veus que va caure i...
0: Apa, Jordi, també.
5: I llavors
0: no
5: et diuen...
0: No passa res.
5: No passa res. Aterrem de seguida i ens estan esperant allà a l'aeroport i tots anirà bé. I hi ha 24 morts. Vull dir, clar, és que de vegades la veritat és cruda i dura. O sigui, has de saber quan pots suavitzar aquesta veritat. I val més suavitzar-ho i que la gent sigui feliç, encara que sigui amb una petita mentida.
0: Una mentida perillosa és realment una mentida o pot arribar a ser una manera de cuidar els altres, també.
5: Sí, sí. Eh?
4: Jo penso també que a mi m'agrada molt dir la veritat.
5: Sí, a tots.
4: I els meus disgustos m'ha causat, perquè de vegades no pots anar pel món dient tota la veritat de les coses, en política sobretot, no? A mi el que me molesta moltíssim és que quan una cosa és sapiguda per tothom i surt una persona per la televisió o per la ràdio, el que sigui, i ens està enganyant Però que tothom se'n dona compte, no? Que diu, bueno, aquest ens està venent la moto perquè per un te dirà que és per no causar pànic a la població, per no d'això, per no d'allò, però tothom sap que allò que està dient és una mentida. A mi això me molesta molt. També, de vegades, entenc això que dic de no causar pànic.
0: Cuidar els altres,
4: en
0: no?
4: Això, també entenc que moltes vegades s'ha de dir una mitja veritat, una mitja mentida, per no alarmar. Però jo sóc partidària de dir la veritat encara que alarmi, encara que no alarmi. Avui ho estàvem dient amb tot el tema d'això de Ceuta i Melilla, que diguin exactament què és el que passa, encara que s'alarmi tot Cristo, m'és igual, però que si piguem exactament el que passa. No m'agrada que sigui cap mentida, encara que sigui per suavitzar la cosa, no? No m'agrada. M'agrada més que es digui la veritat.
0: Toni.
3: Jo, si es pot passar amb una mentida pietosa, passo amb una mentida pietosa.
0: Ostres, que hem d'anar al col·legi. Tu, Antònia, per favor.
3: Vaig anar a un col·legi de capellans que ens deien que havíem de dir sempre la veritat i ells mentien contínuament.
20: Saps quin és el límit? El límit és mentir en benefici propi o mentir en benefici del que t'està escoltant. Aquest és el límit.
0: Ara sí que només he de dir sí o no i entrem en el tema que porta en Toni. Us han de dir sempre la veritat encara que sigui incòmode?
20: No.
0: O preferiu que de tant en tant us regalessin una petita mentida per fer-vos la vida més fàcil?
4: Jo prefereixo que em diguin tota la veritat. Ara he viscut un cas a casa meva, ja ho sabeu tots, i jo sempre he dit que em diguessin la veritat. I fort crua i per dolenta que fos. Una altra cosa és que li diguin a l'afectat, no? Però a mi vaig voler que em diguin exactament la veritat.
0: Toni.
3: Bé, jo el que suposo és que el que hem de fer és mentir diplomàticament, no?
0: Home, però després ho has de pensar molt, no?
4: Sapiguer-li donar la volta, no?
3: És que
4: hi ha gent que en sap moltíssim.
3: Sobretot en un poble que jo encara crec que Tordera encara és un poble. Si ja som quasi 20.000 habitants, però crec que és un poble. Si vas dient la veritat pels carrers, t'aniries hostiant amb la gent.
20: Sí, clar.
0: Jordi.
20: S'ha de tindre la suficient educació per
3: ser una mica hipòcrita.
20: Per no explicar tota la veritat.
3: Clar.
20: Per explicar una part de la veritat.
0: Considera,
6: jo sóc partidària de dir la veritat, encara que a vegades me comporti problemes.
4: Un disgust.
6: El que torno a dir, sí que és veritat que de vegades pues, convé no dir tota la veritat. És a dir, no dir una mentida, però no dir tota la veritat. Vull dir, jo m'he trobat, per exemple, en un programa com el que deia la Montse, jo sabia la veritat i em deien, és que hauries de dir... No hauria de dir res, vull dir, és una persona prou intel·ligent com per saber les coses i, per tant, la veritat arriba fins aquí i després estem en l'àmbit de l'especulació, jo no especularé, cadascú pot fer la seva. Per tant, dir la veritat sí, però de vegades...
4: S'ha de veure el cas, també.
6: Limitar aquesta manera de dir la veritat.
0: Són 5 minuts que passa de 11:45.
3: De mentiders als professionals és la dreta espanyola. Sí. Sobretot quan diuen que Jesús el van crucificar i va ressuscitar el tercer dia.
20: Però és en benefici propi.
0: Que no, vale.
20: És que aquestes són en benefici propi.
0: Això és la teva opinió.
3: No és la meva opinió. És que a un que crucifica no ressuscita el tercer dia. Ja t'ho dic jo.
0: Vinga, i ara canviarem totalment de registre, Toni, ja que has agafat l'última paraula, parlant de Jesucrist, perquè avui els nostres tertulians tindran una altra vegada a opinar d'un tema que també portarà molta pólvora, perquè parlarem precisament de filtracions, d'intromissions, Toni, després me ratifiques, la vida privada, aquesta frontera i cada vegada més difícil de dibuixar en el que és públic i el que és privat. Acabo tot d'enredonir i nosaltres opinem.
3: Sí, s'està donant a l'estat espanyol una mena de justícia prospectiva en segons qui, per exemple, amb Begoña Gómez, amb el fiscal general de l'Estat, a qui se'l va acusar perquè ell o alguien de su entorno, que això és molt perillós, i llavors, clar, perquè alguien de mi entorno pot fer una bestiesa molt grossa i jo no tenia res a veure. I llavors, a ZP li han mirat tots els whatsapps durant 2 o 3 anys, que això sí que sembla una investigació clarament prospectiva, però aviam què troben, aviam què pesquen, I això s'està filtrant. I és que hi ha contínues filtracions de tota mena en els tribunals espanyols. I llavors, el més greu és que destitueixen un fiscal general de l'Estat per una filtració que ha fet ell o algú del seu entorn. Però si està filtrant tothom, jo crec que aquí deu haver-hi gent que rep diners per això, demà.
0: Sí. Conxita, què en penses d'això?
6: A veure, estem parlant, en definitiva, de filtracions en l'àmbit de la justícia. I jo crec que la justícia, en aquests moments, malauradament, ens resulta molt poc fiable. És a dir, hi han diferents coses. La justícia, primer, per ser justa, hauria de ser ràpida.
0: Clar.
6: I no acostuma a ser

0: En canvi, ens trobem amb un senyor que és el germà del president de govern, que abans de que el president de govern fos president de govern, el seu germà, que per cert té un currículum
1: impressionant,
0: diuen que li van fer un traje a mida perquè entrés a la Diputació de
1: Badajoz.
2: De Badajoz, sí.
0: A veure, això és un problema, en primer lloc, és un problema administratiu. És a dir, qualsevol de les persones que estaven en aquella oposició podia haver-ho denunciat i ho hagués passat al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, s'ho haguessin hagut de poder fer els recursos pertinents i no havia... Això és l'àmbit. Va passar a l'àmbit penal. Què ha fet aquest noi?
3: Ja li trobaran alguna cosa.
0: No, ja l'han acusat.
1: Sí, ja t'ho dic jo, ser germà de Pedro Sánchez, però, socialista.
0: Però, sí, ja ho sé, però en aquells moments ni el Pedro Sánchez
1: era secretari general.
0: Al contrari, estava perseguit inclús per als seus. I en canvi, s'ha seguit això.
2: Però ha sortit ara.
0: La dona del Pedro Sánchez. És veritat que és l'única persona que és una professional amb independència de que sigui el seu home. Que ens havíem trobat? La dona d'en Rajoy era una ama de casa. I la seva el seu assistent que feia, li portava les bosses.
1: Sí.
0: Això no és res. Però si la teva assistent fa una trucada, un mail, perquè tu li demanes en un moment donat, això ja estàs fent servir... És tan...
3: Però es busca tant...
0: El Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero molestava.
1: Clar.
0: Molestava molt a la dreta. Que jo no sé fins a quin punt pugui haver fet o no. Jo, sincerament, penso que si agaféssim aquest a l'altre i a l'altre, aquest seria el que menys hauria
1: clar,
0: fet.
1: Clar.
0: Perquè els altres segurament havien fet més. Però, tot i així, l'investiga, no dic el contrari, però d'aquí a que facis públic tota la vida personal d'algú i que la posis en el candelero, perquè, però és que havia... Si se pintava les cejas, és que, vamos... És que això és inconcebible.
2: Però és que Conxita, aquí ens oblidem d'una cosa molt important. Aquí hi ha una guerra contra Pedro Sánchez i el govern espanyol.
0: Sí. Això està clar. Aquí hi ha un problema, Montse, que la dreta considera que el poder és seu.
2: Sí. Clar, sí. Això ja ho vam viure.
0: I aquí els seus, per més que facin, no els hi passen factura, perquè tots farien
2: els
0: el mateix.
2: Perdonen.
4: Respecte a les filtracions, tu sabràs, perquè ets d'aquest ofici, quanta gent treballa en un jutjat? Normalment. Quantes persones hi ha en un jutjat?
0: Bueno, pots trobar des del jutge en un jutjat.
4: Sí.
0: 10.
4: Imagina si hi ha gent que pugui filtrar coses.
1: Sí, però per què les filtren? Pel bé comú o pel bé personal?
2: Personal, pel bé personal.
1: Em sembla que aquí si s'investigués a fons... Ui.
2: És el que et deia, aquí això ja ho vam viure amb l'Aznar i amb Felipe González, no? Vaya ser senyor González, perquè va haver-hi una cosa i derribo contra en Felipe González.
0: Però molt menys ara, com el que s'està produint des de fa 3 anys.
2: I ara s'està produint aquest amb una dreta molt més enrabassada, amb una altra dreta molt més dolenta, perquè són persones dolentes, que farien el que fos. Per poder-se sortir amb la seva, i la història de tot això és acabar amb el govern
0: de
2: Pedro Sánchez i de coalició. Jo aquests dies no he tingut massa temps a aprofundir en les notícies i en les coses perquè no el meu cap no es podia concentrar massa bé, i he agafat notes que entre algunes que diu que a Espanya els últims anys hi ha hagut uns quants casos on la informació que estava en sumaris judicials, converses privades, informes policials o dades personals ha acabat sortint a la premsa abans de ser pública al jutjat. Sumaris judicials, àudios, missatges, correus, declaracions, converses de polítics i familiars o empresaris que es fan públiques, informes de policia o hisenda, dades fiscals, patrimoni, tot això tot això abans no es podia fer públic abans de que un jutge digués dicte sentència. Ara es deia tot, sempre es deia que estava sota sumari, que no es podia dir. Ara, bueno, doncs hi ha unes filtracions, suposo que interessades, però

0: Que quan no interessen no hi ha filtracions, però aquestes filtracions són interessades. I el Zapatero li estan buscant les pessigolles de tot arreu, però encara no li han trobat res, eh? Diguem-ho tot, eh? Diguem-ho tot. L'únic que poden tenir sobre la mà és el de les joies.
1: No, però les joies, si va ser un regal...
2: Acabo de dir?
1: Les joies, si van ser un regal de la seva època, no estava tipificat com a delicte.
0: No. Però bueno,
3: que això, tot i així,
0: això és el que veiem.
3: No queda bé.
1: No queda bé, no.
3: No queda bé, perquè si a tu et fan un regal d'aquest tipus...
1: Però si li fan una anàlisi així a l'Aznar, no veig.
4: Bueno... O sigui, només la boda de la filla de l'Anna.
1: Sí, només el casament de la filla.
0: De totes maneres, el que s'ha posat aquí en entredit és el dret a la informació versus el dret a la intimitat. O sigui, què és el que preval? El dret a la informació o el dret a la intimitat. Home, en aquest cas hauria de valer el dret a la intimitat.
1: Clar.
0: I el secret dia... de sumari. El secret de sumari, que també se'l passen pel forn.
4: Pues l'altre dia vaig estar sentint la compareixença de la Begoña Gómez en el Parlament de Madrid. El Parlament de Madrid. La que l'estava dient de tot... Era del PP, era una individua del PP, que no sé quin càrrec té aquesta, una diputada del PP. I li deia una quantitat de barbaritats, com que hagués fet... Vamos, era la persona més dolenta d'Espanya. I la seva gran acusació era que ella era dona del president del govern.
1: Sí, clar.
4: Era la seva gran acusació, perquè tot això ho fa vostè perquè és la dona del president del govern.
2: I contestava.
4: No, ella no va contestar, ella es va acollir en el seu dret de no contestar.
0: Hi ha moltes maneres de... En aquest cas és una altra cosa, però vull ressaltar-la. Amb tot el tema que està passant ara en la política, això mateix d'en Zapatero, del fiscal, de tot, sí. Amb tot el que està passant a Ceuta i Melilla, en tot això el que no s'està parlant és el del pis famós de la senyora Ayuso.
2: Oh, Déu-n'hi-do, se n'ha parlat, de fet,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, se n'ha parlat.
0: Però s'ha parat, si eh? Sí. Des de que ha sortit tot el tema de Ceuta i Melilla, bueno, s'ha parat, eh?
1: El tema de l'Iri...
4: Una cosa tapa l'altra.
0: S'ha parat.
3: No, ella no ha tornat a contestar més després de les bestieses que va dir intentant justificar lo injustificable. No ha tornat a sortir. Ella sí que s'ha dedicat a que cada vegada que feia una declaració pública tapava amb informacions diferents. Bueno, l'última, que el Pedro Sánchez havia fet una locució... i que portava les gafes per veure l'eclipse a la mà i va dir que s'havien de posar les ulleres, doncs va dir que, com que és tan mentider, no tenia cas. Coses inverossímils. I tot perquè no li preguntin. Jo penso que aquesta noia s'ha equivocat radicalment, i que és evident, o sigui, es podrà demostrar o no es podrà demostrar, però que és evident que s'estava preparant les coses perquè... I que, a veure, posar... coincidir en el temps, que la Comunitat de Madrid compra un àtic, quan el teu company, home, i tal, posa la venda els dos que teníeu amb una plusvàlua del 100%.
0: És que es creuen immunes, es creuen que tenen una immunitat i ells poden fer el que vulguin.
2: A veure, un moment. Digues, Toni, és que en Jordi sembla que no havia acabat de dir...
4: No, i l'Ayuso, per exemple, jo vaig estar veient un currículum d'ella, i sí, té la carrera de periodisme per la Universitat de Madrid, i això sí que ho té, però... El puesto que més ha treballat, va treballar un any amb una agència de notícies. Després va estar a Bèlgica i va durar 6 mesos en la feina aquesta. O sigui, que un currículum impressionant, però que no ha treballat mai, seriosament, fins que va entrar a la política en el PP. O sigui, i aquí, pues bueno, ha fet fortuna, perquè l'àtic aquest valia... una mica més car que el pis.
1: Si s'obre una investigació al fiscal general de l'Estat per una filtració... perquè no s'obren investigacions sobre filtracions, com per exemple el senyor Feijó diu en un míting, va haver tema Zapatero, més o menys va venir a dir que el tema Zapatero ressorgiria, o sigui que tenia informació privilegiada dels tribunals.
4: Clar.
1: Aquesta informació, qui li havia passat i qui és ell per fer-la pública?
2: A veure,
1: o sigui, és molt greu.
2: Si me permeteu, a veure, una filtració que afecta a una persona pública... deixa de ser una intromissió en la seva vida privada pel simple fet que aquesta persona sigui coneguda? Una altra cosa.
1: No.
2: Si una informació...
1: És una pregunta.
2: Sí, sí. Si una informació és certa però pertany a la vida privada, s'ha de publicar? I si aquella persona, aquella informació pot afectar políticament una persona que ocupa un càrrec públic, qui decideix què és interès públic i qui és simplement morbositat? I acabo amb això, aquestes quatre. Una filtració pot ser una eina per descobrir una irregularitat, però també pot ser una arma per perjudicar algú.
5: Sí,
2: vinga, s'ha fet una reflexió aquí una mica.
1: Va, això,
2: que...
1: això havia sortit, una mica en, el de, en les tertúlies que estem tinguent, que s'estan fent filtracions per perjudicar. Sobre temes que més, més que judicials són ètics. Són temes ètics.
0: Però no confonguem, per exemple, a Estats Units i s'han destapat molt casos de polític, de polítics i coses de polítics gràcies als periodistes, gràcies a la investigació que han fet els periodistes, però han fet una investigació que
1: en
0: no
1: secret,
0: que,
1: a
0: en
1: més...
0: secret, exactament, que no l'han posat pública fins que han pogut contrastar
1: les proves,
0: fins que han pogut contrastar, fins que han pogut saber segur si han d'anar a un judici o han d'anar a algun lloc, portar-ho tot sobre, de dalt a baix.
4: I sobretot, a qui afecta i,
0: aquí
4: i com
0: pensem,
4: afecta.
0: I aquí ens pensem que podem fer-ho, podem fer que els Estats Units ho han fet i no ho han fet de la manera que ho fem
4: si un,
0: aquí.
4: Si un polític, si a un polític li treuen els colors amb una cosa d'aquest tipus perquè realment està afectant a una quantitat molt més gran de gent, pues és lícit fer-ho. És lícit fer-ho. Si només l'afecta a ell mateix, a la seva vida privada, no és lícit.
1: Depèn. Depèn, perquè si ha venut exclusives de la seva vida privada,
4: bueno, això és una altra cosa.
1: Perds el dret a la intimitat.
4: Això és una altra cosa.
1: Això també he escoltat jo dir, Conxita, que com pot ser que un cop hagis venut la teva vida privada ja per sempre
2: poden...
1: Si no, per sempre poden treure dels bruts teus.
3: No hauria això, de ser així.
1: No hauria
3: però de tota manera, a veure, en política, jo penso que primer de tot s'ha de ser també ètic.
1: Sí.
3: Perquè jo reconec que a mi, en un moment donat, algú em va preguntar, escolta, tu què penses d'això? Una cosa de la seva vida privada. I jo vaig dir, jo aquesta persona la criticaré per la seva gestió.
1: Clar.
3: Per la seva vida privada no tinc res a dir.
1: Clar.
3: I és així, és, o sigui, a mi no m'importa la vida privada d'algú.
0: Si fan un escàndol en una via pública... llavors, si fan un escàndol en una via pública, és el periodista té dret a la informació i aquí no hi ha, no hi ha res que hi valgui, perquè és una via pública. Ara, si li estan fent fotos a dins de casa seva, això, cuidado.
4: Sí, però això...
2: Home, Jordi, deixa'm, després fes tu, eh? Ara, com parlem de periodistes, si un periodista rep una informació filtrada que sap que no hauria d'haver arribat a les seves mans, té l'obligació de publicar-la perquè és notícia o no té l'obligació de protegir la intimitat de les persones afectades.
0: No, perquè això,
4: no, perquè això amb un jutjat no serviria. Quan obtens una informació que no la tens, l'obtens d'una forma fraudulenta, no serveix com a prova. És veritat
1: o no? En el CTP estan fet servir una gravació d'uns serveis de seguretat d'Estats Units per dir que tenia interessos en el Plus Ultra, amb la...
4: Sí.
2: I el periodista què ha de fer?
1: El periodista no sé el periodista, però el jutge la té en el sumari. La té en el sumari. I l'advocat de ZP està demanant que això, aquesta prova s'anuli.
2: Però, per exemple, això arriba com...
1: Pot estar molt manipulat, això. Venim dels Estats Units, vaja.
4: El que tindria que fer el periodista, amb aquest últim supòs que ens has dit, és buscar una altra font que constati aquesta notícia.
1: Aquesta notícia.
4: Contrastar aquesta,
1: sí, però si la contrastes amb
4: els
1: serveis
4: publicar.
1: Del senyor Trump...
3: Penseu una cosa.
4: No la pots publicar.
3: Judici del fiscal general de l'Estat. Periodistes a la sala dient no direm qui és el nostre, la nostra font, però podem assegurar
1: que
3: no és el fiscal de l'Estat.
4: Vale.
3: O sigui, no te diré qui me l'ha dit, però sí que te puedo assegurar. Això, tres o quatre periodistes.
1: Sí.
3: Va tenir alguna repercussió amb la sentència?
4: No, perquè els periodistes poden no revelar les seves fonts.
3: No, però en aquest cas concret ells deien no revelaré la font.
4: Però no ha sigut aquest.
3: Que puc afirmar...
4: Qui no ha sigut?
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Si tardolets tenim el temps al damunt... busca una mica la sinceritat. Si demà us arriba una filtració bomba que ha fet algú molt conegut, què feu? Truqueu primer a la persona afectada, obriu directament un grup de WhatsApp, o què feu? A veure.
4: Busca constatar-la per un altre mitjà.
2: No. Si t'arriba una filtració bomba que ha fet algú molt conegut, clar, què fas?
4: És una filtració bomba, no.
2: Però tu què faries com a persona?
0: Ell el que diu és contrastar si és cert veritat.
1: O no. Això primer ho has de fer-ho.
3: Si pot tenir visos de verosimilitud.
4: Sí, clar. Sí.
3: Perquè jo puc dir d'aquest senyor el que me parezca.
4: Sí, clar.
3: I no tenir cap viso de que això pugui ser així. Per tant, pot
0: però
3: arribar
0: per
3: una filtració. I ell de mi, vull dir, pot dir no sé què. I dir, ojo. I d'on te treus això? Què hi ha darrere? O sigui, jo crec que la feina del periodista precisament és aquesta, és la de contrastar i que quan doni la informació tingui unes bases per donar verosimilitud, no sé, ara no surt la paraula.
0: Però poder demostrar que allò...
2: A veure, però això era personal, eh? Per exemple, tu Toni, tu Montse, tu Jordi, tu Conxita...
1: No, però nosaltres no som personatges públics, sinó en la nostra vida privada, ningú.
2: Però això és una proposta que ho faig com a tertulians. Què faríeu? A veure, què faríeu?
3: No, però ja t'ho estem dient, contrastar la informació.
2: També.
4: Una altra cosa que eren filtracions, i ara ja això ja s'ha moderat una mica, era quan un personatge públic se li descobria la seva orientació sexual, per exemple, que era homosexual. Ja llavors ja se'l castigava en la seva gestió professional o política o la que fos. I això no té res a veure.
0: Va haver una època que...
4: Pot ser trans, però pot ser una eminència amb la teva feina.
1: I tant. Mm. Però a vegades el joc brut.
4: Ja, i això és joc brut. Això sí que és un joc brut. Però molt tolerat per
1: PP
4: molta
1: Vox,
4: quantitat de
1: PP
4: gent.
1: PP i Vox són... part de la porria, són mestres en aquest tipus de jocs.
4: Sí. Jo vaig sentir fa molts anys...
3: En difamar i dir-ho moltes vegades perquè així és algo que quedarà.
1: Però llavors van anar, com el senyor Fernández Díaz, va tots els dies a convergar i a confessar-se i parla amb el seu àngel de la guarda, Marcelo.
0: Això molta gent...
3: I munta un entramat...
4: Com el Carrero Blanco, que venia de missa i va posar-se al director.
2: Sí.
4: Després hi ha coses que són flagrantes en aquest sentit i no tindrien que ser així.
1: I el juez Peinado al final li faran alguna cosa?
3: No li faran res.
1: Que fort.
3: Se jubilarà ara al setembre i marxarà cap a casa seva quan tots els són
2: al rei.
0: La prova més gran de tot el que està passant...
3: I si governa PP i Vox, igual és ministro.
2: Sí. Ai.
0: La prova més gran de lo que està passant és que aquí tenim un govern, ara, en aquests moments, que ha fet moltíssimes coses, començant per Catalunya. Catalunya era impensable... que hi haguessin els indults, després que hi hagués la llei d'amnistia...
1: És que diuen que darrere dels indults hi ha ZP.
0: Clar.
1: Va influenciar molt en que fessin els indults i l'amnistia.
0: Pues, aquí tenim un govern que...
1: I li estan disparant tota la munició.
0: A partir d'això, pues, ha sortit la ultradreta, que no vol sentir ni parlar d'indults, ni d'amnisties, ni d'històries.
1: Però d'amnisties fiscals, sí.
3: Ara,
4: el PP jo vaig sentir fa molts anys que el
3: ni de comunitats autònomes no sé qui parlar,
4: I si el PP era maligno, imagina't Vox com és.
0: Vox és la porra.
2: Potser es pot donar una sorpresa.
4: Sí. I l'Aliança Catalana una altra.
0: I que tingui dos regidors aquí a Tordera, quins collons.
1: Sí.
2: Sembla mentida.
1: Una gent que odia Catalunya, i que prové de la immigració, que ha sigut acollida, perquè jo també provinc d'aquesta immigració, i hem sigut acollits a Catalunya.
0: I que
1: jo
0: no estaria tan segura. El pobre contra el pobre.
1: És que hem estat acollits.
3: No, de que prové de la immigració, jo no estaria tan segura.
1: El Vox.
0: Fixa el que t'ha dit, eh? Catalans.
3: I Aliança Catalana farà forat, eh?
2: Sí.
4: Hi ha molta gent que m'està sorprenent moltíssim dient que votarà Aliança Catalana.
0: Sí.
4: Molta bueno, gent això, està superant.
1: Però,
4: no
1: però està limitant el, eh? Estan limitant el seu discurs contra l'islam, a això. Però ells tenen un programa econòmic que fa tremolar, eh? Neoliberal.
4: Perquè sí, molta gent que el però votarà havia... només veu la part que està a la superfície de l'iceberg. Sí, sí. La part de l'iceberg no l'està veient.
0: Que cada dia l'escolti, va haver-hi una tertuliana que va dir que ella no havia votat mai, però que aquesta vegada, tot i no siguent independentista, perquè no havia sigut mai independentista, votaria Aliança Catalana.
4: Sí, sí.
0: I això, sí. Això, ho van dir aquí.
1: Sí, sí. Ja
0: està.
1: Sí,
0: sí. I això et demostra de que Aliança Catalana serà més votada per la immigració, per contra la immigració que està, que per la independència, perquè la
3: contra
0: independència...
3: La immigració, contra la immigració, no per la immigració.
0: No, contra la immigració.
3: El seu discurs contra
0: la immigració. Serà votada més contra la immigració que per la independència, perquè la independència ja ho sap tothom que no.
3: Lo més fàcil, Montse, és los nacionales primero. I la gent diu, home, clar, primer nosaltres.
0: Això és així.
3: I s'acreuen tota una sèrie de consignes que han anat tirant, que se les creuen a pies juntilles.
1: Sí.
3: És que jo vaig demanar ajuda i a mi no me la donaran perquè li donaran els immigrants.
0: Sí, això és mentira.
3: És que jo no faig això i li donaran... I s'ho creuen.
0: Però...
3: És que les places de col·legi, jo no tinc plaça perquè li han donat a un immigrant.
0: Però, Conxita,
3: coses d'aquestes que dius, és iverosímil que la gent
0: no
3: s'ho cregui.
0: No s'ha de ser molt pervers, que diguis, jo no he anat a votar la meva vida. Però aquesta vegada, tot i no ser independentista, votaré Aliança Catalana, t'està dient clarament que votarà el contra la immigració.
3: Sí, està
4: a
3: clar.
4: A mi l'altre dia un senyor em deia, d'aquí de Tordera, un senyor que votaria Aliança Catalana, però és un senyor que ha passat per tots els partits que s'ha presentat
2: bueno,
4: a Tordera.
2: Això sí que...
4: I segurament tu saps qui és.
0: Això tothom té dret a canviar.
2: Bé, aquí ho deixem. Hem fet una tertúlia realment molt interessant i crec que tota la temàtica avui ha fet voltes sobre els drets, les obligacions i en aquest cas les opinions. Aquí donem la nostra cada dia i sí que nosaltres agraïm a la nostra audiència que ens segueixi i comparteixi amb nosaltres. Toni, gràcies per el tema.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Montse, gràcies per estar aquí. T'ho agraïm moltíssim, ens agrada molt. Jordi, gràcies per ser-hi, Conxita. Gràcies per estar aquí.
3: Gràcies,
2: bon
3: dia. Setmana.
1: Bon dia.
3: Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Benvinguts i benvingudes. Avui les tres paraules del dia d'avui, divendres 14 d'agost de 2026, són ajuntament, celebració i esport. Ajuntament. Avui arriba el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament amb temàtica de pagesia. Malgrat haver exhaurit tots els tiquets, el correfoc infantil i la festa dels 80 seran d'accés lliure. I l'Ajuntament de Tordera inicia la licitació del nou contracte de recollida de residus. El nou servei tindrà una durada de 8 anys i un preu de 18,69 milions d'euros. Celebració. Roca Rossa celebra aquest dissabte 15 d'agost l'aplec de la Mare de Déu al monestir. La jornada comptarà amb el retorn de la processó, una rosada i altres activitats. També es celebrarà el Fotoclub Tordera, que ha convocat una nova edició dels certàmens fotogràfics de Festa Major. La iniciativa se centrarà en el 15è concurs fotogràfic i el 5è concurs per a joves. I esports, la cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca capçalen l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista a la tarda, oberta a tothom, mentre que la jornada arrencarà de bon matí amb el torneig de petanca al Parc de la Sardana. Comencem amb el Dia Internacional. Avui, 14 d'agost, se celebra el Dia Mundial del Llangardaix. La principal finalitat d'aquesta efemèride és la de donar a conèixer la importància de les espècies de llangardaix, així com les amenaces que afronta, com ara el trànsit de fauna. Avui el sant del dia és Sant Eusebi i els famosos que fan anys són Steve Martin, l'actor i humorista estadounidenc que fa 81 anys. També fa anys Mila Kunis, la coneguda actriu de cinema ucraïnesa que en fa 43, i Magic Johnson, la llegenda històrica del bàsquet i de l'NBA, en fa 67. Comptes enrere avui per Sant Bartomeu, falten 10 dies pel 24 d'agost i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falten 28 dies. La previsió meteorològica a Tordera és d'un sol que serà protagonista, amb el pic de temperatures d'aquesta setmana arribant als 36-37 graus, sense això cap risc de pluges. La frase cèlebre d'avui: no funciona l'ascensor, cap a l'èxit, has d'anar per les escales i pujar els esglaons d'un a un. De Wayne B. Dyer ens recorda que les coses importants necessiten temps i esforç. La notícia curiosa d'avui és que un 14 d'agost de 2001, un avió experimental de la NASA batia el rècord mundial d'altura a vol. A l'hort, a l'agost, hem de dir que les tasques són de recollir tomàquets, bitxos, albergínies i carbassons i de sembrar pastanaga, bleda i espinacs. Els serveis i avisos locals al repartiment d'aigua potable amb esmora es pot fer seguint ús d'aquest servei els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social de la urbanització. La recollida d'escombraries avui que passa pel nucli urbà, tots els divendres als mateixos recorreguts. En efemèrides, fa un any les piscines municipals seran gratuïtes i avui i demà pels col·lectius més vulnerables residents a Tordera. Fa 5 anys deien que continuava la restricció d'accés a camins forestals per l'elevat risc d'incendi. I fa 10 anys el Cercle Història organitzava l'aplec del monestir de Rocarrossa i preparava una conferència a Cal Terrassa.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, arriba aquesta secció que hem de dir que és aquest espai on la ràdio els divendres es festeix una mica de cultura, de records i també d'imaginació. Tenim aquests col·laboradors aquí als estudis de Ràdio Tordera que es porten cada setmana doncs una miqueta de tot plegat. Tenim el nostre company Joan Madrid. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Pues mira, com sempre bé.
0: Es acostes la poesia i la música, sí. Però ja sabem que hi ha coses que no cal explicar gaire, simplement que l'escoltals.
1: Ah, correcte. Mira, m'ha agradat aquesta frase.
0: Home, clar, és veritat, és veritat. Jo com recites poesies i els escoltem, sí. Aquí a l'Associació Jiménez, bon dia.
2: Hola,
0: i també a l'Isabel, bon dia, benvingudes.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I amb ell també tenim aquestes dues dones, aquestes dues senyores, que ens obre les portes de lo que és la nostra memòria. També doncs, hi ha les nostres contadores de llegendes que es parlen de llibres, de personatges i també de racons d'aquelles històries relacionades amb Tordera, que potser alguns coneixem i altres descobrirem avui o amb edicions més endavant. Perquè un poble no som només els seus carrers, les seves places i els seus edificis. Un poble també és allò que explica, allò que recorda i allò que transmet de generació en generació. I la ràdio n'és el seu portador. Entrem ja en aquest espai, Postdata, tu. Vinga, Joan, preparem-nos per aquestes poesies que es portes, els temes musicals...
1: Ui, mira... Mira, avui he agafat el llibre que he trobat primer i és el llibre meu. No sé si es molestarà.
0: Oh, que bé, no.
1: Si es molestarà.
0: No.
1: Per què? He anat a la correguda.
0: He
1: triat unes poesies que me'ls he marcat i ara resulta que no em surten, però seran les músiques que escoltarem.
0: Molt bé, doncs vinga, a veure.
1: Tenim la música primera, que serà Cisne Cuello Blanco, Cisne Cuello Negro.
0: Ai, m'arriba, jo aquestes cançons no les conec, Joan.
1: És molt bonica. Espero que us agradi. I també tindrem una que és El plat de fusta, que és un poema que canta en Ramon Calduc.
0: Ah, molt bé. I aquesta és també feta en poesia, aquesta El plat de fusta.
1: El plat de fusta és mig cantada i és poesia.
0: Ah, molt bé, Joan, fantàstic.
1: Aquesta la que la treia molt bé era la Roser Rocafort, un record per ella des d'aquí.
0: Endabassada,
1: perquè un petó, perquè era ella la que la traia més bé de tothom. És una poesia molt maca. Sí. I he pensat, doncs, mira, que també es vol recordar els nostres locutors d'abans, perquè teníem molta gent a Ràdio Tordera que ja s'han jubilat, però encara els tenim aquí, que ens escolten.
0: Home, també podríem venir de tant en tant, eh?
1: Convida'ls.
0: Mira, Roser Rocafort, mira, com vulguis, vine aquí amb en Joan i tots dos feu un... Bueno, allò que algunes vegades amb el teu programa de poesia
1: sí,
0: feia, doncs, un tros cada
1: home,
0: un,
1: passem,
0: no?
1: Home, es passem les poesies com vam fer un dia amb ella, una lectura, no?, amb l'Assumpció. Uh-huh. Doncs també es pot fer, la poesia queda més bonica.
0: Molt bé, Joan, doncs vinga, entrem ja en directe amb la poesia.
1: Mira, aquesta és una que va vaig escriure fa uns quants anys, no sé si ho posa, perquè aquest llibre ja t'he dit que l'he agafat a corrents, no la posa, però bueno, sé que era el 1970, per ahir. Ui. Vaig fer la poesia L'àvia.
0: Com?
1: Dedicada a la meva àvia.
0: Ah, l'àvia, molt bé. La sintonia de música és aquesta, ja, la que vols?
1: Sí.
0: Sí?
1: Ah, sí. Bé, doncs amb aquesta música de fons que ens ha posat el nostre control, el Martí Miret, anirem a escoltar, escoltareu vosaltres, jo la recitaré, L'àvia. I diu així: amb les voltes que fa la vida, l'àvia sap el camí que hauríem d'agafar, però ara ja no es pot rectificar. Ella veu les coses molt clares. Ella sap escoltar i enronar cada cosa al seu temps, amb l'experiència dels anys viscuts. Si pogués tornar enrere, quantes coses faria, diu l'àvia, i no he fet, i quantes coses que he fet que no faria. Però el temps no perdona, ni et deixen enrere, i ara cal cuidar-se i aconsellar els nets i els fills si es deixen. L'àvia sempre està a l'aguait del que passa o pot passar. Sap el temps que farà, perquè el dolor de l'esquena l'avisa en temps. Són tantes les coses que sap l'àvia, són tants els seus secrets, que faria falta milers de llibres per explicar-los. Moltes vegades l'àvia està com capficada. I és que està rememorant el seu passat i em sembla que no està aquí amb nosaltres. L'àvia sempre mira d'ajudar-nos en tot, encara que a nosaltres ens sembla que vol destorbar-nos. L'àvia sembla que estima més els seus nets que els seus fills, perquè sempre que hem de renyar-los, ella sempre els defèn. L'àvia coneix tots els seus fills i els coneix tant com a ella mateixa. I no li fa falta preguntar res quan una cosa els passa. Sempre pateix més que ells. N'és tan patida i callada l'àvia que mai sents cap mot, cap queixa d'ella, per molt que l'hagin ofès. Sempre té una raó per excusar l'ofensa. Per això hauríem d'escoltar i seguir els consells que l'àvia ens doni. L'àvia és la imatge de tota una vida. Ajudem-la a acabar feliçment els anys que queden i pensem que un dia, aquest dia, tots hi arribarem.
2: Preciós, és preciós.
0: Que maco, no? A tots ens ha vingut, a l'Assumpció, també a l'Isabel, a mi, Joan, a recordar la nostra àvia. Les àvies, vaja, perquè normalment en teníem dues, no?
1: No, i verdaderament les àvies encara segueixen moltes fent aquesta imatge, eh?
0: Sí,
1: jo ho veig,
0: sí, però...
1: la dona és àvia, jo sé que...
0: Bé, però una cosa t'he dit, eh? A nosaltres ens sembla que ho sentíem més, aquest freca-freca amb l'àvia, eh? Ara són una miqueta més independents, sí. Més... Sí. A veure, són...
1: Sempre anàvem a ca l'àvia, no? Dèiem anem a ca l'àvia. Anàvem a ca l'àvia.
0: Sí.
1: I sempre l'àvia ha sigut la que ens ha protegit, ens ha portat a passeig, ara es porta a l'escola.
2: I ens els han criat i tot. I
1: són els que pugen a la canalla.
3: I els avis morien primer, potser.
1: També.
3: Que sí.
1: Els avis també.
0: Els avis, que, a l'home, va dir.
3: Sí. Ah. A l'home, normalment, el que dius de les àvies, que sempre recordem les àvies,
0: sí.
3: Però jo crec que els avis s'anaven primer. Potser perquè eren més grans.
1: Que l'àvia... I la feina també era diferent.
3: Exacte.
1: Era més dura que ara,
3: exacte.
1: Que ara tot ho tenim mecanitzat.
3: Exacte.
1: Això és molt important, sí. També.
0: Joan, escolta, perdona.
1: No.
0: Escolteu la primera cançó.
1: Hem de lloar l'avi, hem de lloar les àvies i hem de lloar les mares, que també fan bona feina.
0: Vinga, gràcies, àvies.
1: I ara escoltarem
0: aquesta. Gràcies a nosaltres mateixos, que ja som avis.
1: Per això, els vaig mirant i més o menys qui és pot ser àvia.
0: Només escolta aquesta cançó que has triat, Joan.
1: Disney Cuello Blanco, Disney Cuello Negro.

0: Realment una cançó, una melodia realment preciosa, eh, Joan?
1: Espero que hagi portat molts de records a la gent que escolta.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs tenim aquí l'Assumpció preparada i també tenim l'Isabel preparadíssima. Estàs contenta de venir, Isabel?
2: Molt, molt contenta estic, em satisfà molt i em fa molta il·lusió, de veritat.
0: Sí, doncs vinga.
2: Passo molt bé.
0: Sí?
2: I a més que em porteu com una reina.
0: Què dius ara? Assumpció, vinga, anem avui, es portes una cosa molt interessant, a veure què serà això.
3: Sí, hem fet una mica de canvi, avui havíem d'explicar doncs la mare de Núria com ha tornat a casa seva després de 60 anys, però ho deixarem per una altra estona. I, a veure, en Sergi Fonseca ens ha passat, doncs, una mica la història d'aquestes aus i d'aquestes emigracions massives.
0: Caram, en Sergi, gràcies, Sergi, t'estimem molt, eh? De veritat, des d'aquí li reïm, eh? Assumpció, sí. Li reïm aquesta aportació. Vinga,
3: sí.
0: Va.
3: Doncs mira, diu així, diu, a què és degut aquestes migracions massives d'aus? El nostre gent major, Sergi Fonseca, ens ho explica d'allò més que bé. En aquest cas, ens parlar de les cigonyes, perquè és el que aquests dies les notícies ens han donat, que els camps d'aquí baix de Palafolls estava ple de cigonyes, i els cels volant, les cigonyes deien, què passa, què passa? Bueno, ens diu ell, la cigonya, diu, és una au majestuosa, elegant, silenciosa. El seu vol és lent. Posseix un bell plomatge blanc i les ales de plomes negres. Del bec a la cua pot mesurar de metre a metre 15.
0: Déu-n'hi-do.
3: Les ales de gran envergadura, doncs, mesuren sobre metre i mig a 2,15 metres. Viuen de rèptils, petits ratolins i també troben vida en els aigües molls. La seva població per als anys 60 va anar en decadència. També va ser una gran aliada de la pagesia, sobretot en èpoques de plagues. Ara, els insecticides de la pagesia els hi han produït un canvi d'hàbits, clar. Són aus que sempre tenen les mateixes costums, o sigui que el mateix niu i, fins i tot, mireu, la mateixa parella de per vida. No canvien de parella.
1: Molt bé.
3: I llavors diu també, ens explica que la seva emigració comença al febrer cap a Europa. A partir d'agost emigren cap al nord d'Àfrica, al seu retorn. No és d'estranyar que aquesta concentració massiva en els camps de Palafolls que hem vist aquests dies no és més que s'esperen unes les altres per al seu retorn cap a Àfrica. I també ens expliquen que últimament, els agents rurals es troben que moltes moren per l'impacte que reben amb el cablejat elèctric. Si a l'emprendre el vol toquen els dos cables elèctrics, fa massa i mora electrocutada. Al caure a terra encesa, poden provocar un incendi forestal.
0: Caramba, sí. Imagina't, eh?
3: Així ens ho explica en Sergi Fonseca, cap major d'agents rurals.
0: Uh-huh.
3: Eh? I, bueno, sí, ha comentat que si aquí continua l'hivern i hi ha menjar per ells, poder viure, possiblement llavors ja no farien el viatge de migració.
0: Cap a Àfrica, no?
3: Es quedarien per aquí.
0: Escolta-me, doncs sí que és molt interessant, eh? Sí. Perquè això de les cigonyes només la teníem referència a un poble de cap a la zona de l'Aragó i tot això, no?
1: Jo n'hi vaig anar a León i estava a la catedral plena.
0: I sí, també, també n'hi havia, eh?
1: I moltes.
0: Oh, mare meva.
3: No, perdona, Rosa Maria, la Isabel, que de petita vas estar molt amb els senyors Mateus del Castell de Peralada, no? I tu saps, en allà al jardí dins aquells arbres, bueno, pots explicar,
0: sí, estava ple de
2: plens, amb uns nius tan grons.
0: Doncs jo sempre els feia que estaven en altres punts que no eren aquí a Catalunya, les cigonyes, mira, doncs mira, i precisament aquí a Tordera, no?
3: Sí,
0: molt
3: sí,
0: bé, molt sí. Bé. En Sergi, doncs, és un home molt savi, eh? I que bé, de tant en tant suposo que ja el tens concertat perquè em vagi explicant coses i tu em faràs la seva portadora.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs gràcies. Ens anem ja directament ara amb l'Isabel, que a veure, què ens expliques, Isabel? Ui, no, perdona un moment.
1: No, fer la Isabel primer,
0: després. Sí, Isabel, va.
2: Sí? No. Doncs avui us porto fets rellevants que es varen portar cap a la ciutat de Barcelona. El 1847, a la Rambla, del centre de la ciutat, s'aixecà l'edifici del Gran Teatre del Liceu, filarmònic i dramàtic. Una associació de particulars aconseguí que l'Estat li cedeixi, sota condicions econòmiques, el terreny on ha estat el Col·legi dels Trinitaris Calçats, ordre no afectat per la crema de convents de l'any 1835. El 4 d'abril de 1847 es dona la primera funció, amb Don Fernando de Antequera, de Ventura de la Vega. El 17 d'abril s'ofereix la primera òpera, Anna Bolena, que és cantada per Salvini i altres artistes. Un gran incendi destrueix el Liceu l'any 1861, respectant les parts exteriors. Un any després, dia per dia, torna a funcionar el teatre. Des dels seus començaments, el Liceu figura entre els grans coliseus de l'òpera al món. La seva activitat artística és un punt de prestigiosa referència internacional. Passejant per la Rambla, en dies d'estiu, girem el cap i el sentim nostre.
0: Molt bé, no? Que es diu, no? El Liceu va ser... Com el veia ara, a explicar-ho?
1: És emblemàtic.
0: Exagerament veure aquelles imatges de foc que ens feia pena, ens feia plorar-se, no?
2: Sí.
0: S'havia parlat de que havia estat provocat.
2: Es va dir, sí.
1: No se sabrà mai.
0: Eh?
2: En el seu moment també van tirar una bomba a Platea, molts anys endavant, molts anys enrere. Sí.
0: Has demanat una música especial, Isabel, per això. La que està sonant.
2: El Brindis a la Traviata.
0: Doncs vinga, endavant.

0: molt bé, un molt bé. Isabel, molt ben triada.
1: Gràcies.
0: Ens ha imaginat que podríem estar al Liceu, tot i que donaria les entrades segons quina obra fan, eh?
1: Sí.
0: Sí, es pica, eh? Pica una mica, eh?
1: Sí.
2: Home,
1: sí.
2: És que aquest edifici també paga impostos, eh?
0: Esclar, sí, a veure, sí, el Joan Gansans és diplomàtic, eh? Molt bé, eh?
1: Té de bo que hi ha molts pisos.
0: Sí.
1: Eh? I sí, també, jo la primera vegada que hi vaig anar tenia 16 anys i vaig anar dalt de tot.
0: Sí.
1: Dalt de tot, però la il·lusió hi va ser-hi.
2: La il·lusió, sí,
1: la il·lusió hi va ser-hi, sí, i molt gran.
0: I bé, la sonoritat també és prou bona. Sí. Això hem de preguntar amb els experts si era més bona l'anterior a Liceu o ara actualment està igual. A veure, jo suposo que sí, eh?
2: Ara està millor.
1: Eh? Està millor.
0: Sí?
2: Sí, home, procurar que tot sonés,
0: sí, més, sí, sí,
2: com fem,
0: sí,
2: aquí a la ràdio, que també...
0: Sí, sí, tant, cada vegada que se senti millor tot plegat, no? Vinga, se senti millor tot plegat i com no farem amb aquesta poesia, Joan, que també ens deteix preparada d'aquest llibre. Un llibre que ve tu aquí, vull preguntar-te, en la llibreria Tordera, n'hi ha encara o no? Es diu Versos, no sé, perduts, sí, en el temps, no?
2: Versos perduts en el temps, no sé si encara en queda algun, quedava a la llibreria.
0: Està,
2: no?
0: Molt bé, eh?
2: I ha tancat aquesta llibreria d'aquí baix.
0: Tordera, no?
2: I no sé, aquesta altra que hi ha d'en Jesús, d'aquí, sí, el camí ral, sempre diu que els han de demanar. Mm. O sigui que no, ell no se compromet a tenir uns llibres en allà.
0: Que... Bueno, sempre és una despesa que tens feta i posat, sí, a l'estanteria, no?
2: Pues bueno, si, vinga, si li demanen, jo li faré arribar.
0: Anem. Doncs sí, jo penso que és molt interessant, perquè aquí li agrada la poesia, són poesies precioses, sí, eh?
2: A més a més, és un llibre que me'l va dedicar una persona també que li agradava molt la poesia, uh-huh, que era la Maria Teresa Renyer.
0: Ai, sí. Teresa, allà ja el t'estiguis.
2: L'escrit de darrere me l'ha fet ella.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Per què no la llegeixes?
2: Va, perquè ja, okay, jo us la llegiré un altre dia. Ara vull fer un poema, no?
0: Va, vinga, sí,
2: perquè
0: poema.
2: Aquest poema el vaig escriure dedicat a Tordera, a la nostra vila. I per tant jo estava molt inspirat, vull dir,
0: em vaig inspirar tot això perquè entre l'àvia i també ara Tordera i tot
2: som, els meus versos són molt planers, no són a vegades aquells que, de quartetes, sinó que a vegades tinc tres ratlles i a vegades hi tinc set, uh-huh. Prosa poètica, bueno, també pot ser, eh? Doncs mira, aquest el vaig escriure el 1989 i es titula La nostra vila. Diu: quan al matí em llevo i no he d'anar a treballar, penso fer un vol per la nostra vila. És tan bonica. Surto de casa pensant a on aniré. Al poble han fet una plaça que té un mirador al riu. I el Montseny, muntanya gran. Tan sols mirant aquest encís de la natura, jo em sento feliç. Semblo estar en el paradís. La nostra vila és tan bonica. Si pel pla un dia passejo, els camps treballats, els pagesos fent la seva tasca, em sento feliç. La nostra vila és tan bonica. I si un dia sortim a Sant Ponç a fer la costellada, ui, aquest parc natural, la capella antiga, em sento feliç. La nostra vila és tan bonica. El parc Prudenci Bertrana, l'estiu fresc ens ha donat. I en les seves taules rústiques, quantes vegades hi hem berenat. I quan pel riu baixa aigua, els peus hi hem posat, descalç per la sorra, em sento feliç. La nostra vila és tan bonica. Les muntanyes del Savinyà, quina meravella de paisatge. Dalt de la muntanya, al fons, valls, rierols, i a l'horitzó, la ratlla blava del mar. Sant Daniel, la mina de Jalpí, la capella de Sant Andreu, encara més em podria anomenar. Em sento feliç. La nostra vila és tan bonica.
0: Que maco, bonica, que maco. És veritat, maco, eh? És veritat, la nostra vila és tan bonica.
2: Ah, eh? A més o menys, la gent que ve a Tordera diuen que tenen mala l'entrada perquè no, no s'hi, sí, senten a gust, sí, i mala sortida quan,
0: sí,
2: se'n van, que no voldria deixar-la.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: això,
0: sí,
1: m'ho,
0: sí,
1: van, que... dir. Això m'ho van dir a mi.
0: Sí, també. També. I encara quedes aquí, encara te vas embolicant, sí, més amb Tordera, ara, eh?
1: I tant, Isabel? I tant.
0: Doncs vinga, Isabel, anem a escoltar això que tens aquí preparat. D'acord. Doncs queda breu segons.
1: Sí.
0: I ja tancarem, ho farem, doncs, posant aquesta cançó, no, Joan, que has demanat.
2: El plat de fusta, no sé si l'entirem sencer, però...
0: Vinga, val. Sí, endavant.
1: Val. Parlem de l'any 1986. Barcelona és designada ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics del 1992. Presentada la candidatura i després d'una intensa activitat per demostrar la seva capacitat organitzadora i és a escala internacional. Barcelona és designada el 17 d'octubre de 1986 a Ginebra, ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics del 1992. El català Joan Antoni Samaranch, president del Comitè Olímpic Internacional, llegeix el nom de Barcelona i l'alegria és molta, tant entre la delegació oficial amb l'alcalde Pasqual Maragall com a la ciutat. A la plaça de Catalunya s'organitza una manifestació i a la nit, a Montjuïc, hi ha una festa de celebració que es tanca amb un gran castell de focs d'artifici. L'organització dels Jocs Olímpics es veu com una possibilitat de rellançament de Barcelona en particular i de Catalunya en general, amb l'aspecte econòmic però també en altres, de caire cultural i cívic.
0: Molt bé.
1: El 25 de juliol de 1992 celebra en l'Estadi Olímpic de Montjuïc l'acte d'inauguració dels Jocs Olímpics. Freddie Mercury, vocalista de Queen, i Montserrat Caballé, una de les sopranos més famoses del món, van compondre una preciosa cançó, Barcelona. La mort de Freddie Mercury el novembre de 1991 no va fer possible que cantaren en viu. Es va posar un vídeo amb la cançó Barcelona i de fons les imatges de la ciutat. Va ser un moment molt emotiu i ha quedat com un himne i símbol de Barcelona i de les Olimpiades.
0: Molt bé. Doncs podem explicar més coses en diferents ocasions d'aquestes Olimpiades, no, Isabel?
1: Sí.
0: Petits records,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: i podem
1: sí,
0: anar-ho
1: sí,
0: seguint
1: sí.
0: fins que sí, anem sí. esdevinguent
1: sí, sí.
0: Doncs,
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, m'he descuidat de dir que això ha quedat com un himne del Freddie Mercury i la Montserrat Caballé, que el van compondre com un himne de Barcelona,
0: Barcelona.
1: I de les Olimpiades.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Isabel. Moltíssimes gràcies, Assumpció, també per estar aquí i per recuperar aquesta preciositat de dona, eh? Isabel, gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies.
0: I Joan, tu sempre ens agrada estar al teu costat.
2: Ah, bueno, jo també m'agrada una missoreta, que és el que ens toca.
0: Bueno, haurem,
2: però
0: haurem,
2: més missora curta que una hora llarga.
0: Exactament. Eh? Intentarem l'hivern fer una miqueta de combi, eh? Total.
2: Un combi total.
0: Totalment total. Sí? Assumpció, gràcies.
3: Sí, si m'ho permets, voldria felicitar doncs, a totes les Maries, Mariones, Assumpcions, sí. que demà celebren la Mare de Déu, l'Assumpció de la Mare de Déu, la Mare
0: ah, sí?
3: de Déu, l'Assumpció de Maria.
0: Mare meva, si això, si això, no, si això no ho dius, resulta sí. que no ens n'entrem, sí. Jo no m'entenc mai
2: d'Assumpció. Mira, Assumpció.
1: Que van pujar la Mare de Déu al cel.
0: Al cel.
3: Sí, sí,
0: vinga,
3: sí.
0: Tant, molt bé, tant, doncs vinga, felicitats anticipades.
1: Moltes felicitats sí. a totes.
0: Vinga, gràcies a totes per estar aquí. Gràcies, Joan. Fins la propera setmana.
2: Fins la propera.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Càpsules informatives. En un minut, un univers. Divendres 14 comença la Festa Major a Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà 11:45 amb l'actuació de l'EK7 DJs.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: En 7.1 FM.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-944289.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
10: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
1: Càpsules informatives. Diumenge 16 a les 9 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de petanca. Seguidament, de 11 a 12, hi haurà la cercavila de la colla infantil de Diables de Tordera i ja a la tarda a les 6 al Camp Irral hi haurà la cursa popular de bicicletes amb les inscripcions gratuïtes a partir de 4:45 de la tarda. Per finalitzar el dia, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà la projecció dels curtmetratges i, seguidament, la tercera nit del terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3, a càrrec de la Peixera.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: doncs, coneixerem històries de la història, relats molt interessants i també, doncs, més coses, no?
1: Museus i llegendes.
0: I llegendes.
1: Ara.
0: I bé, aquesta secció, que mai no sabem exactament què ens portarà la Meli, perquè quasi tenim un frec a frec de dir, a veure, Rosa Maria, no t'ho vull adelantar perquè m'agrada que tinguis la sorpresa. I bé, tu aquí, perquè la nostra propera col·laboradora, que la tenim ja aquí sentadet i ben a prop, podem començar a parlar d'un museu, podria ser de Tordera, que és una cosa que s'ha reivindicat molt, a fer un museu aquí a Tordera, i bé, tu aquí, que es van adelantar, eh?
1: Tindria de ser a molt llarg plaç, no?
0: Jo diria
1: que amb museus i llegendes que jo porto no ho podré aconseguir mai.
0: No,
1: perquè aquests són de molt alto standing i el de Tordera seria molt...
0: Bueno, estaria bé per començar,
1: seu,
0: eh?
1: Sí, i tant.
0: Veure, aquest carro que tenies tu molt xulo, no?
1: Vull dir, a la que hi hagi un museu, evidentment, que ho posarem. Avui es podem traslladar una mica més lluny.
0: Doncs bé, des de Tordera, si que és un museu, que esperem doncs, que es faci, podem passar per una exposició de París, fer una parada amb una llegenda medieval i acabar descobrint una història que no sabia ni que existia. Ella es porta històries de la història, museus d'aquí, d'arreu, exposicions curioses, relats i petites joies culturals que moltes vegades es passen desapercebudes. Però, avís, important, quan és de l'Eli, l'estudi, nosaltres ja no sabem si venim a parlar d'història o si acabarem fent història. Perquè la nostra Meli és d'aquelles persones que tenen una cosa molt bonica, entusiasme. I quan una cosa li agrada de veritat. I quan té una opinió, també la té de veritat. Així que, companys de ràdio, amics radioens, posar-vos còmodes, respireu i no la provoqueu gaire perquè avui toca... Què toca avui, Meli?
1: Avui toca la National Gallery de Londres.
0: Mm.
1: Estem dintre de museus i llegendes i hi haurà una llegenda, també.
0: Vinga,
1: com sempre.
0: Molt bé.
1: Aquesta galeria està situada a Trafalgar Square, al cor de Londres. És un dels museus més importants del món, amb més de 2.300 pintures des del segle XIII fins al començament del segle XX.
0: Caramba, sí, Déu-n'hi-do, no? Totes pintures, Meli?
1: Sí. Va. De moment, aquesta gent... ara t'explico, La National Gallery no va obrir les portes fins a l'any 1824. I, curiosament, no va néixer gràcies a un rei ni a un gran noble, sinó perquè el govern britànic va comprar la col·lecció de 38 peces... 38 pintures, del banquer John Julius Argentines. Aquelles primeres obres es van exposar a casa seva, fins a que es va construir un edifici que es diu Trafalgar Square.
0: Val.
1: Llavors, aquelles primeres obres es van exposar a casa seva, fins a que es va construir aquest, diguem-ne, ja el museu ja concret, i amb el pas dels anys, col·leccionistes i mecenes van donar centenars de quadres, convertint la National Gallery en una de les col·leccions més prestigioses del món. És a dir, que queda't amb la història. No va ser cap rei que va dir... Bueno, va, comença, perquè aquí
0: els nostres van començar així.
1: El nostre El Prado, vull dir, va ser un d'aquests. L'entrada és gratuïta, important, perquè l'art
0: sigui... Ben raro.
1: Perquè l'art sigui accessible.
0: Però aquí
1: estic jo, me trec el xapó, com se sol dir, perquè és una cosa molt interessant. Així la gent, almenys, s'aculturitza una mica.
0: No, i tant.
1: Durant la Segona Guerra Mundial, totes les pintures van ser traslladades a una pedrera de pissarra al nord de Gales per protegir-les dels bombardejos, evidentment. I, mentrestant, el museu va quedar gairebé buit per una pianista anomenada Mira Hess i oferia concerts que donaven esperances als londinencs. Una curiositat és que poca gent el coneix, que la National Gallery està construïda damunt de l'antic Royal Mew. Què dius tu, què és això?
0: Sí.
1: Pues són les cavallerisses reials.
0: Ai,
1: ni pues més
0: mira,
1: ni menys.
0: Els hi van cedir, no? Les cavallerisses per fer aquest
1: moment. I llavors, quan es va decidir construir el museu, les cavallerisses es van traslladar al Palau de Buckingham, que ja és prou gran. I cabien
0: ja
1: de sobres.
0: Prou lloc,
1: ja
0: no?
1: Tenien allà puesto per posar-les. Cada any la visiten milions de persones arreu del món. Els restauradors treballen durant anys amb una sola pintura per recuperar-ne el color original sense alterar l'obra. Que me dius tu, un any per arreglar una pintureta? D'un-hi-do, el que surt després la pintura, no? Però bé, algunes sales canvien completament d'aspecte quan arriben exposicions temporals amb prestes de grans museus del món. Dic, val la pena, això jo ja m'hi

0: Tu allà penso que
1: guai, sí, que sí, sí, sí. I que no faci anar de pressa, eh?
0: Una petita llegenda. Sí, tant, això també. Una petita llegenda. Molts vigilants han explicat que quan el museu queda completament en silenci, tenen la sensació que el retrat segueixen els seus moviments amb la mirada. Com la pel·lícula aquella que sí, ja saps quina.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És
1: sí.
0: Només l'efecte de la tècnica dels pintors, però aquesta impressió ha alimentat moltes històries entre els treballadors del museu. Per això són llegendes de la història.
1: Hi ha aquell TikTok, no sé el que és exactament, que es veu com surten, no?
0: Sí, dels quadres, sí. La National Gallery és molt més que un museu. És un viatge per gairebé 700 anys d'història de la pintura europea, eh? Cada sala és una finestra oberta al passat, on reis, camperols, sants i artistes i paisatges continuen explicant les seves històries a qualsevol que s'aturi un instant davant d'un llenç.
1: I a poc a poc vas mirant
0: i dius, mira, doncs jo m'hi trobo aquí, aquí posaria allò, somiar, que al fi al cap és això. I potser que és el veritable miracle de l'art, que malgrat el pas del segle és una mirada, un somriure o un simple raig de llum pintat sobre una tela, encara sigui un petit miracle. Ara parlem de Han Holbein el jove. Holbein va ser el gran pintor de la cort del rei Enric VIII d'Anglaterra. Els seus retrats són tan exactes que avui sabem com era físicament Enric VIII gràcies a ell.
1: Noi.
0: Es diu, va calcar.
1: Sembla mentida, sí. Que tinguin aquesta habilitat, eh?
0: I hi ha una història molt curiosa que quan el rei buscava esposa, Holbein era enviat a diferents països per pintar candidates. És a dir, que l'enviaven i copiava la imatge de la candidata.
1: Escolta'm, i sense fer retrat, ara fotogràfica, molts agafen retrat i pues, d'allà es treuen la pintura.
0: Ara ve una cosa simpàtica. Era, en certa manera, el fotògraf oficial del segle XVI. T'has quedat, no? Una vegada va retratar Anna Claverie. Quan Enric VIII va veure el quadre, va quedar encantat i va acceptar-la com a esposa.
1: Molt bé.
0: Quan la va conèixer personalment, però va dir que el retrat era molt més afavoridor que la realitat. El casament, el matrimoni, només va durar 6 mesos.
1: Aquest pitjor que l'era actual,
0: espera, diu, aquesta història ha fet que alguns diguin en broma que Holbein va protagonitzar el primer retoc fotogràfic de la història. Et aquí. Has vist?
1: Sí?
0: Ja ho feien també. Ara parlem d'un pintor que a mi sempre m'ha emocionat molt i he tingut molt de pressi perquè la seva vida va ser molt tràgica. Vincent van Gogh. Una de les obres més estimades d'ell és Els girassols. Van Gogh volia transmetre alegria i esperança amb aquestes flors.
1: És molt viu aquest quadre.
0: Avui és una de les pintures més fotografiades del museu. Una curiositat és que els colors han canviat lleugerament amb els anys perquè alguns pigments utilitzats per l'artista reaccionen a la llum. Ara potser podem escoltar una cançó que porto per donar-li una mica d'alegria al museus i a la vida.
1: I a la gent que ens anem parant a mirar, a badar, no?
0: I per nosaltres mateixos també una mica un toc musical que també ens agrada.

0: A veure, continuem. Pocs artistes van viure una vida tan dura com ell. Va vendre només un quadre mentre era viu i gairebé sempre va dependre de l'ajuda del seu germà Teo.
1: Ah, quina pena.
0: És per això que jo li tinc tanta estima. Avui les seves obres valen desenes de milions.
2: Clar.
0: Quan va pintar els girassols no volia representar només unes flors. Per ell, el groc era el color de l'amistat, de la llum i de l'esperança. Escrivia llargues cartes al seu germà Teo explicant-li les seves emocions, els seus dubtes i els seus projectes artístics. Quan es va tallar part de l'orella, després d'una forta crisi, la va embolicar...
1: Se la va tallar ell?
0: Sí. La va embolicar un tros, i la va portar amb una jove amb un prostíbul d'Arles. Un episodi que encara avui genera debat entre els historiadors. Tot i la seva fama actual, va morir convençut que havia fracassat com pintor. Pobret. És emocionant pensar que milions de persones fan cua avui per contemplar una obra que ell mai no va saber que seria immortal. Quan vivia a Arles, al sud de França, somiava crear una comunitat de pintors. Va llogar una casa groga perquè visquessin artistes.
1: Li agradava el groc,
0: I només hi va anar Paul Gauguin. Els dos genis discutien contínuament. Una nit la discussió va ser tan forta que Van Gogh va patir una greu crisi nerviosa, que va ser quan l'episodi de l'orella. Llavors,
1: potent.
0: El més trist és que, malgrat totes les dificultats, mai no va deixar de pintar. En només 10 anys va crear només 900 pintures i centenars de dibuixos. Vale?
1: Mare meva.
0: Doncs ho deixem estar amb ell i comencem amb un altre pintor que va ser també... Però
1: estan
0: important.
1: També les obres en aquest mateix museu d'aquest pintor, molt bé, tots estan allà, eh?
0: Exacte, i tant. Aquest altre es diu William Turner, i aquest és un pintor anglès, que no han sigut gaire famosos, però aquest va destacar, probablement va ser el més important de les seves obres, que eren marines i passatges plens de llum, i van influir i tot amb els impressionistes francesos, que cada vegada estaven més emocionats. Però això va ser un molt puntual. Ara tenim a Jan van Eyck. És considerat un dels grans mestres de la pintura flamenca. És a dir, aquests sí que ho eren, bons pintors.
1: No m'ha ben quin tipus de pintura
0: sí,
1: feia.
0: Sí, més aviat fosca, tipus com la del Greco, però sí, amb cares llarguetes.
1: Ah, val. Sí.
0: És considerat un dels grans mestres de la pintura flamenca. La seva obra més famosa, la National Gallery, és El matrimoni Arnolfini, un quadre ple de símbols. El petit mirall del fons reflecteix dues persones més a l'habitació. Un detall tan extraordinari que encara avui desperta preguntes. Molts historiadors l'anomenen el primer gran enigma de la pintura europea. I jo aquí faig un encís, perquè tenim aquí el de les manines, que tenim el quadre aquell que està... I al fons hi ha aquell, aquell mirall que estan reflectits els reis. És a dir, que ja no és l'únic. Ja,
1: espectaculars.
0: Van Eyck aconseguia pintar pels joiers i els telers amb una precisió tan increïble que molts contemporanis deien que pintava millor que la realitat. És a dir, devia ser un orfebre.
1: Posava intel·ligència artificial ja
0: intel·ligència natural. L'artificial no hi era. I ara parlem d'un tal George Seurat, un dels artistes més curiosos. No pintava pinzellades normal. Feia milers de petits punts de colors diferents. Quan l'espectador s'allunyava del quadre, era el teu cervell que barrejava els colors. Aquest sistema s'anomenava puntillisme. És a dir, que no era pintura com amb la brotxa estirant, no? Puntets, clarament. Alguns quadres tenen més d'un milió de punts. Tela, eh? Aquest home, vull dir... Que, de fet, aquesta pintura, jo he vist alguna vegada alguna, no sé si t'has fixat tu també, que es veuen així com molt rares, i quan t'allunyes és quan veus realment el que és la pintura. I ara parlem d'un tal Ticià, que també m'agrada molt sempre a mi aquest pintor. Tiziano Vecellio. Va ser el gran mestre de la pintura veneciana del Renaixement. Va treballar per emperadors, papes i reis, entre ells Carles V i Felip II d'Espanya, que el consideraven el millor pintor del seu temps. Es diu que Carles V va recollir un pincell que li havia caigut a Ticià. Quan els cortesans es van sorprendre que l'emperador agafés el pincell, ell mateix va dir: Ticià mereix ser servit fins i tot per un emperador.
1: Mm.
0: És a dir, que va dir...
1: No, bueno,
0: era,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: ell,
1: sí.
0: Vol dir que és que ell estava molt d'aquella persona perquè en sabia molt. Aquesta història encara no està prou demostrada, però va ser una de les més famoses al Renaixement. Va viure més de 80 anys, cosa rara i excepcional a l'època. Amb els seus últims anys pintava amb pinzellades molt lleugeres, gairebé impressionista, 3 segles abans que existís l'impressionisme. És a dir, que llavors ell també es va adelantar una mica al temps. A la National Gallery es poden admirar obres magnífiques com Bacchus i Ariadna, Diana i Acteó, i Diana i Carlicto, pintades per encàrrec del rei Felip II d'Espanya e inspirades en la mitologia clàssica. I ara tenim una altra cançó, que aquesta sí que mola molt a mi, jo crec que tu també.
1: A veure.
0: Viva la vida de Coldplay.
1: Oh, molt bé.
0: Que ens doni una mica de vida, que vida a la vida, no?
1: Uh-huh.
0: Pues sí. I després tenim ja, acabaríem, va, tenim el temps, perfecte.
1: Pam.

0: un altre pintor interessant, Canaletto.
1: No me sonen, molt interessants.
0: Sí. És el pintor que millor va retratar Venècia. Els seus quadres són tan preciosos que avui s'utilitzen per saber com era la ciutat fa gairebé 300 anys. Per aconseguir tanta exactitud, probablement feia servir una càmera fosca, un aparell òptic que projectava la imatge sobre una superfície que ajudava a dibuixar-la. Ah, aquestes coses són molt interessants.
1: Home, a veure.
0: En aquell moment es tenia d'espavilar de la manera que fos. Però veus, va anar molt bé ara als historiadors per saber com era la Venècia d'aquell moment. I està genial. Vull dir, jo trobo que aquestes coses són molt importants, saber-les. Ara parlem d'una dona, bueno, en tenim un parell, Elisabeth Louise Birget Lebrun. Va ser una de les pintores més famoses d'Europa. Retratista oficial de la reina Maria Antonieta. En una època en què les dones gairebé no podien estudiar art, que ja ho sabem,
1: sí,
0: que ja vam parlar d'ella.
1: És...
0: Algunes s'hi podien perquè volien i insistien i ho feien. Ella va arribar a pintar més de 600 retrats i prop de 200 paisatges.
1: Mm.
0: Poca broma, eh? Una història curiosa. Quan va esclatar la Revolució Francesa, la seva amistat amb Maria Antonieta la va posar en perill. Una nit va haver de fugir de París amb la seva filla, deixant enrere casa seva, els seus quadres i gairebé tota la seva vida.
1: Ah, pues sí.
0: Clar, s'exposava que la tallessin també.
1: No?
0: Durant més de 10 anys va recórrer Europa pintant reis, emperadors i nobles. Va treballar a Itàlia, Àustria, Rússia, Alemanya i allà on arribava era rebuda com una autèntica celebritat. Quan finalment va tornar a França, el seu prestigi continuava intacte. Una frase seva: pintar era la meva felicitat i també la meva llibertat. Que bo, que maco, m'encanta. I ara parlem d'una edat, Berthe Morisot. Berthe Morisot va ser una de les fundadores de l'impressionisme al costat de Monet, Renoir i Degas. Però durant molts anys va quedar a l'ombra dels seus companys. Pintava escenes quotidianes, jardins, nens, jugant, dones llegint, amb una llum delicada, unes pinzellades molt lliures. Una curiositat, quan es posava amb els impressionistes, alguns crítics escrivien que pintava massa bé per ser una dona. Avui aquesta frase és una, em sembla absurda, però mostra el perjudici que havia de suportar.
1: Clar, a veure.
0: Actualment les seves obres són admirades als grans museus.
1: Actualment, en aquell altre moment segurament que no s'ho mirava ningú.
0: Era segundona, perquè és que era dona. Sí. Actualment les seves obres són admirades als grans museus del món i és considerada una de les grans figures de la pintura francesa. I ara tenim a Paul Cézanne. Aquest sí que el coneixes.
1: Mm.
0: Pablo Picasso deia: Cézanne és el pare de tots nosaltres. Va revolucionar la pintura perquè no li agradava copiar. Exactament, la realitat era diferent. Preferia simplificar-la. Feia conos, cilindres, cubs i esferes, que és una mica la pintura de Picasso.
1: Sí.
0: Va ser una mica el precursor. Sense Cézanne, probablement no hauria existit el cubisme.
1: Molt bé, hem d'anar acabant, Meli.
0: Una història molt curiosa de la National Gallery, aquesta és bona. Al 1961, un home va entrar tranquil·lament al museu, va pujar una escala, va treure un quadre de la paret i va sortir caminant, sense presses. Aquell quadre era el retrat del duc de Wellington de Francisco de Goya. Tot Londres va quedar escandalitzat. La policia pensava que havia estat una banda internacional. Però 4 anys després, el lladre va entregar voluntàriament el quadre i havia sigut el conductor d'un autobús jubilat que es deia Kempton Barton. Va explicar que no volia enriquir-se, protestava perquè el govern gastava molts diners comprant quadres mentre que moltes persones grans no podien pagar la llicència de la televisió.
1: Molt bé, una curiositat molt interessant, interessant també doncs, tots aquests pintors que ens has portat. La setmana que ve més. Sempre farem doncs, com fer la presentació, Meli, que no sabem mai què ens aportarà, si museus, històries,
0: museus
1: agendes,
0: i alguna història.
1: Escolta'm, a veure, m'has de dir un número per donar premi a tots els participants d'aquesta setmana. Bé, hi ha hagut molta participació, tant a la pregunta del si mireu l'eclipsi com la del preu del lloguer. Has de dir un número de l'1 al 195.
0: D'un-hi-do?
1: Sí, uala. Molt guai, no?
0: El 195, doncs el 125.
1: El 125.
0: Sí.
1: Bé, se l'emporta el premi En Joan Galant. Doncs bé, Joan Galant, ja saps que tens val aquí, diferència de jutges Elisa, i bé, doncs aquí acabem també aquest espai amb la companyia de la Meli. Gràcies per estar aquí, Meli.
0: A tu, per a mi, invitar-me cada setmana.
1: Sí, i tant que sí. I també gràcies als nostres col·laboradors, gràcies als que escolteu cada dia, als que participeu, als que ens escriviu en carinyo, si pot ser, i sobretot als que feu possible que Ràdio Tordera sigui aquesta casa oberta on sempre hi ha alguna cosa per explicar. Marxem de cap de setmana. I desitjar-vos que gaudiu molt, descanseu, rieu molt i cuideu-vos. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas per explicar totes les notícies importants d'avui divendres 14 d'agost de 2026.

0: Roca Rossa celebra aquest dissabte 15 d'agost l'aplec de la Mare de Déu al monestir. La jornada comptarà amb el retorn de la processó, una arrossada i altres activitats. L'Ajuntament de Tordera inicia la licitació del nou contracte de recollida de residus. El nou servei tindrà una durada de 8 anys i un preu de 8,69 milions d'euros. I arriba el concurs de Festa Major del Fotoclub Tordera, aquesta vegada que el jovent també tindrà un paper molt important. En esports, la cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçalen l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista a la tarda, oberta a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí amb el torneig de petanca al Parc de la Sardana. I pel que fa al temps, avui divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que estarà dominada pel sol. Des de primeres hores del matí l'ambient ja serà assolellat, també un sol que es mantindrà durant la tarda però acompanyat de núvols alt i mitjà. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que podrien estar en mínimes de 21 a 26 graus i màximes que podrien oscil·lar de 33 fins als 37 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
5: Càpsules informatives.
6: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 6:45 fins a 11:15 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
7: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
8: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bona tarda, bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dijous, 13 d'agost. Què, com esteu? Com esteu després d'aquest eclipse, eh? Va poder gaudir? Sí que aquí a Tordera no es va poder veure, però si vau anar fora, de ben segur que vau poder gaudir d'una meravella que d'aquí es repetirà d'aquí 180 anys, eh? Nosaltres ja comencem a entrar en temari. A tan bon punt són les 8 i 3 del vespre. La banqueta d'estiu està a punt de començar. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc o el que més us agradi i atenció, que això ja va endavant.

vinga, nosaltres anem entrant en sumari i per fer-ho, primer de tot, us he de demanar disculpes perquè ahir vau escoltar el programa que es va emetre el dimarts, aquesta xerrada amb Xan Torrent, amb gent de bàsquet, on xerràvem una mica sobre tot el tema de fitxatges i com està el bàsquet Girona i l'Espart Girona, doncs, per enfrontar aquesta nova temporada, que ja han sortit els calendaris. I ahir no vau poder escoltar aquesta secció amb en Pau Serrano, doncs on analitzem, perdoneu, tot el tema del mercat en clau futbolístic. Vam parlar de Rodri, vam parlar de Ferran Torres, vam parlar de Julián Álvarez. I és que avui podreu escoltar-lo, avui escoltarem el programa d'ahir, però no patiu, que no us quedareu sense continguts, perquè és d'allò ben interessant. Per sort o per desgràcia, no hi ha hagut més cosetes noves que haguem d'actualitzar. Una sí, que us la comentaré el vespre, perquè és amb la que acabem. És amb la que acabem la secció amb en Pau Serrano. Dit això, anem a donar la benvinguda, ara sí que sí, a l'actualitat del dia d'avui i no deixar-me, abans de tot, que demà acabarem amb una tertúlia ben especial la setmana, una tertúlia també parlant del Mercato.

0: Entrem de ple en l'actualitat torderenca, parlem de futbol sala, parlem de l'Atlètic Club Tordera, que defineix una pretemporada del nivell per preparar el salt a la categoria preferent. El conjunt torderenc disputarà 5 partits amistosos, mentre Cristian Romero perfila una plantilla que apostarà per la pressió alta. L'Atlètic Club Tordera ja té el full de ruta marcat per preparar l'esperat debut al grup 4 de preferent. Després de conèixer la seva nova realitat competitiva marcada amb una lliga on 11 equips ascendits i 3 de descendits de Divisió d'Honor, l'equip ha dissenyat una pretemporada exigent de 5 partits que servirà per posar a prova la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. La pilota començarà a rodar el proper dijous 29 d'agost, on els torderencs rebran la gran prova de foc davant del Marina Pou Sabadell, conjunt de primera catalana, una categoria inferior a preferent. El cap de setmana del 5 i el 6, l'equip es veurà a les cares amb el Vilafant, també un equip de preferent. A l'11 i el 12 de setembre, aquell cap de setmana, l'Atlètic s'enfrontarà a l'Escola Pia Mataró, equip de primera catalana. Els dos últims duels seran contra equips que es troben a la mateixa lliga, com els joves de Vidreres, que ja coneix l'equip tordereny, i el futsal hostalriquenc, els caps de setmana del 19 i 20 i 26 i 27 de setembre, respectivament. Amb aquests duels seran fonamentals perquè el nou entrenador, Cristian Romero, pugui implementar el seu nou model de joc. Tal com explicava recentment a una entrevista a la banqueta d'estiu, Romero vol aprofitar la pretemporada per construir un equip valent, amb pilota i que aposti per una pressió alta per asfixiar el rival. Per aconseguir aquest nivell d'intensitat, el club segueix immers en entrenaments de portes obertes amb l'objectiu de confeccionar una plantilla llarga de 15 fitxes per poder assegurar rotacions constants i fer front a l'exigència de la categoria.
1: I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida. Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions. I el tema pues, que tot handicap de club d'aquestes categories tenen, que és la rotació pues, dels nois que tenen pues, la seva pròpia vida i les seves feines, no?
0: Romero ha confirmat que la intenció és mantenir el bloc de la temporada passada, però ha avançat que hi haurà un parell de fitxatges tancats que es faran oficials pròximament. Amb aquest exigent calendari, el club torderenc buscarà esperar els entrenaments i ara els minuts de joc per arribar en òptimes condicions a la primera jornada. Tot i que encara no s'han fet oficial el calendari definitiu, s'espera que la Lliga doni tret de sortida entre l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre.

Vinga, va, i un cop actualitzats a l'actualitat tordarenca, és hora de passar a l'àmbit general per també introduir el contingut del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Anem a començar amb aquesta actualitat també general. Parlem d'aquest fitxatge que pot ser un de les estrelles del Futbol Club Barcelona la propera temporada. Parlem de Rodri. I és que el City no cedeix i pressiona el Barça perquè apugi l'oferta. Hi ha un nou obstacle pel Barça i és que el City reclama més diners. Els 60 milions per Rodri encara no convencen. Les negociacions entre el Barça i el Manchester City pel traspàs de Rodri continuen el seu curs. Tot i que Hansi Flick voldria poder comptar amb la pilota d'or del 2024 el més aviat possible, l'operació segueix el seu ritme. Les converses entre el Barça i el Manchester City continuen obertes, però l'acord encara no s'ha tancat. Tot i que la segona proposta blaugrana s'ha situat al voltant dels 60 milions d'euros fixes més variables, el club anglès considera insuficient aquesta quantitat i continua pressionant perquè l'oferta augmenti. Les posicions entre les dues entitats s'han acostat en els últims dies, però el City manté unes exigències econòmiques superiors i no té pressa per desbloquejar l'operació. Per això, les negociacions continuen actives mentre el Barça busca una fórmula que permeti satisfer les demandes del conjunt anglès sense comprometre els seus marges econòmics. Algunes fonts, com el diari Ara, indiquen que el Barça estaria oferint en aquest moment entre 55 milions d'euros més fixos més 5 en variables de fàcil compliment i 5 més en variables que dependrien del rendiment del jugador a l'equip blaugrana. Per tant, seria un global de 65 milions d'euros més 10 a 65 milions d'euros fixes. Mentrestant, Fabrizio Romano ja parla de 60 milions d'euros fixes més una quantitat no especificada en variables. Amb el mercat avançant i la data d'incorporació de Rodri cada cop més a prop, les pròximes hores poden ser decisives per comprovar si el club blaugrana fa un altre pas endavant o si les converses s'allarguen uns dies més. En qualsevol cas, el jugador s'hauria d'incorporar divendres, és a dir, demà, a la disciplina de l'equip, i és una incògnita, ara per ara, saber si acabarà presentant o si estarà tot resolt o ben encarrilat abans. I una situació similar a la que viu Ferran Torres, que ja porta dos dies sense assistir als entrenaments pel permís de Hansi Flick.

Anem a continuar a parlar-vos d'una altra sorpresa, i és que, en aquest cas, sorpresa als Països Baixos, perquè Xavi Hernández és el nou seleccionador. La Federació dels Països Baixos ha fet oficial el fitxatge de l'ex-blaugrana. Diuen que la història és cíclica i en aquest cas s'ha complert. Xavi Hernández agafa la banqueta de la selecció neerlandesa fins al 2030 i així ho ha comunicat la Federació dels Països Baixos. El català torna a agafar el relleu de Ronald Koeman, el mateix que va deixar l'any 2021 al Barça. Koeman va decidir no renovar el contracte com a seleccionador després del Mundial. I després d'unes setmanes de negociacions molt discretes amb Xavi, aquest dimecres han arribat a un acord. Han passat gairebé 50 anys perquè la banqueta Orange hi hagi un estranger. L'últim va ser l'austríac Ernst Happel, en el 1978. L'ex-blaugrana comença una nova aventura, ara vinculat a una selecció. La seva experiència, en aquest cas, es limita a la seva estada a l'Al-Sadd i després al 2021 fins al 2024 al Barça, on va guanyar una Lliga i la Supercopa d'Espanya. En aquests anys s'ha parlat molt de la seva tornada com a entrenador de diferents grans equips europeus, però no se n'ha fet efectius fins ara. Xavi s'estrenarà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra Alemanya. I ell mateix s'ha pronunciat en el comunicat oficial de la selecció neerlandesa, dient: «Considero un gran honor convertir-me en seleccionador nacional dels Països Baixos. Com a jugador del planter del Barça i amb una forta influència de Johan Cruyff i Rinus Michels, entre d'altres, sento una connexió especial amb el futbol neerlandès. Es podria dir que sóc una mica fill del futbol neerlandès». Altres grans entrenadors, especialment com Luis Van Gaal, amb qui vaig debutar al Barça, i Frank Rijkaard, també van ocupar un paper important en la meva formació, com a jugador i com a entrenador.

I per acabar amb aquesta actualitat general, anem a dir una novetat a la Lliga, i és que estrena una pilota recargable, la nova tecnologia que ajudarà els àrbitres. I és que aquesta nova temporada s'estrenarà una pilota amb xip que ajudarà els àrbitres a prendre decisions més precises durant els partits. Continuen les novetats de cara a la nova temporada de la Lliga. Si el CTA ja va anunciar els canvis del reglament arbitral per al nou curs, ara és el torn d'una de les grans protagonistes, la pilota. Del joc, és a dir, la pilota. En aquesta temporada incorporarà una important novetat tecnològica, de moment només a primera divisió. La Lliga segueix els passos de la pilota del Mundial 2026 i estrenarà aquesta temporada una pilota molt més sofisticada i amb més tecnologia. Els jugadors deixaran enrere el model tradicional per jugar amb una pilota que incorpora noves eines pensades també per ajudar a l'arbitratge. Segons ha explicat a Kinexon, l'empresa responsable de desenvolupar aquesta tecnologia, el nou model incorpora un sensor de només 15 grams equipat en un acceleròmetre i un giroscopi que registren cada toc i moviment de la pilota sense alterar-ne ni la trajectòria ni el comportament. Amb aquesta implementació, la Lliga es converteix en la primera gran lliga domèstica del món en incorporar aquesta tecnologia. A diferència de qualsevol altra pilota, aquesta s'ha de carregar. Necessita 90 minuts de càrrega per oferir unes 5 hores d'autonomia i cada estadi disposarà d'estacions específiques per mantenir a punt les 20 pilotes amb sensor de cada club. En cada partit n'entraran en joc 14, distribuïdes en suports al voltant del camp. El sistema es completa amb una xarxa d'unes 12 antenes que rebran fins a 560 senyals per seguir aquesta pilota. Les dades se sincronitzaran amb les càmeres del VAR per identificar el moviment exacte de cada toc i ajuda els àrbitres en accions com els fores de xoc, les mans o els dobles tocs en penal. I en quins casos ajudarà aquesta tecnologia als àrbitres? Doncs, primer de tot, en les disputes de l'espai en possibles fora de joc, com comentava. El xip permetrà detectar tocs intermedis que poden canviar la decisió final, com el gol anul·lat en el gol de Croàcia-Portugal en l'últim Mundial. També les mans invisibles ajudarà a identificar possibles contactes punibles dins l'àrea quan no hi hagi una evidència clara de que la pilota hagi tocat la mà. També, en moment exacte, en entrades i disputes al límit, permetrà saber si el jugador ha tocat primer la pilota abans del contacte, una dada clau per determinar la punibilitat de l'acció. També les pilotes dividides i les accions simultànies ajudarà a determinar si correspon assenyalar córner o servei de porteria. La normativa només permet corregir quan s'ha assenyalat un córner de manera incorrecta, però no a la inversa. Doble toc en penals i altres accions de pilota aturada. El sistema també permetrà detectar si el jugador toca dues vegades la pilota abans d'un llançament.

0: Vinga, ara sí que sí, llegida aquesta actualitat de mitjana. Ara anem a donar pas als continguts el dia d'avui. Parlant del mercat, amb en Pau Serrano, parlarem de Rodri, parlarem de Julián Álvarez, parlarem de Ferran Torres i també de les coses que ja s'han fet oficials i d'alguns hiurigous de Fabrizio Romano que deuen estar a punt de Carmel per fer-se oficials. I compte, perquè tot això, tot i parlar-ho avui, demà amb una tertúlia sabrem les opinions dels diferents tertulians que tindrem per aquí. De bo, que hi haurà diversitat d'opinions en aquests fitxatges, sobretot en termes blaugranes. Vinga, va, nosaltres fem aquesta passeta al costat, donem pas a en Pau Serrano. Vinga, va, som-hi!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot, que avui...
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi.

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria, anem a conèixer tot aquest fum, tots els fitxatges d'última hora. En Pau Serrano, bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, jo com sempre estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del mercat.
0: Ja estàs preparat també per l'eclipsi d'avui?
1: Sí, eh? Ja, sí? Amb ganes.
0: Tens les ulleres... Et quedaràs per aquí a veure'l?
1: Sí, aniré a l'ermita de Sant Pere.
0: Ah, mira, els meus pares crec que també aniran per allà, eh? Jo
1: ja,
0: crec que els podràs
1: ja
0: veure.
1: Ja els veurem.
0: Tens ganes? Perquè, ostres, és algo que no... Bueno...
1: No és comú que passi.
0: No, clar, clar.
1: No n'havia vist mai cap, però sí.
0: Amb ganes, eh?
1: Sí,
0: posa
1: sí.
0: Les ulleres, això sí, eh? Ja he recordat que les ulleres són ben importants, eh?
1: Sí.
0: Jo me les he provat a casa i te les has provat?
1: Sí.
0: No es veu absolutament
1: exacte.
0: Res. No,
1: sí, si entenc... no mires a la llum...
0: Exacte. No, no, i a la llum jo tampoc ho veia, eh? Vull dir, déu-n'hi-do la potència que haurà de tapar jo en el sol.
1: Sí, sí. Va,
0: anem a parlar dels fitxatges d'última hora, perquè, ostres, aquesta setmana també era una setmana molt important per fitxatges com el de Ferran pel PSG que s'està cuinant, com el de Rodri que, pel Barça, com també el de la situació de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid. Suposo que seran tres temes que avui tocarem també.
1: Sí, de fet, el Barça i el Madrid són els que més surten avui.
0: Què més tenim a part d'aquestes tres bombes?
1: Doncs bé, també podríem parlar del fitxatge de Thiago Almada per River mateix.
0: Mira.
1: O si no, també confirmar els últims here we goes que ens ha donat Fabrizio Romano.
0: Doncs Pau, anem a començar, anem a entrar en temari i explica'ns què ens portes avui i anem a començar a parlar sobre el primer.
1: Comencem amb l'As, que ens diu: Rodri dona permís al Barça per negociar amb el Manchester City. Segons l'As, Rodri ha donat autorització al Futbol Club Barcelona per iniciar converses amb el Manchester City per estudiar el seu possible fitxatge. El migcampista espanyol encara té un any de contracte, però ha refusat les propostes de renovació del club anglès. El Barça segueix molt atent a la situació i considera que l'estil de joc de l'equip encaixa perfectament amb les característiques del jugador. De moment, el Barça va oferir una segona oferta de 60 milions el dimarts després de que el Manchester City li refusés l'oferta de 45.
0: Arribarà vinguent, no? O sigui, acabarà vinguent, no?
1: Jo confio que sí, Rodri sí. Julián potser no, però ell sí.
0: Jo, Rodri, ho estic visquent amb molta calma. Crec que és algo que acabarà caient sí o sí.
1: Sí.
0: El Barça ja fa temps que està negociant amb el City. Va presentar una primera oferta, òbviament, baixa, de 45. És el que havia de fer. I ara estan negociant. Abans hi ha una notícia també d'aquest tema. I és que, ostres, diuen, no hi ha fons oficials, però diuen que potser és la segona oferta és d'uns 55 milions d'euros, 5 en variables que són més fàcils d'aconseguir i 5 variables que també podrien arribar a aconseguir-se. Per tant, estaríem parlant d'uns 65 milions d'euros.
1: Sí.
0: Alguns diuen que hi ha una tercera oferta ara del Barça cap al City de 60 milions d'euros i una quantitat no especificada de variables. Ostres, jo crec que acabarà anant amb això, eh? Jo crec que entre 60 i 70 milions acabarà arribant l'acord. I sí que és veritat que divendres Rodri s'havia d'anar a entrenar, bueno, ha d'anar a entrenar amb el City. Veurem si la situació està resolta abans o si anirà a entrenar o bé, no anirà a entrenar com bé ha passat amb Ferran Torres.
1: Sí, veurem què passa. Continuem amb el fitxatge de Rodri, però en aquest cas amb el Marca, que explica que les negociacions entre el Barça i el Manchester City s'han complicat per les diferències econòmiques. El club anglès demanaria com a mínim 70 milions d'euros, mentre que el Barça de moment no vol arribar a aquesta xifra. Deco i Hugo Viana, directors esportius dels dos clubs, tenen previst parlar per intentar desbloquejar la situació. Les variables podrien tenir un paper important per aconseguir que l'operació sigui viable pel Futbol Club Barcelona. És el que estan parlant ara. Una operació que ronda els 70 milions d'euros i que ara el Barça n'ha ofert entre 60 i 65, depenent dels variables. Veurem com acaba aquesta situació. És el que hem dit, Rodri segurament acabarà fitxant pel Barça, és el que creiem, però et diré que jo, fins que no vegi Rodri entrenant a la ciutat esportiva, no em crec res.
0: Jo t'he de dir que el que no em crec és que s'hagin complicat les negociacions. I més venint d'un diari
1: del Marca.
0: Tots sabem el motiu i no fa falta explicar-ho. És simplement tempos de negociacions entre dos clubs. Un club que el vol no t'acceptaran una primera oferta. Òbviament, has de tirar-lo baix perquè ells et diguin que no, pujar amb l'oferta i anar pujant de mica en mica i ells també anar rebaixant els diners que pretenien doncs, aconseguir en un principi. Crec que són tempos que s'estan seguint bé, no s'ha d'anar amb presses i que acabarà vinguent. Queda marcat. Rodri ha dit que no renovava el contracte. prefereixen que deixi caixa abans que marxi gratis. Per tant, és una de les coses que afluixarà una mica el mercat. És que és un cas molt similar al de Ferran Torres. Vull dir, acaba contracte, vol marxar, ok, marxa, negociem, però no el deixarem marxar per qualsevol preu. Per tant, aquí els dos equips han de negociar i amb aquest cas de Rodri, jo estic convençut que acabarà vinguent. El compto ja per l'any que ve, el tinc jo crec que bastant coll avall de que vindrà, eh?
1: Jo també confio que acabi venint. I acabem amb les notícies de Rodri, amb Relevo, que ens diu: el Barça situa Rodri com un dels grans protagonistes del mercat. El migcampista és un dels objectius del Barça i la situació ha avançat durant els últims dies. El gran obstacle continua sent el Manchester City, que ha decidit si accepta negociar el traspàs i per quina quantitat. Per tant, encara que la voluntat del jugador sigui important, l'operació no està tancada. Aquí és també el que estàvem parlant abans. Marca, un diari que ja coneixem que els colors blaugranes no són els seus preferits. Relevo també està dient això, que el City els està complicant, que volen més diners. No, Rodri vol venir al Barça. El Futbol Club Barcelona i el Manchester City estan negociant, al final acabarà vinguent.
0: És el madridisme sociològic, això.
1: Exacte.
0: Això és completament el madridisme sociològic, del simple fet de fer creure i treure el relat de que s'estan complicant, sí, que no sé què, i al final acabaran traient una notícia de doncs tot ha anat bé, vinga, fitxa, perquè ja haurà sigut oficial.
1: Clar.
0: Per mi és desestabilitzar una mica la confiança dels culers i també la del propi entorn dels futbolistes que puguin llegir aquestes notícies. Ja ho heu dit, estic molt calmat amb aquesta situació de Rodri, crec que acabarà vinguent, i tot i que sí que és veritat que no per mi de les posicions que s'havien de reforçar era la que menys es necessitava reforçar. Potser, vull dir, no calia gaire aquest fitxatge, però òbviament Rodri és un autèntic jugadoràs que pot donar molt, és un jugador amb experiència, que és el que demanava Flick també, per tant, va bé. Però de tots els fitxatges que havies de fer, potser la de migcampista era la que menys te requeria, però és una oportunitat de mercat clara que has de saber acceptar.
1: Aquí penso el mateix que tu, que potser Rodri no feia falta, però si tens l'oportunitat de fitxar-lo i per menys de 80 milions siguent pilota d'or del Mundial, que hagi guanyat el Mundial mateix i siguent el jugador que Rodri pots aprofitar. També diuen que li pot aportar més joc a Marc Bernal, li pot aportar més coneixements de futbol, per dir-ho així d'una manera. Això pot ajudar el Barça, però bueno, això és el que diuen també tots els culers. Veurem què passa.
0: De fet, has tret el nom de Marc Bernal i avui hi ha hagut una cumbre, en aquest cas amb els agents de Marc Bernal, amb Deco i Hansi Flick. Jo també ho puc entendre, òbviament, arriba doncs a Rodri, això vol dir que frenarà una mica els minuts de Marc Bernal. Marc Bernal té 19 anys, calma, jo crec que tot l'entorn i totes aquestes notícies fan que els seus agents i digui: ei, no jugaré, m'he de buscar una sortida. Calma, té 19 anys, Rodri, que li queden 3 anys, tindrà 22 anys Marc Bernal, crec que és una peça fonamental en el Barça, que ha de saber tenir la paciència, això per començar, i també que, ostres, Rodri t'aportarà tanta experiència i tants coneixements que anirà perfecte tenir un jugador com ell que et pugui ensenyar, i a més juguen a la mateixa posició. Podrà rotar molt, hi haurà moltes rotacions al mig del camp, sabem que la temporada és molt llarga i que quan arriba març-abril, que és on s'acaba de decidir tot, hi ha les lesions, hi ha problemes físics, doncs calma't. Quants més jugadors hi hagin, més competitivitat hi haurà, més bons seran tots els jugadors perquè s'esforçaran, i quan hi hagi lesions, més solucions i tindrà la plantilla Flick. Per tant, crec que és una cosa que no s'ha de tenir pressa. Marc Bernal és molt jove, pot aportar molt, i crec que també ha de saber tenir aquesta paciència per aguantar i també veure a Rodri no com una amenaça, sinó com una oportunitat de créixer futbolísticament.
1: Sí, estic totalment d'acord amb aquesta opinió que tens tu, que aporta als jugadors. Continuem amb Mundo Deportivo, que ens diu: el Barça dona permís a Ferran Torres per tancar la seva sortida. Mundo Deportivo informa que el Barça ha donat permís a Ferran per no reincorporar-se als entrenaments mentre es negocia la seva possible sortida al Paris Saint-Germain. Les converses entre el Barça i el PSG s'han accelerat durant els últims dies. El club francès és el principal candidat a fitxar el davanter, però encara queden aspectes econòmics per resoldre. Per tant, Ferran encara no és oficialment jugador del Paris Saint-Germain, tot i que això ho he llegit aquest matí, si no m'equivoco, Fabrizio Romano ha donat el Here We Go Soon, és a dir, que d'aquí unes hores donarà el Here We Go, que
0: no,
1: serà...
0: Però, o sigui, donar el Here We Go aquí és el tuit fàcil. Òbviament, si a Hansi Flick li ha donat el permís per no reincorporar-se, vol
1: serà
0: dir que acabarà
1: algo
0: sortint.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, no és de sumar 2+2. Per mi aquest Here We Go
1: no té gràcia.
0: Vull dir, al final ja sabia. Quan l'entrenador diu, no vinguis a entrenar, tranqui, que acabaràs marxant... Perquè aquest Here We Go, quan ja saps això, ja no té gaire sentit. Si ho hagués ficat abans, mira, et dic, ostres, mira, s'ha avançat. O ho va ficar després, quan ja sabia que li havia donat que li havia donat el permís Hansi Flick per no venir a l'entrenament, vol dir que s'està tancant les ofertes. Es parlava d'uns 50 més 5 en variables, d'uns 45 més 5, uns 50, 55 milions al final. Recuperes gairebé tota la inversió que vas fer en el 2021, quan en l'hivern del 2021, quan va venir del City per 55 milions. Per tant, bueno, mira, acabes traient, a més de... pots reincorporar també milions, alliberes fair play, pots fer més ofertes. Per tant, va bé que el Barça vagi venent. En aquest mercat crec que el Barça... en general, ho faig un parèntesis, el Barça no sap vendre.
1: És veritat.
0: I en aquest mercat, bueno, està sapiguent desfer-se d'alguns jugadors. Veurem si quants milions acaba deixant i si hi haurà més sortides, que jo crec que sí.
1: Sí, jo també ho crec. Continuem amb l'esport, continuem amb Ferran Torres, que ens diuen el PSC ja té llum verda per fitxar Ferran Torres. En aquest cas, l'esport és la font de la informació, però l'ha contrastada amb el seguiment del mercat. Segons la informació recollida per fitxatges.com, citant Esport, el Paris Saint-Germain ja hauria rebut llum verda del Barça per avançar en el traspàs de Ferran Torres. La sortida del davanter està relacionada amb les negociacions que mantenen els dos clubs. Tot i això, cal diferenciar entre tenir permís per negociar i tenir el fitxatge tancat. L'acord definitiu entre el Barça i el Paris encara depèn de les condicions econòmiques. Això de les condicions econòmiques, la veritat, no ho entenc gaire. El Paris Saint-Germain és el club més ric del món, vaja, crec.
0: Sí, però vull dir, jo també entenc, vull dir, tot i que tinguis molts diners, no fitxaràs a Ferran per 100 milions.
1: Sí, això és veritat.
0: M'entens?
1: Sí.
0: I faràs el mateix que fa tots els clubs, tirar la baixa, que et diguin que no, te la pujaran, tu diràs que sí que no i aniràs negociant. Jo crec que el Barça la primera intenció que tenia és intentar recuperar aquests milions que vas fer per ell el 2021, però bueno, si no es poden recuperar, vull dir, ja fa anys i també la situació econòmica ha millorat molt, vull dir, no passa res, no? Si no és complet, però crec que és una oportunitat de mercat també vendre-la ara, perquè jo crec que a més se li acaba el contracte, no volia renovar i ve també una mica inflat, ve crescut per el gol que va marcar a la final del Mundial, que ho puc entendre, que qualsevol de nosaltres, siguem sincers, marquem un gol a la final del Mundial i també ens creixem. Vull dir, cap problema, per això, però sí que és veritat que això també li infla el valor de mercat i potser s'ha cregut més del que és. També ho has de saber aprofitar com a club, de dir, mira, doncs ara li podem treure una mica més perquè tothom parla de Ferran i això també va posant els calés. Jo crec que a veure si es pogués acabar tancant, jo crec que d'aquí a finals d'aquesta setmana, en principi, això jo crec que ja hauria d'estar més que tancat i oficialitzat.
1: Sí, la veritat, jo crec que fins i tot demà es pot oficialitzar, no m'estranyaria. Continuem amb Sporting News, que ens diu el mercat del Real Madrid continua en moviment. Sporting News ha actualitzat aquesta setmana la situació del mercat del Real Madrid. El club blanc continua treballant en la seva plantilla per la temporada 2026-2027, mentre es van confirmant moviments i renovacions. El mitjà també recull les principals informacions i rumors que envolten el conjunt madridista en un mercat en què el Barça i el Madrid tornen a ser protagonistes. Aquí, bàsicament, el que era la notícia era sobre el fitxatge de Yann Diamandé, que no sabia si era per 120, em sembla que era, o 140.
0: 140.
1: 140, al final sí, ja s'ha confirmat. Clar, aquí era el que desconeixíem, quants milions havien pagat, els variables i tal. Són coses que depenen quan puguis pagar.
0: En aquest tema, l'altre dia em van sortir notícies i vídeos, que clar, en principi té 19 anys.
1: Clar.
0: Ja en diu Mandé.
1: Sí.
0: Em van sortir vídeos de seus, de quan era petit... ho sento molt, no té 19 anys, en té 25 o 26 mínim.
1: Per què?
0: És que t'he de buscar les fotografies, però té una samarreta de...

0: m'amagues l'edat, estic seguríssim que no té 19 anys, però seguríssim, i també això es veurà, vull dir, a saber fins quan aguanta. Quan, en principi, jo crec que per arribar als 30, mira, jo crec que li dono 4 o 5 anys.
1: Això és com el que va passar amb el fitxatge de Moukoko pel sí. Dortmund, que em sembla que ara no sé si en té 20 o 19, però que n'hauria de tenir, sí, 24 o 23 per allà.
0: No, no, és que és molt heavy, és molt heavy.
1: Sí.
0: També amagar aquesta edat. Mira, o sigui, ara jo te l'ensenyaré per aquí, ¿vale? Però, vull dir, podeu buscar a les xarxes socials, ja en diuen dia d'edat, una foto amb la samarreta, no era de l'United, era del Chelsea, el 2013, si té ara 19 anys, volia dir que el 2016 tenia 6 anys. Tu l'estàs veient, aquí, amb 6 anys?
1: Home, amb 6 anys crec que té més cara de 16.
0: 6 anys a cada cama. O sigui, déu-n'hi-do. Per tant, bueno, cosetes que,
1: sí, sí.
0: que van amagant. Així que jo no sé si acabarà sortint a la llum o no, però sí que és veritat que això amb el temps s'acabarà sabent, perquè si té 19 sí. anys, possiblement s'acabi retirant potser amb 26.
1: Clar.
0: Perquè en realitat en tindrà 30 i pico.
1: Sí, sí.
0: Entens? És un tema que ostres, bueno, no sé fins a quin punt també és legal, no?, enganyar amb l'edat. Bueno, és un tema que ja veurem. Ja veurem si algú li interessa investigar, i et dic jo que no, però amb el temps, amb el pas dels anys es veurà.
1: Déu-n'hi-do. Continuem amb les que en aquest cas deixem de banda el Barça i el Madrid i parlem per l'Atlètic, que ens diu Thiago Almada deixa l'Atlètic i fitxa per River Plate. Es informa que Thiago Almada deixarà l'Atlètic de Madrid i torna a Argentina per jugar a River. El migcampista ofensiu posa així punt i final a la seva etapa a Madrid només un any després d'haver-hi arribat. El traspàs supera els 20 milions d'euros, convertint-se en una de les operacions més importants de la història del club argentí. Bé, aquí ja sap el tema de la diferència de diners que hi ha entre una lliga i una altra, com és, per exemple, la Premier i la Lliga Espanyola, que hi ha molta diferència econòmica. A la Lliga Argentina i la Lliga Espanyola pot passar el mateix, però bueno, seguint amb el cas del fitxatge, la veritat, a River no el segueixo gaire, no sé com juguen, la veritat. No et sabria dir si és un bon fitxatge o no, però bueno, anem a veure com l'anirà aquesta temporada.
0: No, i al final, ostres, Thiago Almada, que feia poc també que havia fitxat per l'Atlètic de Madrid
1: sí.
0: i no ha quallat, no ha tingut gaires minuts, tot i que amb la selecció argentina sí, i al final, bueno, buscar-li una sortida, tornes al teu país, 22 milions d'euros, no sé quant li va costar a l'Atlètic de Madrid, però bé, una sortida, vas agafant milions i a veure si desencalles una mica la sortida d'altres jugadors de l'equip.
1: Sí, i ara per acabar anem amb els últims here we goes així més importants que ens ha donat Fabrizio Romano. El primer és Vlahovic al Besiktas. Em sembla que Vlahovic acabava contracte.
0: No, ja està com a agent lliure.
1: Està com a agent lliure?
0: Sí.
1: Doncs mira, el podria haver fitxat al Barça com a davanter,
0: No. Per mi no em semblava un davanter
1: Per al Barça.
0: Per al Barça, no, gens.
1: El here we go segon de Ferran al Paris Saint-Germain, és el que hem comentat abans, si ja sabia tot perquè ho has dit. Uh-huh. El de Rogeri a l'Aston Villa, per 25 milions, em sembla que era, de l'Atlètic de Madrid cap a Anglaterra. De Lukaku al Fenerbahçe, que aquest no et diria que m'hagi sorprès. No sé si m'hauria de sorprendre, perquè Lukaku al final és un davanter que es mou molt per als equips, com Morata podria ser, però bueno, també té una edat ja. I Araujo al Liverpool, que aquest no l'hem comentat, va ser un fitxatge molt inesperat.
0: Ara te l'anava a dir, una sessió d'Araujo on el Liverpool es fa càrrec del 100% de la fitxa, que això també és molt bo, i a més amb una opció de compra de 55 milions d'euros, no obligatòria,
1: clar.
0: Però si Araujo rendeix molt bé a la Premier, que crec que se l'assimila pel seu joc, un joc molt més físic a la Premier, doncs, bueno, el Liverpool el pot fitxar. Ara, amb l'entrenador espanyol Andoni Iraola, que ve del Bournemouth. Bueno, veurem com comença aquest Liverpool, que té moltes baixes en defensa i també ha volgut aquesta sessió d'Araujo. I jo crec que la sessió també és més pel Barça, de veure si pot recuperar el nivell.
1: Sí.
0: Perquè si, a més, el Liverpool paga la seva fitxa al 100%, és com ja vendre'l. Però amb una sessió encara el pots arribar a recuperar si

0: Rendeix bé. Comentar la de Ruggeri, de l'Atlètic de Madrid, que se'n va, diuen que se'n va. Això permetria doncs, que el Cuti Romero entrés a l'Atlètic de Madrid i diuen que és un dels propers fitxatges a la defensa de l'Atlètic de Madrid, potser també per suplir, i que això podria canviar una mica la formació jugant amb tres defenses i dos carrilers. Veurem com acaba tot. Però amb aquests milions, sobretot, Pau, intentar alliberar Julián Álvarez.
1: Clar. Sí. Vindria molt bé que fitxés pel Barça, tot i que he estat sentint que el Barça també, quan Deco havia viatjat a Madrid, s'havia centrat en Lautaro Martínez.
0: No, sí, Lautaro Martínez ara és com el plan B,
1: sí. Si
0: Julián falla. La informació que diuen els diaris és que a Deco li ha dit als agents de Julián que la prioritat és Julián, que no parlarà de ningú més, però òbviament han de tantejar ofertes per si l'Atlètic de Madrid els hi fica la vida impossible i no el poden arribar a fitxar.
1: Clar.
0: Vull dir, al final també no pots perdre els ulls per un jugador. Per tant, veurem. Jo crec que és un tema que costarà. Es va reincorporar el dilluns als entrenaments. No hi havia ni Gilmarín ni Simeone en els entrenos i ja va fer enfadar a Julián. Avui ha parlat amb Simeone i diuen que ha sigut, bueno, de dir a Simeone que ell no podia fer res, que era algú de club. Veurem què acaba passant. Jo crec que serà, ja ho portem dient moltes setmanes, serà el culebró de l'estiu.
1: Sí. No sé si tens alguna notícia d'última hora així que hagis revisat.
0: No, aquestes eren les cosetes que volia repassar, una mica Julián, també repassar una mica d'aquest fitxatge d'Araujo, bueno, aquesta sessió de l'Araujo cap al Liverpool, i en principi no tenim ninguna cosa més. L'única és que sona ara Xavi Hernández per la banqueta del Països Baixos, d'Holanda.
1: Ostres!
0: Veurem si acaba arribant o no. A Pep Txabarria, el jugador de l'Elche, però que és català, que a vegades havia sonat, doncs ha fitxat pel Chelsea.
1: Ah, sí?
0: Per tant, un Chelsea que té 45 jugadors a la plantilla.
1: Buah.
0: Per tant, també haurà de buidar-se.
1: Uau.
0: Pau, moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més. Ens veiem la setmana vinent amb més cosetes. Per tant, estarem molt atents a aquest mercat de fitxatges i esperem que amb novetats. Moltes gràcies, Pau.
1: A tu, Jordi, ens veiem.

arribem al punt i final dels continguts del dia d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Espero que hagueu estat ben actualitzat després de xerrar amb en Pau Serrano de tots aquests rumors, de totes aquestes pel·lícules i de fums que de ben segur que de molts resoldran, segurament no de tots. Nosaltres ens veiem demà amb més i millor amb una tertúlia, també parlant del mercat de fitxatges per acabar aquesta setmana abans d'entrar en festa major. Desitjar-vos molt bona nit i ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 2:15, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Alhosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Alhosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
1: Divendres 14 comença la Festa Major a Tordera. A les 8, el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament, amb la temàtica de pagesos i pageses. Seguidament, a les 10, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de l'Església i la nit acabarà 11:45 amb l'actuació de l'EK7 DJs.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: you the car, cause you didn't work or live.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no...
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Molt bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear del Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
5: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear del Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
6: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
3: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
7: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
3: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
8: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
3: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
9: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i a més a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure ara aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
3: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
8: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
3: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
8: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
3: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
8: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% als efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
3: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
8: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sanclemente.
3: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
10: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
3: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
8: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
3: Les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
11: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
6: Sí, està clar que el BOE lo que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
11: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
12: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
5: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir dependre només de les energies renovables.
12: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
3: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
8: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
3: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
7: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
3: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
8: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
3: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
13: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
14: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
13: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
4: Notícies en xarxa.
3: 6 minuts ja en punt, 2:45 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
8: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
3: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem a hores d'ara. Olot, FM, Roger Isern.
15: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
16: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna, i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
15: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
3: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
17: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
18: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
17: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que la l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
3: I la calor del turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
19: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
20: No tenim massa clar què pot haver estat passant a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de, bueno, l'últim dia, el fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
19: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
3: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
21: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
22: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
21: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
3: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
0: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
1: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
0: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
1: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
0: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
3: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
8: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
3: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
8: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
3: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
8: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
3: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
8: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram, mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
3: Coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
2: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
23: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
2: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
3: I moment ara per la cultura. per l'inici aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les festes de Gràcia.
8: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la comissió de festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
6: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
9: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
8: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
3: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
8: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
3: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
11: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
10: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
3: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
24: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
3: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
25: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotant en pau.
3: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
25: Sou la gent i se'ns fa tard, vés amb tu estarem bé, tothom de festa que em pilla gent lac.
8: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
26: Por tantas mamas.
3: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les 3 carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros. Un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit. Unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça cinquè amb 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra la EM. I a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Sabies que...
10: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com premre una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no?, una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra, i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors, has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però, bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final vam preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament del sòl les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i dic mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de Marra i Iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafament aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita.

0: La diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a llatar, i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos unix.
1: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
0: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
1: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
0: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llatar, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, i jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
1: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la llatadora.
0: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent, i ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, què hagués passat? No,

0: Me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com a gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Pauma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com per exemple treballaries les teves 8 hores i tu enduries bastant nen. Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. Estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat. No sé si serà una finalitat o no. Però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna m'he dit això més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha, no? O sigui, jo que he estudiat per ser això, pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
3: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
2: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
4: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte a Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
2: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en dos incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben allà en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que ha escopit sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca. Quan els agents el van detenir, van haver de posar en marxa el protocol de seguretat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Bona nit a tothom.
6: Jevi.
5: Anem ja per començar l'audició de sardanes d'aquest 7 d'agost del 2026. Aquesta audició és la número 657 de la nostra dansa. Aquesta vegada, aquesta nit, ens acompanyarà amb molt de gust per tots nosaltres la Cobla Mediterrània, que és ben a conegut per tots nosaltres. La Cobla Mediterrània va ser fundada l'any 1979. Les sardanes, els balls concertistes i la música sinfònica per a cobla han format la base principal de la programació de les seves activitats. Els últims treballs de la cobla han estat enregistraments de sardanes i també de música per a cobla. Començarem, doncs, amb la primera sardana, que es diu Roses de l'Orull, d'en Joaquim Serra i Coromines. Joaquim Serra fou un compositor i pianista català, un dels més importants en la història de la música per a cobla. Amb moltes sardanes, considerades totes elles de gran qualitat, ha estat definit com el compositor de la difícil senzillesa, amb les vostres notes justes i ni una més. Aquesta sardana, Roses del Bull, té un tiratge de 35 els curts, 85 els llargs i el salt és el 65. Cobla com vulgueu, endavant.

segona sardana de Castanyer. Té per nom a Montserrat Calpena, d'en Jordi Molina i Montrigues. Jordi Molina és de Blanes. Té una extensa carrera musical. És compositor i intèrpret de tenora. Aquesta sardana la va dedicar a l'autorgarenca Montserrat Calpena. En Molina ha estat autor d'una setantena d'obres per a cobla. L'any 2011 rebé el Premi d'Agustí Bourguignó per la seva trajectòria com a intèrpret de tenor i compositor, per la recerca de noves sonoritats de l'instrument i per la internacionalització de la tenora, resultat de les seves propostes artístiques. I l'any 2013 el Premi de l'Excel·lència Sardanística. La sardana que ara escoltarem a Montserrat Calpena, que per cert la Montserrat Calpena la tenim aquí, que sé que demà... Aquesta sardana tira 37 de curts per 89 de llargs i alçades al 74. Cobla com vulgueu, endavant.

υπονομεύσει μόλις μέσα στο στόπλα. Μόλις Thank you.

que és la sardana Calella, capital de la sardana, d'en Jordi Feliu i Horta. Jordi Feliu ha estat instrumentista de tible, també de saxo i clarinet en diverses cobles. Com ara, quan va ser la Trubisbal Jove, 1997, Duanis i Orquestra, 1998, i també la seva tarda. Aquesta sardana, Calella, capital de la sardana d'en Jordi Feliu i Horta, té un tiratge de 30 pels curts, 73 als llargs i el salt és el 55. Com

0: Leon no triunfa, tío.
1: Anem per la cinquena sardana de Castaní. Té per nom Sant Llorenç Gran Rosel. El Pico Chamorro i Rosel. Aquest Chamorro, que sembla com el Pico Chamorro, és un intèrpret de tenor i compositor de sardanes catalanes. A 6 anys ja va iniciar el solfeig i el clarinet. I als 10 ja va realitzar el seu primer concert. Ha composat diverses sardanes i una suite per a copla. La sardana 50 anys, dedicada al seu pare, va rebre el Premi Popular de Blanes. La guerra escoltant, Sant Joan, Sant Joan, Sant Joan, era de 33 de tu.

0: 70% i alçada és la 61. Compra com vulgueu i demà.
1: Aquesta és com una pilota que va per casa.

Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
3: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre Ascó i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
2: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. No canviem de tema, i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: En Jordi Paulí ha sigut director de la Pobla Manicel, de Sitges, i també la Vilanova Timbà, del Conservatori Musical de Música, mestre Montserrat, de Vilanova i la Joaquí. Amb la seva formació, en Jordi Paulí Quartet ha realitzat un treball molt interessant en el camp jazzístic, tocant la tenora en el grup i desenvolupant les possibilitats d'improvisació d'aquest instrument. Aquesta sardana, Joves dansaires, de Jordi Paulí Sifon, té un tiratge de 27 als curts, 85 als llargs i el salt és el 72.

artista i autor de més de 120 sardanes. Fundà el conjunt Camps i Sorima i va ser membre fundador, director del conjunt Els Súquers. Va actuar amb la Corpa Ciutat de Girona i mantingué una vinculació notable amb la Vila de Pissarra, on va participar amb acte relacionat sempre amb la música. Aquesta sardana per dalt al niu té un tiratge de 31 als curts, 79 als llars i el salt als 56. Doble com vulgueu, la sardana per dalt al niu.

Anem per la vuitena sardana d'aquesta nit, que té per nom Pica i Vigues, d'en Carles Rovira i Reixac. Malgrat la seva tasca professional, químic expert en fosa, en Carles Rovira sempre troba espais per conrear la seva gran afició, que era la música, ja que generava un catàleg voluminós de prop de 150 sardanes. Sardana que ara es comprèn, que aquest nom Pica Ries, tira 27 de curs per 75 de llargs i els sals els 59. Copla com vulgueu, endavant.

poder treballar. I doncs ara només recordeu-vos això, que ja estarem per les properes sardanes, serà el dia 25 d'agost i després ja també el 26, les edicions que tindrem, que ja seran de la Festa Major. Recordeu que el dia 25 d'agost hi haurà tot el tema de la cloenda del curset de sardanes i també després hi haurà doncs, la Festa Major del 26. Recordeu també que demà hi haurà balls aquí a la plaça i que esperem que vulgueu també si us ve de gust. Així doncs, anem per la darrera sardana. Doncs la darrera sardana, la novena d'aquesta ballada és Va Xiular, d'en Ferran Caballido i el Lluc. Ferran Caballido és intèrpret de Fabriol amb diverses coples i compositor, compta amb més de 30 sardanes estrenades i aquesta sardana Va Xiular compta amb 35 els curts, 55 els llargs i el salt el 41. Compta doncs, quan vulgueu, endavant. Thank you.

0: Moltíssimes gràcies al Cople Mediterrània per aquesta audició tan bonica d'avui. Moltes gràcies i fins aviat. Recordem, doncs, que demà tenim Baxin aquí a la plaça i que us esperem. 8 d'agost amb Víctor i els seus acompanyistes. Esperem que vingueu a les 10 de vespre aquí a gaudir a la plaça d'aquests balls que també ens ho passem. Moltes gràcies i fins també a la propera audició del 25 d'agost.
1: Escolta.

Bona tarda. Avui és divendres 7 d'agost del 2026 i a Tordera fa una temperatura de 31 graus. Ara us explicarem les notícies de forma clara i senzilla. Començarem per als titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmas és un èxit per als joves del nostre club, però acaba amb baralles a la final dels adults. Comencem amb les notícies. L'Ajuntament vol protegir el paisatge i la natura del nostre poble. Per aquest motiu, ha demanat a la Generalitat que canviï el Plater, que és un pla per posar energies renovables a Catalunya. L'objectiu és evitar que es construeixin parcs d'energia molt grans als nostres camps i que les plaques solars es posin a les teulades de les cases. Aquest cap de setmana podrem gaudir de la música tradicional a la plaça de l'Església, a partir de les 10 de la nit. Aquesta nit de divendres tocarà el grup Cobla Mediterrània per a totes les persones que vulguin ballar sardanes. A més, demà dissabte la festa continuarà amb música d'acordions i ball folk. El pintor tordarenc Carles Maleis estrena avui una exposició de pintura a la sala Maria Luisa García Tornel de Blanes. Aquesta exposició es diu Energia Bonica i ensenya els quadres que ha pintat durant els últims 3 anys. Tothom qui vulgui la pot anar a visitar fins al dia 30 d'agost, tant al matí com al vespre. Aquest dissabte a les 11 del matí hi haurà un taller d'art a l'Arxiu Històric. És una activitat gratuïta on s'ensenyarà a fer dibuixos amb colors inspirats en la imatge de la Mare de Déu de Rocarrossa. Per poder-hi participar, només cal que us apunteu abans a la pàgina web de l'Ajuntament. El camp de futbol va acollir el torneig Futmas, on l'equip a la Vitordera va aconseguir un gran subcampionat. Els joves jugadors van gaudir molt de la jornada i van demostrar un joc excel·lent. Per desgràcia, la final dels adults es va haver de suspendre abans d'hora perquè hi va haver enfrontaments i mal comportament per part del públic a la grada.

Per últim, farem un repàs final dels titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmàs és un èxit per als joves del nostre club, però acaben baralles a la final dels adults. I fins aquí les notícies. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Doncs bé, en la sèrie de Se m'ha escapat el lloro, avui entrem en el capítol 32. El titularem Gala en el Liceu i sopar a los caracoles. Els personatges, la Filo, Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, el lloro Quico, la Nuri Pujol, el narrador sobre els romans i un veí que es diu Enric, que serà el Marçal Mora. Doncs us recordem que el capítol anterior la Filo es va posar guapa anant a la perruqueria de la Mercè. I bé, el capítol d'avui començaria, doncs, amb el Genaro assegut al sofà amb les ulleres a la punta del nas, lluitant amb el diari o fent un mot encreuat. La Filo entra a l'escena com si sortís d'una passarel·la, d'aquestes del cinema. Porta un pentinat de laca impecable, un vestit ja de mudar i unes arracades que brillen. I com no...
1: Guapa! Filo! Guapa! Pibon! Pibon!
0: La Filo, amb un somriure de victòria, tocant-se el monyo.
2: Oi que sí, Quico? Tu sí que en saps de reconèixer el talent de la senyora Mercè de la perruqueria. Mira, Genaro, mira quina línia m'ha deixat.
3: Molt bé, Filo. Molt polida. Per anar a comprar el pa demà a Cal Robert estaràs ben vistosa.
0: La Filo s'acosta a la ràdio i la tanca de cop. El silenci és dramàtic.
2: El pa? M'has mirat bé, Genaro? Aquesta laca no és per anar a comprar el pa, que val un ronyó, i part de l'altre. Això és laca de gran gala.
3: Ai, mare, què vols ara? Quan et poses així, tremola la llibreta de l'estalvis.
0: La Filo treu un sobre de la bossa de mà amb una elegància teatral.
2: Mira què tinc aquí. Dues invitacions per al Liceu. Per avui mateix. La Traviata, Genaro, Cultura, Catifa Vermella i Escalinata.

0: el Gerardo s'aixeca com si hagués, com si l'hagués picat una abella.
1: Al Liceu, a Barcelona, avui, Filó, per l'amor de Déu, que hi ha obres al C3 que entra a Barcelona. És un camp de mines de radars. I que jo, de nit, no hi veig ni tres dalt d'un ruc, ni parlar-ne.
0: Canvia la música de la ràdio reproductor, i es posa a sentir aquell tema de Verdi que diu «Siempre libera». I com no, puja el volum.

0: Escolta, Genaro, escolta aquesta música. No em pots tancar Tordera amb aquest pentinat. Jo vull trepitjar la Rambla.
1: Doncs agafa el tren, que jo el cotxe no el trec del garatge ni que vingui el papa de Roma a demanar-m'ho. A Barcelona no es pot circular, Pilo. És la selva.
0: I qui ha dit que hagués d'anar conduint tu? He vist l'Enric, el veí del replà. Pobre home, des que la Sònia el va deixar, que té una cara de pomes agres que fa pena. Està sol, té un cotxe nou que fa goig i unes ganes de gresca que se li veuen a la cara. Pobre Enric! Pobre Enric!
1: L'Enric? Aquell, les ulletes? Filó, que ens estimarem!
0: Al contrari, Genaro, ell ens baixa. Ens deixa a la porta com uns marquesos i mentre nosaltres som al Liceu, ell se'n va a sopar als caracoles i després que vagi a ballar a la Paloma. Desbrava una mica i, a la sortida, un truc i cap a casa. Què em dius?
2: El Genaro es mira la Filó, mira les invitacions i després mira el lloro.
1: Sopar a los caracoles, dius? Allà hi fa un bacallà amb xamfaina que...
0: I uns cargols que et llepes els dits, Genaro. I ell estarà encantat de fer això de xofer per no estar sol a casa i mirar la paret. Vinga, va, posa't l'americana bona, la de Targal.
2: Davant de la porta de l'Enric, el veí, el Genaro pica la porta amb un dit amb por i la Filó li dona un cop de colze perquè piqui amb ganes.
1: Filó, que l'agafarem sopant un iogurt i ens engegarà a pastar fang.
0: Calla, Genaro, fes cara de pena, que ell està pitjor.
2: Sobre la porta apareix l'Enric, porta una bossa de brossa a la mà i cara de no haver dormit gaire.
3: Ep, Genaro, Filó. Què passa? S'ha tornat a espatllar l'ascensor?
1: No, Enric. Amic meu, com t'ha anat el dia? Et veig molt jove avui. T'has posat colònia?
3: Colònia? Si vinc de treure el gos i porto el pijama a sota els pantalons. Genaro, què voleu?
0: Ai, Enric, fill, és que amb en Genaro dèiem... Pobre Enric, un home tan ben plantat, amb aquest cotxe tan modern que té, i tancat aquí, a Tordera, un dissabte a la nit. Això no pot ser. La vida s'ha de viure, que la Sònia ja és història.
1: I per què has d'anar sol? Escolta, ens han regalat unes entrades pel Liceu, a Barcelona. Una cosa de categoria. Tu, però ja saps que jo a Barcelona no hi entro ni que em matin. I he pensat... Genaro, l'Enric és un home de món. Ell sap conduir per la Diagonal, com si res.
3: Ah, sí? I què hi guanyo, jo? A part de fer-vos de xòfer.
0: Molt. T'apropem a la civilització, Enric. Et deixem al costat del carrer Escudellers. Te'n vas a sopar uns cargols com Déu mana, a los caracoles. I després, llibertat total. Tens la Paloma allà mateix. O el patio. Música, ball, ambient... Qui sap si trobes una barcelonina que et tregui les penes?
3: Los caracoles. Fa 1000 anys que no hi vaig. I la Paloma m'han dit que l'han tornada a obrir i que està plena d'ambientillo.
1: Exacte. Tu ens deixes a la porta del Liceu a les 8 i tens 4 hores per cremar Barcelona. Després, quan sortim, ens fas un truc o ens vens a buscar... i tornem cap a Tordera, xerrant de la jugada. Jo et pago el pàrquing i el que calgui.
3: Sabeu què? Que teniu raó. A la porra, el iogurt. Em vaig a dutxar, em poso la jaqueta de cuir i en 10 minuts sóc a la porta amb el cotxe en marxa.
0: Així m'agrada, Enric. Això és un home decidit.
1: Filó, t'aviso. Si aquest home es posa a ballar a la Paloma i s'oblida de nosaltres, ens haurem de tornar... amb diligència.
0: No pateixis, Genaro. Amb la gana que té d'aventures estarà més puntual que un rellotge. Corre, agafa el Quico i posa-li l'aigua, que marxem.
2: A l'interior del cotxe de l'Enric, un SUV amb llums LED blaves circulen per l'autopista C32 direcció Barcelona. Gennaro, de copilot, agafat a la nansa, aquesta, del sostre, com si anés a desintegrar-se, i la Filo al darrere retocant-se el pentinat. L'Enric té posada una emissora de ràdio amb música disco d'anys dels 90.

0: al coche Vibra en Genaro de la Caramanca y premios llaves.
1: Enric, que vas a ser 22, que ens aixecaran la pell amb els radars. Afluixa, per l'amor de Déu.
2: Que no, home, Genaro, que aquest cotxe va sol. Mira quina suavitat. Sents aquest bum-bum? Això és vida, carai. Estic sentint com si tingués 20 anys una altra vegada.
3: Deixa'l, Genaro, que així arribarem a temps per fer un vermutillo. Abans d'entrar, Enric, posi un xic més de volum, que m'estic animant.
0: El Genaro prem el botó de la ràdio i

0: Se m'estan girant els sentits. Entra la laca de la Pilo, l'ambientador de pi d'aquest cotxe, i aquesta música de terrabastall. Arribaré al Liceu amb un cobriment de cor.
1: Ets un clàssic, Genaro. Escolta, com deies que es deia aquell lloc del ball? La Paloma? He llegit que hi ha una orquestra que fa caure els pals de l'ombra.
2: I tant, Enric. I el patio també és a prop. Tu aparca bé i després a gaudir, que la nit és jove i tu ets un fadrí nou.
0: Ai, ai, ai, ai, ja veig les torres de la Vila Olímpica, Enric. Vigila els carrils bus, vigila les bicicletes, vigila els turistes. Aquí a Barcelona tothom va com boig.
1: Tranquil, home de poca fe. Us deixaré just davant del Liceu, a la Rambla mateix, com si fóssiu la família reial.
2: Us imagineu? Jo baixant del cotxe amb aquest monyo i tothom mirant, pensant qui deu ser aquesta senyora tan distingida.
0: No, diran, mira, aquella pobra dona, quin marit més espantat que porta. Escolta, Enric, ens entendrem amb el mòbil per la tornada? No vull estar-me més de 3 hores a la Rambla esperant-te, mentre tu balles el tico-tico.
1: I tant. En sortir de los caracoles, jo tindré el telèfon a mà. Si veig que la cosa s'anima a la Paloma, us aviso. Però descuida, que a Tordera hi tornem tots tres.

0: La veu de Pavarotti omple el cotxe mentre es veien al fons les llums de Barcelona. Ja al davant del Gran Teatre del Liceu, l'Enric s'atura en segona fila, els cotxes del darrere comencen a tocar el clàxon immediatament. Vinga, immediatament.
1: Vinga, ràpid, que m'apedregaran els taxistes. A terra tot el món.
2: Espera, Enric, aquest cinturon, que m'he quedat lligat. Això és una ratera. Filo, no surtis encara, que ens atropellaran.
0: La Filo ja té el peu a la vorera amb una elegància de diva.
3: Calla, Genaro. Mira quina llum. Mira quin ambient. Sembla Nova York.
0: S'arregla el monyo i somriu a un turista que passa.
3: Bona nit, cavaller.
1: Genaro, fot el camp del cotxe ja, que ve la Guàrdia Urbana.
2: Ostres, vigila, nano, amb aquest patinet. Filo, agafa't a mi, que aquí ens robaran fins i tot les invitacions.
3: Enric, recorda, carrer Escudillers, los caracoles. Menja bé i després a ballar. Quan sortim de Liceu, et fem un truquet. No et passis amb el cava, eh?
0: I posant-se bé les ulleres de sol, malgrat ser de la nit...
1: Tranquil·la, Filo, jo sóc un professional. A la una o a les dues de la matinada estic aquí com un clau. A gaudir de l'òpera i visca la llibertat.
2: Ja està, ja ens ha deixat tirats. Estem perduts a la gran ciutat, Filo, sense cotxe i amb aquestes sabates que em fan un mal de peus que no t'ho explico.
3: Camina, Genaro. No facis el pagès. Som a Liceu. Pensa que el bacallà de l'Enric i el que ens estalviem de pàrquing... Som-hi, cap a dins, que l'òpera no espera.
0: Escalinata del Gran Liceu, la gent surt elegant, comentant la funció en veu baixa, la Rambla segueix plena de soroll. Genaro, amb la corbata torta i cara de son, la Filo encara dempeus però agafant-se la columna perquè li fan mal els peus. I una música de fons, molt llunyana, s'escolta el ritme d'una orquestra de ball, pas doble, xa-xa-xa, que ve de la sona de la Paloma.

0: Res, Filo, ni cas. La bústia de veu de l'Enric està plena. Aquest home ha perdut l'Oremus. T'ho he dit des de Tordera. Ens ha deixat tirats per una barcelonina i uns cargols.
1: No diguis bajanades, Genaro. Potser és que hi ha molta gent a los caracoles i no sent el telèfon. Torna a trucar.
0: Que cargols ni que 8:15, que ja és la 1 de la matinada. Mira, allà al fons. Aquells llums? Això és la Paloma. Estic segur que està allà, enmig de la pista, fent el pajarito.
1: Ai, Genaro, i si li ha passat quelcom? Barcelona és molt perillosa i aquestes hores per a un home sol i separat...
0: Perillosa per ell? Perillosa per a nosaltres, que dormirem en un banc de la Rambla vestits de diumenge. Escolta, sents això?
2: A través del mòbil, de cop, l'Enric agafa el telèfon. No se sent la seva veu, només música de la banda i ball a tota pastilla. Remena el xa-xa-xa, així.

0: festival.
1: Enric! Enric, sóc el Kenaro! Som a la porta! Enric, agafa el volant i vine ara mateix! Moros y los cristianos,
2: los... Genaro, company, això és la Glòria. He trobat una senyora de Sant Boi que balla com els àngels. No em busqueu, que estic a un solo de trompeta.
1: Escolta'm bé, tros de caimant. Com no estiguis aquí en 5 minuts, et ratllo el cotxe amb la clau de la bústia. En 5 minuts o truco als Mossos de l'Esquadra.
3: Bueno, almenys sabem que està viu i que s'ho passa bé, no?
1: I tant que s'ho passa bé, a la nostra costa. Ara, Filo, ens toca fer una cosa que no hem fet mai. Anar a buscar-lo a l'antro d'aquell vall. Agafa la brossa i camina cap a la Paloma, que jo avui no me'n vaig a dormir sense haver-li dit quatre coses a aquest xòfer de pacotilla.
3: Anirem a la Paloma, Genaro? De veritat? Doncs mira, encara podrem fer un ball de comiat abans de marxar.
1: Ni ball ni cargols, directes cap a Tordera, camina!
4: L'Enric xiula una melodia de la Paloma. El silenci del motor és l'únic que se sent a estones. El Genaro mira el rellotge de la cònsola central del cotxe.
1: Les 3:15 de la matinada. Enric, les 3:15. Jo a aquesta hora ja fa 3 hores que estic al primer somni. I aquí estic, a l'autopista, com si fos un jovenet de la discoteca.
2: Ai, Genaro, que siguis així. Has vist com ballava la Remei de Sant Boi? Quina energia, quina planta! Si no arriba a ser pel teu truc, encara sóc allà fent el passo doble.
3: Ai, deixa, Genaro, que s'ho passa bé. I els caragols, Enric, eren bons?
2: Mel de romer, Filo, amb aquella salseta picant, m'hauria menjat la cassola sencera. I després, el ball. Quina nit, mare meva! Gràcies per haver-me convençut. Sou uns amics de veritat.
1: Sí, sí, sí, amics de veritat. Més aviat som uns sants. A la Paloma no fa gaire que hi vàrem estar i amb aquells balls d'abans, amb orquestra i tot, eh?
2: Ah, sí, Genaro. Hi havia una colla de la teva edat que no paraven. Fins i tot he pensat, si hagués vingut en Genaro, s'hauria tret l'americana de Targal i hauria cremat la pista.
3: El Genaro només balla amb segons qui. Oi, Genro? I a la festa major de Tordera, i per què l'arrossego jo?
1: Bueno, bueno, que jo de jove a la sala d'Arbúcies feia miracles amb els peus, eh? No te'n riguis tant, Filó.
4: El cotxe surt de l'autopista i entra als carrers silenciosos de Tordera. Arriben davant de casa.
2: Som-hi! Destinació final, Tordera Centre. Espero que el Quico no estigui dormint, que li vull explicar la jugada.
1: El Quico estarà clapant com un tronc, com hauríem de fer nosaltres.
4: Interior de la casa, tot està fosc, el Genaro i la Fila entren de puntetes.
3: Ha estat una nit magnífica, Genaro. Valia la pena el monyo i el patiment.
1: Sí, Filo. Ai, aquestes sabates. Però la pròxima vegada, les invitacions que siguin per un dinar, que jo ja no tinc el cos per aquests trotes barcelonins.
4: S'apropen a la gàbia del Quico, el lloro obre un ull, mira el rellotge de la paret i després mira el Genaro.
5: Golfo, Genaro, golfo! Aquestes hores, caracoles, caracoles!
3: Fins i tot el lloro t'ho diu. Vinga, a dormir!
4: Es tanquen els llums de la casa. De fons se sent una última nota molt suau de l'òpera Traviata que es fonen en el silenci de Tordera.
1: Molt llarg, eh? Però molt bé. Però ha anat bé, eh?
6: Sí.
3: No l'he vist, l'acotament que...
6: Jo tindré fe.
1: Tenies que riure fluix, com que tenies que riure fluix, no s'ha sentit.
3: No, he rigut. Ai, els meus peus, ai, els meus peus.
1: Ai, els teus. Cadascú es queixa dels seus.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Càpsules informatives.
8: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'Antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 7:15 fins a 11:15 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
9: Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.

Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas per explicar totes les notícies importants d'avui divendres 14 d'agost de 2026.

0: Roca Rossa celebra aquest dissabte 15 d'agost l'aplec de la Mare de Déu al monestir. La jornada comptarà amb el retorn de la processó, una arrossada i altres activitats. L'Ajuntament de Tordera inicia la licitació del nou contracte de recollida de residus. El nou servei tindrà una durada de 8 anys i un preu de 8,69 milions d'euros. I arriba el concurs de Festa Major del Fotoclub Tordera, aquesta vegada que el jovent també tindrà un paper molt important. En esports, la cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçalen l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista a la tarda, oberta a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí amb el torneig de petanca al Parc de la Sardana. I pel que fa al temps, avui divendres tindrem un nou pic de calor en una jornada que estarà dominada pel sol. Des de primeres hores del matí l'ambient ja serà assolellat, també un sol que es mantindrà durant la tarda però acompanyat de núvols alt i mitjà. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que podrien estar en mínimes de 21 a 26 graus i màximes que podrien oscil·lar de 33 fins als 37 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Tordera ho té tot a punt per la seva festa major, però abans la població fa una parada per a celebrar el sopar de colles 2026. L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que les places per l'àpat estan oficialment exaurides, garantint un bon ambient a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 8 del vespre. Tot i no disposar de tiquet per a sopar, el consistori recorda que l'entrada és totalment lliure i oberta per a tothom a la resta d'activitats de la nit. Enguany, l'esdeveniment té la pagesia com a eix temàtic. Les diferents colles participants que hauran d'anar disfressades i ambientades seguint aquest món tradicional. La plaça de l'Ajuntament serà l'escenari d'aquesta trobada que el vol retre homenatge a les arrels del municipi. Més enllà del sopar popular, la jornada d'aquest divendres ofereix una programació nocturna oberta a tota la ciutadania. A les 10 de la nit es durà a terme un correfoc infantil a càrrec de la Colla Infantil de Diables de Tordera i per tant que la nit a les 11, a la mateixa ubicació que el sopar de colles, hi haurà la festa dels 80 amb la Caset DJs. En el marc de les festes populars de la urbanització de Rocarrossa, aquest dissabte 15 d'agost arriba un dels moments més esperats a la programació, el tradicional aplec de la Mare de Déu de Rocarrossa. La celebració serà organitzada per la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Tordera. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la recuperació de la processó de la Mare de Déu de Rocarrossa, una tradició iniciada el 2008 que es torna a incorporar al programa. A les 11 del matí, abans de sortir, les persones assistents podran fer una ofrena floral davant la imatge situada a la front del camí ral. En continuació, la processó recorrerà el camí des de la font fins a l'interior del monestir. Mitja hora més tard, el poeta tordarenc Quimar oferirà un recital de la seva obra poètica, ambientat amb música de fons. I també hi haurà altres activitats durant tot el matí i tarda, com per exemple el clàssic duet format pel violinista Martí Delgado i Xavier Santandreu, un guitarrista, que s'estrena aquesta programació. També hi haurà la missa solemne a càrrec del rector de Tordera, mossèn Edwin, i en acabar una rosada també i un aperitiu. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i la neteja a Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transport de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost base de licitació de 18.690 milions d'euros, i tindrà una durada de 8 anys sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia digital de la Festa Major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat de jove. Pel que fa al concurs d'adults, obert a partir de 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques claus relacionades amb els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és la Festa Major, que inclou fotografies capturades en qualsevol moment de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonista. Això es du a terme perquè hi ha una segona categoria, que és la categoria de foc, reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels castells dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de la Festa Major i la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital de Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta, a diferència de la versió d'adults. Aquest certamen no requereix tampoc quota d'inscripció i tampoc té categories. És una categoria lliure on els joves fotògrafs podran presentar lliurement les seves imatges. Amb aquestes dues propostes, el Fotoclub Tordera anima tothom a capturar amb la càmera o el mòbil l'ambient, la tradició i la diversitat d'actes de la Festa Major. La programació esportiva arrencarà ben d'hora pel que fa a la festa major a les 9 del matí al Parc de Sardana, on el club petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca. Aquest clàssic esdeveniment obrirà la veda a les competicions i els interessats encara poden formalitzar la seva inscripció contactant amb el telèfon 639 643 163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda. A partir de les 6, el Camp Irral es transformarà en el centre d'esport tordrenc per acollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions seran totalment gratuïtes i es podran dur a terme de manera presencial a partir de 4:45 de la tarda. L'organització ha dissenyat acuradament la prova perquè ningú es quedi a casa. Els participants seran inscrits a la categoria corresponent segons el seu any de naixement i competiran en dos traçats adaptats a la seva edat. Els ciclistes més menuts correran al circuit curt i, d'altra banda, a partir dels 12 anys, la cursa es traslladarà al circuit llarg. Aquest any també es permetrà la participació de bicicletes elèctriques. Tot i això, la direcció de la cursa ha determinat que, per garantir la igualtat competitiva, les e-bikes participaran exclusivament a mode d'exhibició. I pel que fa al temps, avui hem de dir que arribarem a un divendres amb un punt de calor, un pic més aviat de calor, amb una temperatura que podria arribar fins als 36-37 graus, les mínimes que també podrien arribar fins als 24. Això sí, no s'esperaran pluges pel dia d'avui i cap a la tarda sí que tindrem un fil de núvols que podria donar una mica més de treva i una mica més d'ombra al nostre dia d'avui. Per tant, temperatures càlides pugen. Les temperatures al dia d'avui cap al cap de setmana haurien de baixar una miqueta més, fins i tot a l'espera de pluges aquest proper diumenge o dilluns. Per tant, estarem al tanto per saber totes les novetats en el temps.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Vídeo notícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C-14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions a la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar perquè fa les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui divendres 14 d'agost. Vinga, que comença la festa major de Tordera. Jo en tinc moltíssimes ganes, perquè aquest vespre tindrem el sopar de colles, el correfoc infantil i també a l'actuació de l'EK7 DJs. Però és que això són esports i nosaltres avui tenim una tertúlia ben fresca per acabar la setmana d'avui, d'aquesta setmaneta de, per abans de començar, ja sí que sí, amb tota la festa major. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta o fins i tot aneu preparant les coses per aquest sopar de colles, perquè la banqueta ja comença. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, com us comentava fa uns instants, avui, per obrir aquesta banqueta d'estiu, doncs tenim amb nosaltres una tertúlia ben fresca, ben refrescant. Doncs per tancar la setmaneta, per tancar aquest programa de divendres, serà una tertúlia parlant del mercat. I també us ho vam avançar ahir amb una tertúlia on parlarem de tots els temes d'actualitat. Parlarem de Julián, parlarem de Rodri, parlarem de Ferran, parlarem del Barça en general. També parlarem del Madrid, no patiu, perquè avui parlarem absolutament de tot d'aquest mercat de fitxatges. I amb aquesta tertúlia acabarem el programa que donarà la benvinguda a un cap de setmana que ja comencen els actes esportius d'aquesta festa major. El diumenge tindrem amb nosaltres el torneig de petanca i la cursa de bicicletes per la tarda. Però per saber de tot això hem de passar a l'actualitat esportiva torderenca per explicar-vos molt millor tot aquest inici d'actes esportius. Vinga, va!

La cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçala l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista de la tarda, oberta a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí al torneig de petanca a Parc de la Sardana. La programació esportiva arrenca ben d'hora, a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el Club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca. Aquest clàssic esdeveniment obrirà la veda de les competicions i els interessats encara poden formalitzar la seva inscripció contactant amb el telèfon 639-643-163. Repeteixo, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda. A partir de les 6, el Camí Ral es transformarà en el centre de l'esport tordereny per acollir l'esperada cursa popular de bicicletes organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions seran totalment gratuïtes i es podran realitzar de manera presencial al mateix lloc a partir de 4:45 de la tarda, a les 16:30. L'organització ha dissenyat acuradament la prova perquè ningú es quedi a casa. Els participants seran inscrits a la categoria corresponent segons el seu any de naixement i competiran en dos traçats adaptats a la seva edat. Els ciclistes més menuts correran en el circuit curt. Els infants de fins a 4 anys faran la recta del Camí Ral. Els de 5 a 6 anys completaran dues voltes. La categoria de 7 a 8 anys en faran 3. I els joves de 9 a 11 hauran de completar un total de 5 voltes. A partir de 12 anys, la cursa es traslladarà al circuit llarg, on augmentarà l'exigència. I els adolescents de 12 a 15 anys hauran ja de donar 3 voltes al recorregut, mentre que les categories reines, la de 16 a 49 anys i la de majors de 49 anys, afrontaran el gran repte de completar 10 voltes. Aquest any també es permetrà la participació de bicicletes elèctriques, les e-bikes. Tot i això, la direcció de la cursa ha determinat que per garantir la igualitat competitiva, les e-bikes participaran exclusivament a hora d'exhibició. Així doncs, aquests dos esdeveniments duraran el tret de sortida als multitudinaris actes esportius de la Festa Major d'enguany. I quines ganes, de que arribin aquests primers actes de Festa Major i sobretot els esportius. La setmana vinent hi haurà el 3x3. Però vinga, nosaltres anem a ja donar pas a l'actualitat esportiva d'àmbit general per també introduir-nos a la tertúlia. Vinga, va!

0: Rodri es presenta a les instal·lacions de Manchester City i poden passar moltes coses. El migcampista madrileny compleix amb el club anglès i Enzo Maresca deixa la porta oberta a la seva marxa cap a Barcelona. Aquest matí, fa 8 dies, que sap que Rodri va donar llum verda a incorporar-se al Barça. Des d'aleshores, el club blaugrana i el Manchester City estan negociant per tancar una operació del valor i de cert risc que permetrà al conjunt barcelonista tenir les seves files possiblement al mig del camp més potent del món. Mentrestant, Rodri ha hagut de seguir un pla establert com a treballador encara del City. Aquest divendres se li acabaven les vacances després de guanyar el Mundial i s'ha incorporat a la disciplina del club anglès. Enzo Maresca, nou entrenador de l'equip, ha confirmat que s'ha vist amb ell i s'han saludat a l'espera de l'entrenament de la tarda. La finestra de fitxatges està oberta i encara podem comprar i vendre jugadors. Poden passar moltes coses. Acabo de trobar-me en Rodri a les instal·lacions i li he fet una gran abraçada. Se'l veu bé. Veurem què passa. Ens hem abraçat i ara tindrem un temps per veure'ns. Va dir l'entrenador del club de Manchester. El City juga diumenge a la Community Shield el primer títol de la temporada contra l'Arsenal. Maresca ha confirmat que Rodri es torna en recuperació després d'operar-se de l'esquena i encara no està en dinàmica de treball amb la resta de jugadors. És possible que el mateix Rodri esperés un avenç més ràpid de les negociacions i per poder evitar tornar a la disciplina de l'equip anglès. Va sobtar, en qualsevol cas, veure'l fent cua per agafar un vol regular de Ryanair. La nit de dijous va ser a temps a Manchester. Les informacions que arriben de les negociacions és que el Barça hauria accedit a pujar la seva oferta després que el Manchester City no acceptés una segona proposta de 60 milions d'euros més 5 en variables. Tot i fa pensar que ara el Barça ha trobat algun principi d'acord amb Ferran Torres per la venda de... ha aconseguit un principi d'acord amb el PSG per la venda de Ferran Torres, la carpeta de Rodri s'agilitzarà. De fet, les dues operacions estan estretament lligades. Si el Barça hagués venut el davanter valencià per una quantitat igual o superior als 55 milions d'euros, 10 milions haurien recaigut en el Manchester City, l'antic propietari del jugador. Algunes fonts indiquen que el fitxatge de Rodri es podria tancar aquest mateix cap de setmana i és possible que el City, que no s'ha endut aquest petit plus de traspàs per Ferran, posi poques facilitats a l'hora de cedir en les seves pretensions per Rodri. El jugador, en qualsevol cas, ja ha fet saber la seva postura al City, que no té problema a jugar l'any que ve l'any que li queda de contracte a l'Etihad, però d'aquí 12 mesos marxaria gratis i privaria que el club Sky Blue rebi uns bons ingressos, especialment en un moment en què el club està intentant abordar dos fitxatges costosos, com els Abouadi i Enzo Fernández. I sense temps a més, nosaltres que ja anem a donar pas a la tertúlia del dia d'avui. Una tertúlia amb tres tertulians que m'ajudaran a posar llum a la foscor en aquest mercat de fitxatges.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot.
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, anem arrencant ara sí que sí amb els continguts del dia d'avui. Anem a fer aquest F5, anar al mercat de fitxatges, com us comentava tant ahir com ara a l'inici, quan entràvem en sumari. És que avui toca una d'aquelles cosetes, un d'aquells programes que també agrada molt per conèixer la diversitat d'opinió que tenim entre tot el poble de Tordera, tota la vila. Per tant, avui doncs, tenim amb nosaltres a tres companys que ens ajudaran a fer una actualització del mercat de fitxatges i també ens donaran la seva opinió de tot el que està passant, de tot el que ha passat i també del que creuen, del que vindrà, perquè de ben segur el mercat ja fa temps que ha començat, però encara queda molt i encara queden moltes pel·lícules per acabar i molts a fum, encara per saber si hi ha foc a sota o no. Anem a saludar els nostres companys, anem a saludar l'Ot Manresa, ja típic aquí a Ràdio Tordera. Bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Què tal, bon vespre, Jordi? Molt content perquè comença la Festa Major de Tordera, eh?
0: Opa, opa!
1: És que, mira, et diria que aquests dies són els que menys he mirat els mitjans per saber l'actualitat del primer equip del Barça, el Tordera, perquè, escolta'm, la Festa Major... prioritat.
0: Sí, no. Abans comentàvem, és que comença la Lliga aquest cap de setmana. La setmana vinent s'estrena el Barça a 9:45 del vespre. Sí. Però és que hi ha barraques, tot, eh?
1: Sí, no, és l'hora d'inici de barraques. A més, avui que s'ha publicat el calendari, aquell dia és Anna Gisbert, Tallets, Andreón...
0: I torna a tancar Anna Gisbert. Impressionant.
1: Prioritat, Jordi.
0: Sí. Un dia 23 que també tindrem el primer partit del Club Futbol Tordera.
1: Sí, efectivament. Serà a les 6 de la tarda, una hora abans de l'inici del pubillatge, i serà contra els ja coneguts Ronin, de Narcís Barrera, i segurament també coneixereu a Ibai Llanos.
0: Correcte, l'any passat que vam tenir a Ibai amb la nostra imatge, sí. Vam tenir nosaltres a DJ Mario en el xat.
1: Sí, una cosa històrica, la veritat.
0: Sí, impressionant. Anem a saludar també a l'altra companya, avui en Gerard Girbau, torna a venir als estudis de Ràdio Tordera, ben tornat. Gerard, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bona nit, un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres, ben actualitzats per al mercat de fitxatges, a veure què tal el Barça.
0: Has estudiat? Has fet la feina?
2: Hem fet una miqueta de feina, un petit recull, sí.
0: Has fet feina també per començar la Festa Major?
2: Venim molt entrenats.
0: Has fet molt d'estiu per venir a aquesta Festa Major a donar-ho tot,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
1: Has estudiat la llista de Spotify de la Festa Major de Tordera i tot?
2: Hem fet classes personals per arribar en màxima forma a aquesta Festa Major.
0: Deixa'm comentar, i també els oients, primera Festa Major on Gerard Girbau és tordarenc.
1: Ei, ets tordarenc oficialment, enhorabona.
2: Oficialment, moltes gràcies.
1: Enhorabona, perquè...
2: un plaer.
1: Motiu de festa, per tant...
2: Correcte.
0: Avui també, perquè hi haurà el sopar de colles. Aniràs al sopar de colles?
2: Aniré al sopar de colles.
1: Sortim d'aquí i ja començarà.
0: No, clar. És que quan acabi això ja anirem pitant. Després amb el correfoc, amb els Diables Infantils...
2: Sempre preparadíssim, sí.
0: Les cassettes DJs també per continuar després la festa. Ostres, també... Entrenament previst, que ja comences i no saps parar, eh?
1: No pares.
0: Lluna Codina, benvinguda. Tu tampoc pararàs aquesta Festa Major, oi?
3: No, clar que no. Hola, què tal a tots? Molt bé, doncs res, molt contenta també d'una altra vegada estar aquí, que comenci la Festa Major, que comenci el Barça, i res, som-hi.
0: Aquest cap de setmana també comença en aquest cas la Festa Major, però en clau actes esportius. Comença amb aquest torneig de petanca el diumenge al matí, després a la tarda la cursa de bicis, una cursa de bicis ja típiques. Nois, vosaltres hi participeu? No sé si hi participeu o no.
3: Bueno, nosaltres a la cursa de bicis no, anirem a veure-la com a primer acte així de Festa Major.
2: Tradició.
3: Però sí que hi ha un altre així torneig esportiu la setmana que ve que participarem, i és el 3x3.
1: Oh!
3: De bàsquet.
1: Ah, què dius?
0: Participeu els dos?
3: Sí. Els dos.
0: Sí?
3: Els dos i 8 amics més, gairebé.
1: Però llavors
2: som dos equips, correcte.
0: Mare meva. Sènior, Talent Ocul...
2: Talent ocult. Molt ocult.
0: D'aquests que has de gratar una mica perquè surti, no?
2: Sí.
0: Però vau participar l'any passat?
3: En Gerard no, però jo sí, vam fer també un equip. Ens va anar molt bé en quant a diversió, en quant a resultats no tant.
0: Bueno, per això és aquesta categoria, no?
2: I per això vinc jo aquest any. Perquè també vagi molt bé en quant a resultats.
3: Ja veurem, a veure.
0: O tu també participes?
1: No, jo no.
0: No?
1: Tu
0: t'animes?
1: De fet... Pot ser que estigui de delegat a un equip, però no.
0: Opa, sé que ets el míster.
1: No, ni míster. Jo en bàsquet, no en sé, jo. Ja sabeu que sóc de futbol...
0: De controlar-ho amb el peu, eh?
1: Exacte.
0: Així més de controlar-ho amb la mà.
1: És que soc molt dolent, jo. No, no.
0: Bueno, però per això està també per gaudir una miqueta.
1: Sí, sí,
0: una
1: però
0: miqueta.
1: Hi aniré segur perquè el 3x3 és un clàssic de la festa major i...
0: Uah, el duet d'aquell dissabte, bueno, el triplet, per mi és 3x3 al matí, la tarda baixada de carretons.
1: Baixada de carretons! Després de més d'una dècada.
0: Sí, sí, baixada de carretons i després barraques. És el triplet.
1: Uh-huh. Ah, no. Ja m'han vist, a casa.
0: No, no. Aquells dies serà quan entri a casa per dormir, però els meus pares ja estaran dormint, però marxaré a casa i els meus pares encara estaran dormint.
1: Encara estaran dormint.
0: Sí, així és el nivell, així sí, és el nivell. Sí, sí. Nois, anem a començar a parlar una mica, anem a fer aquest F5 al mercat de fitxatges, perquè si no ens allarguem i aquí comencem a parlar de tot, menys del que realment hem vingut a parlar. Un mercat de fitxatges aquest estiu, que sí que és veritat que, clar, va començar fa temps, però amb el Mundial entremig, doncs moltes operacions no s'acabaven de efectuar fins que no acabessin el Mundial. Per tant, dona la sensació que el mercat està sent més curt del que realment és. En clau carpetes del Barça hi ha moltes coses encara a actualitzar. Sí que s'han fitxat a diversos jugadors. S'han fitxat a Anthony Gordon abans del Mundial. Això sí que això va ser molt ràpid. Sí. S'ha fitxat a Dejemi, s'ha fitxat a Bissigu. Ostres, són molts jugadors que s'han fitxat, però queden altres per fitxar, com és Cancelo, com és Rodri, com és Julián Álvarez, i veurem si acaben els tres vinguent o no. També hi ha carpetes de sortida en el conjunt blaugrana, com és Ferran Torres, que sembla que ja diu l'adeu. Héctor Ford, veurem què acaba fent, però també en el Real Madrid, que s'ha mogut molt, no sé si està tancat o no, però bé, s'ha mogut bastant, ja té un equip que Mourinho ja pot començar a gestionar. Hi ha molt a parlar, no? I si anem a treure la primera carta, anem a parlar primer del Real Madrid, perquè crec que és l'equip que potser ja ha fet més mercat de fitxatge. Un mercat del Madrid, nois, no sé què opineu vosaltres, perquè semblava que el Real Madrid s'anava a tot el que allò que sonava pel Barça volia. Doncs el Real Madrid s'ha avançat i així ho ha fet. Jo crec que el que més va fer mal va ser Cucurella, però també ha fitxat a Bernardo Silva, ha fet alguns fitxatges, i l'últim, Yandro Mandé, 140 milions d'euros, que no sé si heu vist l'enrenou que s'ha format amb la seva edat. Diuen que té 19, però ja han començat a sortir proves i fotos que sembla que pot arribar a tenir 27 anys.
4: Ostres! No estava gens al cas d'aquesta notícia.
0: Ara us ensenyaré algun parell de fotos, però de mentre, si us sembla, anem parlant. Lluna, comencem per tu. Què n'opines sobre aquest mercat de fitxatges que ha fet el Madrid amb totes aquestes incorporacions?
3: Bueno, jo crec que en general com els tres clubs més forts d'Espanya està sent com un mercat molt mogut, amb molt tant polèmiques com operacions més fàcil, però crec que mola molt aquests tipus de mercat que es mou molta gent, i també amb el Mundial entremig ha estat com més entretingut. I bueno, del Madrid tampoc m'hi he fixat gaire, però pel que ha dit en Jordi, el tema de Cucurella va sonar que el Barça el volia, però no estava del tot clar, semblava més que el Cucurella es va oferir al Barça que res. Llavors, bueno, el que faci el Madrid, al final, per nosaltres ho hem de tenir així, com mirar-ho de reull, no? Però endavant, amb la temporada.
0: Ens estem rient, però perquè els estic ensenyant aquestes fotografies de Yandy Mandé amb l'edat. Nois...
4: Sí, jo crec que realment té 19 anys, no hi ha objecte a dubte. Vull dir, es nota que els seus 6 anys estava molt, molt, molt ben entrenat. Crec que des de l'any i mig ja anava al gimnàs a fer halterofília, aquest home.
1: Sempre. Ostres, em perdoneu, però sí, aquesta foto és de veritat. És
4: molt bèstia.
0: Comparen l'edat, per exemple, de Thiago Messi als 8 anys, amb Diomandé, amb 8 anys que ja estava a la selecció de Costa de Marfil i amb una certa edat, però després és una altra foto que surt amb una samarreta del Chelsea, que aquesta jo crec que és la més heavy, que està feta en el 2013, quan Diomandé estava a les files del Chelsea. Aquí el veiem amb la samarreta, més que conforma aquesta edat amb la que tenia el Chelsea en aquell temps, també. Doncs havia de ser Quan tenia 6 anys.
2: Clar, suposadament tindria 6 anys.
0: Tindria 6 anys. Aquí veiem la foto de Jan Diomandé quan tenia 6 anys.
2: Que ni jugadors com Leo Messi o Lamine Yamal amb 6 anys podien estar en aquestes situacions, no?
0: Bueno, però podia vestir la samarreta del Chelsea amb categories inferiors.
2: Sí.
0: I després hi ha una altra que no la trobo.
2: I 2 metres d'alçada.
0: Sí, 6 anys a cada cama, eh? Hi ha una que no la trobo, que surt Jan Diomandé quan era petit, encara més petit,
2: sí.
0: Que surt amb la samarreta de Cristiano Ronaldo a l'últim any que va estar al Manchester City, que no recordo la temporada, però ell havia de tenir en aquest cas uns 2-3 anys i bueno, no us diré com surt, intentaré buscar-la, però mentre, Gerard, opinen sobre aquest mercat de fitxatges que ha fet el Real Madrid?
2: Bueno, és això, no l'he seguit molt, però sempre sol ser el mateix amb el Real Madrid. Fitxatges estratosfèricament elevats, amb preus desorbitats per jugadors que, si no ets un gran seguidor del futbol, doncs no havies sentit prèviament. I és això, per exemple, en Cucurella, a mi personalment em va fer cert mal. Era un jugador que veia molt pel Barça, sempre havia deixat clar que li agradaria tornar a casa i doncs veure que va acabar decantant-se pel Real Madrid d'aquesta manera, a més, durant el Mundial a mitges tintes, va ser curiós i no sé, no...
0: No et crida, no? A veure, no sé, Ota, tu què n'opines sobre aquest mercat de fitxatges que ha fet el Real Madrid. Jo crec que pràcticament plantilla tancada, tot i la falta d'aquest migcampista.
1: Sí, no, a veure, jo crec que a nivell de talent futbolístic han fet un bon mercat de fitxatges. A nivell de resultats, ho dubto més. Crec que el millor fitxatge que han fet ha sigut José Mourinho, i és l'entrenador. Més que res perquè porten un parell o tres de temporades que fitxen estrelles i tenen un total de 0 títols. Per tant, és a dir, dels importants, vull dir.
2: Sí, sí.
1: Sí, ja han tingut una inversió molt grossa, crec que xifraven 240 milions o una cosa així, i sí, porten 2 o 3 anys que Florentino fa grans inversions, però hi ha un total de 0 retorn, no? Llavors, bueno, veurem, José Mourinho per mi és el millor fitxatge, si més no perquè et donarà minuts de tele, i això sempre dona reconeixement, i per tant publicitat i tot plegat, però veurem.
2: Guanyaran amb drets d'imatge, no?
1: Amb drets d'imatge i poca cosa. Bueno, no sé, poca
0: jo crec que a tothom, no? Qui no simpatitza amb el Real Madrid i simpatitza més amb el Barça, va fer mal aquí fitxatge a Cucurella a poques hores del primer partit del Mundial.
1: Vip va ser greu, particularment, en un inici. Perquè és el que dèieu, que semblava que estava Cucurella, que estava mig signat pel Barça, és un tio de la casa i que està tan baix i el Madrid, doncs, bueno, sap.
2: Jo l'únic que havia llegit és de que sembla que havia prioritzat Madrid per les condicions que la ciutat podia oferir-li al seu fill i tal, però tret d'això no acabo d'entendre-ho. Vull dir, entendria que ho prioritzés si les condicions pel seu fill són més favorables, però la resta de coses no em van lligar gens.
0: Amb una posició que va tornar a fitxar després de gastar-se 50-75 milions l'estiu passat per carreres. Per tant, són posicions que realment, ostres, es va gastant molts milions amb la mateixa posició i que no acaben de funcionar.
1: Això és una altra cosa que aquí algú, suposo que algun dia en parlarà i investigarà, és que són molts milions. No et poso en dubte que
0: amb la mateixa posició, amb dos estius, és a dir, un any, s'han gastat més de 100 milions.
1: És que és, i no poso en dubte el de Cucurella, però, per exemple, però aquest nano de 19 anys o 27, depèn del dia, hòstia, són molts milions, no ho sé.
0: És el segon fitxatge més car, darrere del gran Hazard.
1: És que...
2: L'heu de les hamburgueses.
0: Nois, anem a passar de carpeta. No sé si voleu afegir alguna cosa més del Madrid, el que sí que passem amb...
2: Sí que és veritat que amb tema fitxatges el Madrid també sol fer bones ventes. Que,
0: això sí, el Madrid sap vendre.
2: Això suposo que és el que permet també poder fer aquestes operacions del nivell. Perquè suposo que si compres un jugador per una quantitat tan grossa, en certa manera, de manera indirecta, li puges el valor, no? I després, a ulls d'altres clubs, doncs saben que no estàs disposat a vendre aquell jugador si no és a un preu elevat.
0: Jo també crec que aquest preu tan elevat va ser... perquè el propi Florentino va demostrar que tenia aquells diners presentant l'oferta cap a Julián de 150.
2: Correcte.
0: I això els altres clubs saben, que si has presentat una oferta tens els diners.
2: Tens els diners.
0: Per tant, demanaràs més diners. És el que li va passar al Barça,
2: amb Neymar,
0: quan va vendre a Neymar. Mm-hmm. Sabien que necessitaven un recuperar algú a aquella posició i tant Dembélé, tant Coutinho van sortir molt més cars del que realment havia de ser. Veurem. Ara mateix al Barça, que el Real Madrid li va robar aquests fitxatges, segons sembla que diuen, però ha passat una mica en aquest cas també el mateix, però en contrari, i és que Rodri ho tenia gairebé tot fet amb el Real Madrid i finalment s'està anant cap al conjunt blaugrana i estan en negociacions. Sembla que el Manchester City ha rechaçat una segona oferta de 65 milions pel Barça, però ahir el propi Rodri va agafar un avió d'urgència cap a Anglaterra, no cap a Manchester, sinó cap a Liverpool, perquè era el primer que hi havia. Sembla ser que per recollir les seves coses, per dir adéu, perquè el club li va dir que ja pràcticament està tot fet i potser avui l'han vist per l'edifici del Manchester City, però que no ha entrenat. Per tant, sembla ser que és un cas com Ferran que s'ha de resoldre en els propers dies.
2: Esperem, no?
1: Sí, no, la veritat és que seria un molt bon fitxatge, a banda de que seria la substitució de Frenkie de Jong, que està lesionat de llarga distància.
0: Durada.
1: Mm-hmm. Sí, de distància a la carrera de bicis. Per tant, ostres, que haurem de... Jo crec que tancar aquest fitxatge és una bona aportació pel Barça, sí.
2: I sobretot per l'experiència, crec que... tenim jugadors molt bons però molt joves i a vegades doncs, hem pecat d'experiència i posicions així, tot i que tampoc és tan gran, però ve de ser pilotador...
1: Bueno, és que passes que jugaràs presumptament un partit de Champions on el tio amb més experiència era Ronald Araujo.
2: Yeah.
1: I vull dir que sí. Jo crec que la diferència, si més no, hi serà. No només per currículum, sinó, com bé dius, per minuts jugats, no? Per tant, mm-hmm. Només tenir un tio així amb experiència zona de mitjos i amb la qualitat que té, òbviament, perquè ha sigut el millor jugador del Mundial, segons les valoracions oficials, va ser, com bé dius, pilota d'or. Ostres, pot aportar molt.
0: Lluna?
3: Bueno, sí, a més crec que és una peça quan a líder... a dintre el vestuari que vam perdre quan va marxar Íñigo. I que crec que també la temporada passada es va notar. Que sí que és veritat, tens a Rafinha, però potser no és el mateix tipus de lideratge que necessita ara el Barça. I una peça com Rodri, a més, molts de la plantilla que han guanyat el Mundial amb ell, el coneixen, li tenen respecte i alhora, pues, admiració, pues, crec que anirà superbé.
0: Com que tots esteu més o menys a la mateixa banda, us vaig a plantejar dues branques potser més negatives i a veure què em dieu vosaltres. La primera és que deien que de totes les posicions que potser necessitava reforçar el Barça, aquesta era la que menys es necessitava. Què n'opineu? Perquè és gastar-se, sembla ser que ara, uns 70-75 milions d'euros quan necessites un davanter, necessitaries un defensa i compta amb algun lateral. Ot, què en dius?
1: Sí, és veritat, però jo penso que és interessant tenir una figura d'assegurança, com bé dèieu ara, algun referent en zona de mitjos, perquè insisteixo que ho deies tu, Iona, que al final el Rafinha segurament és el líder dins del camp, però un davanter té menys lideratge que un central o un de zona mitjos, per tant segurament et pot fer, com bé deies, aquesta feina, no? Sí, òbviament es necessita el davanter, és a dir, sortir Julián o no, necessites el davanter, i el central, bé, jo veig que el Barça està apostant molt per el central que estava lesionat, aquesta anterior.
0: Christensen.
1: I veig, em fa la sensació que estan apostant molt per ell. Veurem.
0: Gerard, t'havies oblidat que Christensen estava a la plantilla?
2: Sí, perquè crec que pensava que feia uns quants mercats de fitxatges l'havíem...
3: Venut. No, i l'hem renovat.
2: Sí. No, el pobre ha anat encadenant moltíssimes lesions. Ha estat molt apartat dels terrenys de joc i sí, a vegades dona la sensació que aquest jugador ja no formava part de la plantilla, però sí que és veritat que quan està recuperat sol complir... les expectatives que se li posen.
0: I clar, creus que, per exemple, amb aquest fitxatge de Rodri, opines també que és el potser menys necessari?
2: Sí, sí, opino que 100% que és el menys necessari, perquè, com a tal, sí que és un fitxatge que feia anys que m'agradava, però és una posició molt, molt completa que tenim ara mateix al mig del camp del Barça i prioritzaria les defenses centrals i laterals, igual que el davanter centre.
3: Sí, o sigui, jo penso el mateix. És, en quant a futbol, crec que és la posició que menys necessitem, però alhora, si ve Rodri, tot i que faci molta pena, hi haurà gent al mig del camp que haurà de marxar, Casador haurà de marxar, i també, encara que no costi el mateix que ens costarà Rodri, en quant a la seva venda, doncs, també anirà bé per poder complir altres fitxatges, com diem, de davanter o més lateral, que també crec que és algo molt necessari.
0: L'altre factor és que deien després del Mundial que Rodri i Pedri no podien jugar junts, no s'entenien, i així també es va demostrar. No sé què en penseu, Ot.
5: És que això és veritat. És que això és l'altre punt dèbil del fitxatge. Tot el Mundial ho hem estat dient. Van jugar el primer partit, no van sortir bé les coses junts al camp, i des de llavors Luis de la Fuente els va haver de separar, per temes futbolístics, això és un problema. Sí, sí.
0: Creus que es poden arribar a entendre per això, a base d'entrenaments, estar junts sempre?
5: Això dependrà també, sobretot, de la feina de Flick. Flick és veritat que tindrà més temps al llarg de la temporada que no pas Luis de la Fuente, però a mi el que em preocupa és que els dos estils són molt similars i, per tant, és un o altre. No? És complicat tenir dos migcampistes que reparteixin joc trepitjant-se el propi terreny, no? Llavors, serà complicat.
2: Això no és per desmeritar pas en Luis de la Fuente, però és això, vull dir, al final tens dos jugadors que no s'han trobat en cap moment en la temporada, juguen en lligues diferents, de cop arriben al Mundial, pocs entrenos d'entremig, pocs partits de amistosos en els que trobar-te, i doncs et trobes en una competició al màxim nivell possible, molta tensió, has d'aprendre a jugar amb aquells jugadors i no té per què funcionar. Tinguent una petita pretemporada que tindran, perquè han estat de vacances, òbviament, i sota les ordres d'en Hansi durant tota aquesta temporada entrenant, jo crec que la química pot sorgir.
3: Sí, jo penso el mateix que en Gerard. O sigui, crec que durant el Mundial, al final, és això, no hi ha partits en els quals no et juguis res. Ja no va passar amb Espanya, que ni a la fase de grup podien com calmar-se una mica i anar més relaxats. Llavors, si el primer partit ja no va funcionar, no es podia jugar-se-la a que amb un entreno entremig funcionés i el proper partit tornés a posar junts. Però, en canvi, la temporada és més llarga, cada vegada les temporades són més llargues i hi ha més partits. Llavors, jo crec que al final sí que s'acabarà encaixant. I espero, també.
0: A veure si és així. Nois, m'agradaria saber la vostra opinió del cas de Julián Álvarez, que sembla ser que, bueno, tot i haver-hi fum, no hi haurà foc i s'acabarà acabant, crec que és opinió personal, crec que al final no s'acabarà fent res.
5: És que, escolta'm, si ho hem d'allargar gaire més, que es quedi on està. Sap greu, al final qui patirà les conseqüències o no serà ell, serà el jugador. Però escolta'm, tampoc no ens podem arrossegar. És que abans dèiem, no?, el Madrid havia ofert 150 milions. És que jo per mi no em val més de 60 o 70. És que no em posaria més a la taula més de 60 o 70 per Julián Álvarez, no sé vosaltres, però saps què passa? Que a mi m'està recordant molt aquest cas, el de Griezmann.
0: El de Griezmann.
5: Que després va venir aquí i el vam haver de tornar amb un llacet.
2: Mm-hmm. Jo, la veritat, jo ho vaig dir, no sé si recordes com hem estat aquí a l'última tertúlia, però no era un jugador que realment m'ha fet especial il·lusió. Òbviament és molt bo, i si el poguéssim tindre a la plantilla, doncs marcaria una gran diferència, però jo, per exemple, no estava disposat a oferir més de 120 milions, i estem veient que les xifres han de superar-los amb creixos. Doncs sí, em pot saber greu per al jugador, perquè realment ell ha demostrat, no?, doncs que vol venir, i sembla que és el club el que li està posant les traves, però no crec que haguem de fer la desembutxacada històrica per portar una persona com en Julián, si pot donar-se el cas en un altre moment.
5: Efectivament.
3: Jo la veritat és que no penso això, nois. No sé. Jo crec que, o sigui, si aquest mercat realment ens estan sortint bé les ventes, ens estan sortint bé les coses i podem arribar a oferir algo més o 120, doncs jo en aquest moment sí que els pagaria més que res perquè tampoc podem anar encadenant davanters més baratos que no ens serveixin de res com ens està passant en els últims anys. O sigui, crec que també tenim ara mateix una figura que vol venir el Barça, que no està gens en mal nivell, ha tingut un Mundial normalet, però sabem la qualitat del jugador, i si ara mateix tenim els diners com per que vingui, és jove i pugui donar aquí uns quants anys com a davanter referent al nivell, doncs crec que també podria ser, però sí, al final realment no és, o sigui, no és cosa ni nostra ni del jugador, està en l'Atlètic ara mateix.
5: Això últim sí que és veritat, que el Barça necessita de totes totes un davanter que et pugui aguantar 3 anys com a mínim, i ara mateix com a punta referent tinc els meus dubtes.
0: No tens a Gio Farino, eh?
5: No tens a Gio Farino, exacte. Llavors, no, de fet el Tordera no el tenim, vull dir, de moment no ha renovat. És a dir que o sigui, tenim extrems, perquè els tenim, parlo dels dos equips ara,
0: exacte,
5: eh?
0: Exacte, sí, t'anava a dir, és que estàs parlant dels dos, eh? Perquè...
5: Però no tenim un nou, llavors... I clar, i aquesta posició referent necessita també més d'una temporada per adaptar-se i agafar el
4: rol. I sumem-li que aquest any ens ha marxat Robert Lewandowski i Ferran Torres, que són els dos referents que tenim en aquesta posició.
5: Exacte.
0: Quines alternatives de nou veieu en aquest mercat de fitxatges?
4: Jo volia llançar-vos una pregunta. Quina edat té exactament a Julián Álvarez ara mateix?
0: 26.
4: 26. Perquè clar, si estem parlant d'una operació d'uns 150 milions, aquest fitxatge s'ha d'amortitzar com a mínim 5 anys vista. Estem parlant que aquest jugador estaria en el nostre club fins als 31 anys.
5: Clar,
4: creieu realment que pot tenir un bon rendiment fins a aquesta edat?
0: Jo crec
4: com per pagar aquesta quantitat,
0: jo
4: eh?
0: Jo crec que sí. Mira, els davanters ara mateix com a mitjana t'estan durant els 33. Uh-huh. Vull dir, tens anys...
5: Jo per rendiment també coincideixo. Per diners no coincideixo.
4: Després, si voleu, parlem una mica més de diners.
0: Parlarem després de diners, et donarem el pas, que sí que tens cosetes preparades. Parleu-me de quines alternatives té el Barça per la posició del nou.
3: Bueno, avui ha sonat Luis Suárez.
0: No, però no el Luis Suárez,
3: sí,
0: l'uruguaià.
3: Que tots tota coneixem.
0: No. Sinó el colombià, que es juga a l'Sporting de Lisboa. Què? Com? No, ara...
5: Ja sent l'olor del suport popular aquí fora i li entra la gana de mossegar.
4: No, i sumem-li que des de les 9 del matí no he ingerit res.
5: Hòstia, no.
0: Clar, és que...
5: Tens fam de gol.
0: Sí, no, sí. Luis Suárez, per mi, o sigui, ho sento molt, però estaríem parlant de... És que amb tot el respecte del món a Luis Suárez,
4: Laura,
0: eh? Però estaríem amb el fitxatge del nou de Boateng, quan vam fitxar Boateng. O sigui...
5: No, per fitxar Luis Suárez tens jugadors del filial i que et surten del juvenil que et poden resoldre aquesta situació, però no necessites un suplent, necessites un titular.
0: Exacte.
4: Sí, és a dir, el Barça necessita un titular, però és això, eh? Jo abans que gastar-me calés... que ens fan falta amb un jugador que no serà diferencial, perquè realment necessito un jugador diferencial allà dalt, prefereixo donar-li durant aquesta temporada l'oportunitat a alguna persona del filial i estalviar-me els diners, i l'any que ve anar amb força al mercat amb els diners a la butxaca contra un jugador diferencial com podria ser Julián Álvarez, que potser l'any que ve seria molt més senzill fer l'operació.
0: Parlen de que en el moment Flick s'està fent les seves per provar entrenaments a diferents jugadors de la posició de nou. L'últim van provar ha estat Lamine Yamal, que ha estat jugant a part davant de Fermín, també ho va provar Rafinha, Anthony Gordon i Adeyemi també ho ha provat estant a la punta.
4: I el noi del filial,
0: Abdelkarim, jo crec
4: pujant.
0: Que com a davanter suplent per mi encaixa, però com a titular no està preparat.
4: Òbviament no.
0: Òbviament li podria donar minuts contra Aralets, el primer partit de Lliga, minuts contra equips que realment a ell li poden exigir bastant, però que amb tot el respecte no són equips d'alt nivell.
4: No pas.
0: Veurem quines coses acaba fent Flick si no s'acaben gastant tots aquests milions pel Julián. Milions que Gerard, el Barça ha ingressat 50 per Ferran Torres, que encara no s'ha fet oficial, però tot sembla que les pròximes hores hi haurà l'anunci.
4: Correcte.
0: Anem a parlar sobre aquests milions, Gerard.
4: Bé,
2: jo venia aquí una mica informat sobre les sortides que ha tingut el Futbol Club Barcelona aquest mercat.
5: Mm-hmm. El millor mercat en temes de sortides.
3: Sí.
5: O sigui,
3: sí,
5: hem fet sí. El que tocava, ben fet, sí, a sobre perquè, traient calés.
3: I perquè Frenkie s'ha lesionat.
5: Que algú li doni.
3: Si no, crec que també se'l
2: pot resoldre. I en Rooney. Semblava que també sortia.
5: Sí, sí, sí.
0: No, pobre Rooney, a més pobret. De la mateixa cama.
2: Sí,
0: no.
2: Sí.
0: O sigui...
3: Pobret.
2: Bé, fins ara tenim confirmades... gairebé confirmades, Ferran Torres, que marxa amb una clàusula de rescisió de 50 milions i allibera uns 10 milions de massa salarial. Ha marxat, clar, ha marxat en Robert Lewandowski, que n'ha alliberat uns 26 milions de massa salarial. Oh. Ronald Araujo, que marxa cedit, però allibera 16 milions de massa salarial.
0: El salari el paga el 100% al Liverpool, eh?
2: Correcte.
0: Amb una opció de compra de 55.
3: Però ojalà faci la temporada de la seva vida.
2: Sí, tant de bo. Jo estaria molt content.
5: Exacte. O sigui, que tant de bo a l'hivern ens diguin no, ens el quedem perquè aquest tio ha fotut...
3: És l'estrella de l'equip.
5: L'estrella, MVP, tant de bo, nano, sí. Tant de bo.
2: Tenim també Ansu Fati, que estava cedit en el Mónaco. Tenia una opció de compra de 11 milions, l'ha executat, i a sobre ens ha alliberat 12 milions més de massa salarial. Hem cedit a Ter Stegen, llàstima que aquesta cessió d'un salari d'uns 6 milions i mig que tenia només assumeixen un 10%, és a dir, el Barça segueix pagant un 90%, que són gairebé 6 milions, per tant alliberaríem mig milió de massa salarial. Iñaki Peña ha sortit també al Panathinaikos, han pagat 3 milions de clàusula de rescisió més uns 3 milions més que alliberem de massa salarial, i per últim també tenia a Iacobishvili,
0: el porter, sí, de... No, bueno, era com el quart, cinquè porter de...
2: Ah, exacte, que ha marxat a l'Almeria, i Astralaga, que ha marxat a l'Atlètic de Madrid, gratis. Que jo conto aquests dos han alliberat un milió més o menys de massa salarial.
0: Iacobishvili ha marxat gratis?
2: Sí. O, si més no he trobat informació de quan s'ha pagat.
0: Ostres, no sé per què em sonava de 2-3 milions d'euros.
2: Sí? No
0: t'ho vull assegurar tampoc.
2: Sé perquè... que l'Astralaga havia marxat lliure, però no.
0: Per tant, acaba siguent, no sé si tens apuntat quan acaba siguent en total.
2: Sí, el Barça més o menys crec que ha alliberat uns 102, si no m'equivoco. No, 60, 68, no? 60, un 68.
0: 68 milions de salari.
2: De salari, exacte. I hem de tenir en compte que hem fitxat, doncs, a Anthony Gordon per una clàusula de 70 milions a 5.

0: hauria tingut un marge net favorable d'entre 20 i 25 milions d'euros. Aquí és on volia entrar abans, amb les dades de Julián Álvarez, no? Posem-li que si s'acaben pagant uns 150 milions, que serien més segurament, eh? Però es fitxa durant 5 temporades, estem parlant que el Barça ha de amortitzar 30 milions anuals, per tant quedaríem amb menys 5 de benefici,
1: sortirà
0: més o menys.
1: Algú més.
0: Més,
2: Casado,
0: més,
2: no?
1: Casado, Héctor, sortirà.
0: Més el salari que pugui cobrar Julián Álvarez, que no sé quan pot estar cobrant ara mateix l'Atlètic de Madrid. I aquí encara li has de sumar que tenies per mig l'operació de Cancelo i l'operació de Rodri. Per tant, tot i que el mercat de fitxatges ara mateix ha estat bé, hem d'anar en compte amb l'operació de Julián perquè podria deixar-nos en números negatius, tant que ens ha costat retornar a l'Operú.
2: Què n'opineu d'aquests números?
3: És espectacular. Quina feina, nano.
1: Deco, eh? Dos setmanes.
2: És Deco, eh?
1: Dos setmanes a Madrid, el tio.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, però aquí s'han... Vull dir, hi ha aquestes vendes. Qui més creieu que ha de sortir Casado? Per quan hauria de sortir Casado? I per quan també Héctor Ford, que sembla que Hansi Flick ha triat a Xavi Espart com a lateral suplent de Koundé. Es podien parlar, no, em sona, de Casado uns 35 milions. El vendríeu per 35?
0: Home, sí.
1: Sap greu.
0: Sap greu, però sí.
4: Sí, home, jo sempre hagués preferit una opció de cessió, però és que si t'ofereixen 35 milions és una molt bona xifra.
0: Bé, és que per mi 35 milions estem parlant de cobrir el cost del fitxatge anual de Julián Álvarez a 5 anys vista.
4: Sí, sí. No, i és que, a més, aquest jugador t'ha costat zero.
0: Sí.
1: Exacte. Llavors, sí, potser, igual que Héctor.
2: Potser m'he fumat, sí. Aquí, als 35. Actualment, segon Transfermarkt, té un valor de 18.
1: Sí, uns 20, potser.
4: No, però ja podria ser, que es venés per més de 25, si té un valor de 18.
0: Fins quan, té contracte, ara mateix?
2: No. 28.
0: Fins al 2028, és a dir, queden dues temporades.
4: Clar. No, pot ser, però igualment treure a partir de 25 milions és una bona xifra. A mi em sap molt de greu, perquè al final jugadors com aquests que surten a celebrar amb l'afició els títols de Lliga és una cosa absolutament impagable, per mi no té preu, però bé, és veritat que com a rol de futbolista i l'aposta de Flick ara mateix li faltaria l'espai, el rodatge, no? I també em sabria greu que no pogués jugar, per tant, una venda també per aquestes xifres seria una bona opció.
2: És que estem parlant d'un jugador de només 22 anys, amb el qual aquesta temporada, l'última no, però l'anterior, sí que Casado va tenir un paper molt important amb Hansi Flick.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, és això, fa mal, perquè al final són figures d'aquestes que són només a nosaltres. Som barcelonistes, com deia, surt a celebrar els títols amb l'afició, i és aquella persona que dius, ostres, si el nivell l'acompanyés i tingués el seu lloc allà per defensar-se, ell donaria el que fos per ser un one club man i iniciar i acabar la seva carrera en el club. I doncs sap greu desfadir-te de jugadors com ell.
4: És important, en aquest sentit, seguir apostant pels jugadors de la casa, perquè et costen un total... Bueno, no et costen res, no et costen milions, i a sobre et donen benefici i a més et donen rendiment, perquè són els primers que quan les coses van malament els treus i aquests tios amb rampes et corren fins al minut 120, no et demanen mai el canvi. Vull dir que també a vegades en segons quins partits fa falta jugadors així, i aquests només els treus del planter.
0: I a més és necessari demostrar-li a les noves generacions que creixen en el planter del Barça que apostes per als jugadors que creixen aquí, perquè si no els petits no invertirien tota la seva vida en el club per algun dia debutar.
2: Quins creieu que serà, bueno, quin creieu que serà la propera aposta de Hansi Flick del planter, ara que ho estem parlant? Perquè sembla que Toni Marquès també pot marxar, que deien que era un possible estil a Frenkie de Jong.
4: Clar, jo t'hagués dit fa unes setmanes a Toni Marquès, perquè, com bé dius, Frenkie de Jong era un perfil molt similar, Frenkie de Jong es lesiona i per tant hauria pogut entrar, però clar, torna a sonar que el volen vendre. A més, si t'arriba Rodri, ja se't complica tot plegat, tornes a tenir molts jugadors en aquella posició, no és una posició preferent, per tant, és complicat. Va haver-hi un central, si no m'equivoco, que va jugar el partit de pretemporada, el primer de tots.
2: Sí, a Cortés...
4: Era un...
1: Àlex, no?
2: Sí, crec que sé qui vols dir, El que passa que no m'està vinguent ara...

0: Cap.
1: Va fer...
0: Álvaro Cortés?
1: Álvaro Cortés és lateral, pot ser?
0: És central.
1: Central. Ah, doncs potser sí que era Álvaro Cortés.
0: Sí, sí, crec sí, que en principi té, ara mm-hmm. tindrà fitxa de primer
2: central,
0: equip, ara.
2: Esquerra.
1: Ah, sí? Mm. I com a... amb fitxa de primer equip, eh? Mm. Això m'ho havia perdut. Doncs és... Bueno, és una bona notícia. Sí, sí, sí, perquè... Deuria, sí que deuria ser Cortés, que per mi va fer un molt bon partit de pretemporada, molt sòlid. Alguns matisos han sortit de pilota, però va ser el primer partit amb el primer equip i m'agrada molt.
2: Sembla que els que més sonaven eren Xavi Espart com a lateral dret, Álvaro Cortés com a central a l'esquerra i Antomi Marquès com a migcampista.
0: Jo tinc moltes ganes, moltes ganes de veure Xavi Espart, eh? Moltes ganes de que li donguin l'oportunitat i perquè crec que Condé s'ha relaxat tant aquestes últimes temporades que Xavi Espart, que el propi Flick ha dit que s'assembla molt a Philip Lahm, de exjugador ja que havia estat al Múnich, ostres, diu molt, eh? De que el comparis amb Philip Lahm.
3: Sí, i l'any passat ja va jugar uns quants partits i ho sempre compleix i sempre fa molt bé.
1: Has de, vull dir, al final els entrenadors que vinguin a Can Barça se'ls ha de donar la premissa que a l'equip han de tenir i han de fer jugar a un mínim de jugadors del planter, perquè no disten tant dels que estàs fitxant de segons quina lliga. No parlo de les grans estrelles, però sí que bé, veurem quina posició prenen aquest any.
0: Nois, nosaltres que ho deixarem aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Moltíssimes gràcies per haver estat al meu cantó un dia més. Deixem que ja aneu a gaudir d'aquest sopar de colles aquí a la plaça, que després se'ns ve aquí al correfoc infantil i després una mica de l'Ecaset Digeix. Nois, moltíssimes gràcies. Estarem pendents de veure què passa amb tot aquest mercat i esperem veure's properament per analitzar també el final del mercat i saber tot aquest fum, com ha acabat. Nois, moltíssimes gràcies, Ot, Gerard i Lluna.
3: Gràcies a tu.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Un plaer, ens veiem, vagi bé.

Vinga, va, fins aquí els continguts del dia d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A nosaltres quatre, un vespre més. Acabem la setmana ja a les primeres actes de festa major d'aquí de Tordera, que la setmana vinent ja en parlarem de tots els que se'ns venen. Moltíssimes gràcies de nou, que acabeu de passar una magnífica nit, que gaudiu d'aquest inici de festa major i bon cap de setmana. Que vagi molt bé, a reveure.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
8: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cluenda del curset. I a partir de 9:15 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
10: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la Festa Major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
12: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi en una roda de premsa en la que l'alcalde accidental, Albert Batlle, ha aplaudit la bona coordinació entre els diferents cossos d'emergència i ha celebrat també que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees. El confinament preventiu del barri de Can Caralleu ja s'ha aixecat i també estan obertes totes les vies excepte l'accés a Collserola per la BB1468. Bombers han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit fins que l'incendi es pugui donar per extingit. També els bombers de Barcelona han fet en el que portem de 2026 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Aquest salvavides autopropulsat es controla amb un comandament i quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o ve directament a la platja. A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol del 2026, els bombers han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. Anem ara fins a Colòmbia, on les víctimes mortals del terratrèmol d'aquest dilluns pugen ja a 285, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió de Risc de Desastres al seu últim balanç. A més, hi ha prop de 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, es comptabilitzen 12.800 habitatges esfondrats, més de 73.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha nombroses afectacions en centres de salut, centres educatius, centres comunitaris, carreteres, aqüeductes i aeroports. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades ara a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats, i fins ara s'ha rescatat a 354 persones. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, ha descartat tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer en protons. Es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros, que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des del 1989. El 2023 el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament i fins i tot es va apuntar que els primers passos es podrien donar aquest 2026. Malgrat tot, l'alcaldessa Assumpció Castellví ha descartat que el centre no es podia fer per una qüestió de manca de concrecions i perquè els terrenys són d'enresa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
13: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
12: Amb tu, Maritrini Hernández i... bones vibres.
13: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. These roads of
0: flames are catching a fire. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
16: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
15: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu, a l'FM i a

Hola, hola, hola, hola, què tal, com esteu, com estàs, com et trobes? Digue'm que bé, digue'm que bé, encara que sigui veritat, perquè sí, perquè està molt bé allò de trobar-se gent. Avui m'estic trobant molta gent, eh? Avui m'estic trobant molta gent. Ara mateix he allargat una mica més les cintes de promos de la ràdio, perquè ha vingut el Xavier, en Xavier d'Informatius, a dir-me que ha estat un plaer coincidir amb mi aquests dies, aquests divendres, i que ja acaba la seva temporada de substitut d'informatius. Doncs res, Xavier, et desitjo de lo bo lo millor, perquè d'aquí no res faràs un altre informatiu, ja s'ha anat a dalt als estudis, i que acabis de passar molt bones vacances. M'està escoltant, és tímid, és tímid. I jo que això de la timidesa no sé què és la timidesa? A veure, pregunta, 1, 2, 3, què és la timidesa? Amb quin bon rotllo, amb quina bona vibra, que estic tancada en una caixa de cartró, que això no hi ha dret. Tinc totes les finestres tancades, sí. Em posa, me les he trobat quan he vingut, amb cartró. Vinga, va. Si les finestres de la ràdio que toquen a peu de carrer estan envoltades de cartró i jo estic a dins sense un estudi i no veig res, és una sensació rara, eh? Perquè no veig la gent del poble caminant, perquè, clar, les finestres estan plenes de cartró. Pensa i pensa, estiu, festes, totes les finestres tancades amb cartró... Ai, espero que aquí, ara que veig, aquí no han tancat una, eh? Vaig obrir un moment la cortina aquesta.

Veig aquí que la cortina que tinc justament a l'esquerra del meu estudi no té cartró. Els tècnics de la ràdio, l'equip de direcció, no hi ha cartró en aquest vidre, eh? Puc veure la gent del poble. Doncs, efectivament, perquè hi ha cartrons als vidres, normalment, perquè es fa el correfoc popular. Les 9 del vespre, 7 minuts, salutacions ben cordials d'una servidora que ja m'oblido hasta de presentar-me. He dit hasta, sí. M'he oblidat fins i tot de presentar-me. El meu nom, Maritrini Hernández. Hi ha un ambientillo, per tot el lloc, per tot arreu, hi ha un ambientillo fantàstic. Aquí, Tordera, hi ha un ambient fantàstic. Ja sabeu, us he dit moltes vegades que la ràdio està situada a peu de carrer, donant justament a entrada a l'església, a la plaça de l'església, i a la plaça de l'església, doncs, dona... comunica amb la plaça de l'Ajuntament. És a dir, tot el fòrum del poble està aquí concentrat. Doncs a la plaça de l'Ajuntament, aquelles persones que encara no heu vingut, hi ha una animació brutal, brutal. Allà està preparat l'escenari, que algú cantarà, dedueixo. Hi ha paradetes de bar. Les persones que participaran en aquest correfoc ja estan preparades. Veig els seus barrets ja preparats. I aquí, a la plaça de l'Església, veig molt de jovent que corre, que va, que ve, molts de nens petits, també persones més adultes, però les persones més adultes van al seu rotllo, eh? Avui, que he vingut una miqueta abans, m'he assegut en una de les taules, bueno, les cadires, m'he assegut en una cadira, que hi ha aquí, doncs, en una gelateria, i he pogut gaudir una miqueta d'aquest ambient, i també he tingut la gran sort que persones s'han assegut amb mi a compartir una estona de xerrameca, eh? És molt agradable, doncs, trobar-se gent del passat i sempre que m'hi trobo aquí a Tordera me sento com a casa. M'estan saludant els nens, hola. Al final acabaré tancant la persiana, però de moment la deixo, eh? Perquè en el moment del correfoc, el protagonista és el correfoc. Déu meu, quina calor, aquí no hi ha aire condicionat, està aturat, però com se posa aquest aire? És agost i el cos ho sap. L'agost, encomana felicitat. L'agost, cura el cansament. Aquest mes d'agost només vull pau i alegria. L'agost et fa somriure. Energia positiva cada dia d'agost. Les nits d'estiu són eternes. Les nits d'estiu, les nits de calor, són per gaudir-les, són per sortir de casa, encara que sigui una estoneta, eh? Doncs aquí ajudem a iniciar un nou cap de setmana. Estem a vigília del dia de Santa Maria. Aquí hi ha unes hores abans, eh? Felicito totes les Maries. Felicitats, perquè demà és el nostre dia. Perquè jo celebro la meva onomàstica el dia de Santa Maria, el 15 d'agost. Perquè molta gent em diu, clar, com que et dius Maritrini, no sé quan ho celebres, coi, pensa-hi, em dic Maria Trinitat. A Maria Mari. I de Maria Mari ho celebro el dia 15 d'agost. Em podeu felicitar, eh? Em podeu felicitar. Doncs aquí, doncs ja felicitem a totes les Maries, una miqueta abans, i a tots els Marios, també, i a totes les Maris, jo m'incloc. Hi ha moltes festes a moltes poblacions, a moltes ciutats de Catalunya. Gaudim. Bones vibres amb tu i per tu aquest programa de Ràdio Fórmula, molt poca vergonya, totalment informal, que t'acompanyarà, i tu també m'acompanyes a mi, fins a les 11 de la nit. Vine, anem a fer un bambolé? Has de bellugar una miqueta, sí, el culito, eh?
Que sí, que m'he oblidat també de les Minerves, de les Mireies, de les Marines. Ja. Que ja ho sé, que també és el vostre sant demà. Aquí no ens oblidem de ningú. Com vols que m'oblidi de les Mireies? Com vols que m'oblidi de les Mireies si en el meu cor hi ha una Mireia?

Quin ritme més guapo, el d'aquesta cançó, Bamboler. Aquesta cançó, aquest ritme, penso que me l'agafaré com a sintonia del Bones Vibres, temporada, tardor, hivern. De moment, gaudim, gaudim d'aquesta temporada estiu. Divendres, dia 14 d'agost del 2026. Estem vius, estem aquí i hem de viure a l'aquí i ara, com diu la nostra companya Rosa Maria Ruscalleda. Aquí i ara, ara i aquí. 14 d'agost del 2026. Nit d'estiu, de caloreta, de xafogó. Ai, la pell, la pell... La pell s'enganxa, Avui, 14 d'agost, és el 226è dia de l'any, segons el calendari gregorià. En tenim 130 audients. Ui, ui, que m'està trabant la llengua. Ram, rem, rim. Ja està desbloquejada la llengua. Veus quin truc? Tenim 139 dies meravellosos per continuar fent projectes, per aixecar-nos, per animar-nos, per tirar endavant, per sumar, per evolucionar, per créixer. T'aviso que aquí a la ràdio demà hi haurà una cosa molt xula, Molt xula. I demà em tindràs aquí en directe. No sé què he de fer, no sé què he de fer. Però demà també t'estaré acompanyant amb altres companys i companyes de Ràdio Tordera. Demà és dissabte, 15 d'agost, i encara que sigui el meu sant, estaré aquí a la ràdio col·laborant. Pots venir, a felicitar-me si vols. No em portis roses, no m'agraden les roses tallades. Només que em diguis, hei, hola Maritrini, felicitats. Doncs vinga, però anem directament al santoral d'avui. Santoral d'avui, Sant Eusebi de Roma, Sant Arnulf, què més? Elx. I la revetlla de la Mare de Déu d'agost. Avui és festa a totes les poblacions, a totes, a totes. Avui comencen les festes de Gràcia de Barcelona. Sí, encara em funciona la memòria. Penso que comencen avui, no? Aquesta nit, sí. La meva estimadíssima ciutat de Barcelona, que us estimo, mac, gaudiu de les festes de Gràcia. Tenim festes a totes les poblacions de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de Lleida. I et convido que vinguis aquí al Maresme, a Tordera, perquè d'aquí no res, comencen uns correfocs xulíssims. Després festa, després concert, que no sé si quedar-me, perquè estic veient molta gent coneguda, molta gent guapa, que per cert era marinera avui on he tingut que aparcar el cotxe, a la Quinta Chimbamba, quasi a les afores de Tordera, allà pel carrer Puigverd. Feia anys que no anava per allà, en aquell descampat. Però bé, l'ocasió s'ho mereix. Podeu venir aquí a Tordera, un poble molt xulo, rodejat de muntanya, un poble molt, molt maco, amb gent molt bonica. Corre, foc, festes, concerts, disbauxa, animació, xerrar, parlar, balla... Aquí em teniu fent publi d'un dels pobles que han format part de la meva vida i el poble protagonista de Ràdio Tordera, una ràdio que mola molt i que cada dos per tres estem rebent premis molt potents, És que nosaltres, els locutors i les locutores d'aquí, modestia a parte, som la leche, som molt potents. Tenim juspira, tenim sang en el cos.

Ara que dic això de modèstia a part, a finals dels anys 80, a principis dels 90, va aparèixer una banda molt, molt molona que es deien precisament Modèstia a part. Vaig a recordar una de les seves cançons. Recordes cançons? A veure, aquesta m'agrada. ¿Cómo te mueves, Modèstia a part? La música en tu, el ritme en tu, la potència en tu i la bona vibra la compartim. I l'altre també, eh? Bona nit, bon divendres.

Inolvidables, inolvidables, inolvidables, aquests 30 homes. Ells deien que eren 30 homes que anaven sols, que eren inhumans. A la dècada dels 80 s'ajuntarien un grupet d'amics i mica a mica aquest grup d'amics anava ampliant-se per passar-ho bé, per gravar cançons, per passar-ho bé, per fer espectacle, per disfressar-se i per cantar cançons animades, per festa com aquesta. A l'any 1983 van gravar el seu primer disc anomenat Verano Inhumano. Doncs quasi bé ja t'he dit el nom de la formació, Los Inhumanos. Ara recuperant una de les seves mítiques peces musicals, el Duba Duba. Revetlla de la Mare de Déu d'agost. Avui és dia 14 de moment, fins a les 12. Hi ha festes, hi ha concerts, hi ha disbauxa, hi ha correfocs, hi ha de tot a qualsevol localitat de Catalunya aquesta nit. Junts ho fem encara millor.

Aquesta cançó, com ens recorda aquell 2020, va ser la cançó estrella, va tornar a renéixer, una cançó de fa més de 40 anys, va tornar a renéixer el 2020, no sé si encara tens la memòria, l'època aquella de la Covid. Totes les xarxes socials era aquesta cançoneta, l'anàvem cantant tots, resistiré, resistiré, resistiré. De fet, aquesta cançoneta també s'acostuma a cantar molt a les colònies. No sé si tu has anat alguna vegada de colònies o una cosa així d'acampament. I recordo, que sonava. És a dir, que no és pas un reconeixement al resistiré de la Covid, sinó que aquesta cançó s'ha cantat al llarg de molt de temps. Doncs jo li dic a l'estiu, als mals temps, a tot allò que no convé. Ves en compte que estem aquí, que anem a resistir. Anem a resistir de la millor manera possible aquest estiu, perquè d'un i do, eh?

Una cançó que ja té molta història, moltíssima, gravada per primera vegada fa uns quants anyets amb el duet que m'ha sonat a la pantalla, que sí, com es diu el duet? És que m'ha sonat al cap i tot, el duo dinàmico. De tant en quant m'ha sonat al cap, però només que tanco els ulls, se'n torna tota la ment. El duo dinàmico va gravar aquesta cançó fa molts anys. La van gravar concretament, a veure si trobo la pantalleta, que m'he fet una xuleta. Basta que et passis una xuleta i no la tinguis disponible, i llavors la ment se'n recorda d'allò que has llegit a la xuleta. Doncs vinga, el duo dinàmico va gravar aquesta meravellosa cançó l'any 1988 i es va utilitzar l'any 2020 per resistir amb quelcom que no era gens positiu, però que tots d'alguna manera ens vam unir a dir: aquí estem, tirarem endavant, resistirem a que calgui. La cançó que recordem que vam resistir la Covid. Un aconteixement a nivell mundial que va afectar tot el món i que d'alguna manera el món va demostrar que sí que podem resistir, l'espècie humana resisteix. Els artistes convidats per gravar aquest tema l'any 2020: Sofía Ellar, Rosana, Alberto, Àlex Durango i entre d'altres. Perquè mica en mica se n'han sumant més artistes. Toda la partida cuando duerma con la soledad. I aquesta cançó va molt bé qualsevol època de la nostra vida, qualsevol època, Quan perdi totes les partides, quan dormi amb la soledat. Quan es tanquen les sortides. I quan a la nit és difícil descansar, resistiré. M'he tornat de ferro, ens hem tornat de ferro. Hem endurit poder massa la nostra pell. Però és una cançó de resistència a qualsevol moment que no sigui positiu de les nostres vides. I així crec que ho hem fet molts, no només el 2020, sinó a qualsevol època. És una cançó d'esperança, una cançó d'unió, una cançó de bons desitjos, una cançó de sumar, de prosperitat, d'orgull. Perquè tornarem a somriure, somriurem.

0: Meravellosa banda catalana, Charango. La cançó d'aquests moments, somriurem quan tot falli.
1: Vorejant els camps que ens coneixen per dins, ens han vist somiar des de petit.
0: Cançons d'optimisme, cançons de bona esperança, cançons de bon auguri, són les que et proposem sempre, sempre, cada divendres, a les zones del 107.1 de la freqüència modulada, justament en aquest espai de ràdio, un espai que s'anomena Bones Vibres. Vigília, revetlla, com li vulguis dir, la nit abans del dia de la Mare de Déu d'agost, del 15 d'agost, un dia festiu arreu de Catalunya. No hi ha població, no hi ha barri, no hi ha ciutat, no hi ha urbanització que el dia d'avui no estigui de festa. Avui és festa tot arreu. És que la Mare de Déu d'agost s'ho mereix. I nosaltres també. I Tordera, Tordera, que avança les seves festes majors. Tordera avança les seves festes majors a partir d'avui. Avui comencen les festes majors. De fet, ja van començar el preludi de les festes, doncs, fa unes horetes. I aquest divendres 14, és a dir, avui és divendres 14 d'agost, comencen les festes majors de Tordera. La festa major de Tordera tindrà enguany 12 dies de festa, des d'avui dia 14 fins al 26 d'agost. Són les festes majors de Sant Bartomeu. 12 dies meravellosos de disbauxa, de festa, d'alegria, de carrer, de compartir, de veure gent, de socialitat.
1: Hem anat veient el pas dels anys i pels que venen seguirem
0: cantant. Enguany, és a dir, aquest any, i ja comença avui, comencen les festes a Tordera avui mateix amb la revetlla de Santa Maria. Ai... Les festes des d'avui fins al dimecres 26 d'agost i d'aquí no res, d'aquí uns minuts a les 10. A les 10. Encara tens temps de venir, si ets a casa, encara tens temps d'agafar les claus, obrir la porta, tancar amb la clau la porta, s'ha de tancar amb la clau a porta. I baixar fins a la plaça de l'Església, la plaça de l'Ajuntament, que es comuniquen entre elles. Perquè tindrem un espectacle meravellós. A les 10 de la nit a Tordera, correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera. I a 12:15 hi haurà la festa dels 80 amb Cassette DJ. Ai, la Cassette DJ. Sabies que qui porta la Cassette DJ, en Miquel, era company de ràdio ja fa més de 30 anys, uns 35. Més cançons, més revolucions.

0: Una cançó que ja ens treu un somriure, eh? Un somriure d'alegria. I com fan aquí a fora els estudis, que no sé com coi m'estan escoltant amb el xivarri que hi ha de festa, però em veuen a mi ballar i continuen ballant ells. No sé si és que estan escoltant la ràdio a través dels cascos, que alguna vegada m'ho han dit, perquè els altaveus de fora no s'escolten, però bé, bé, continueu ballant. Us agrada, eh, aquesta cançó? La revolució sexual.
1: Vas un futuro catastrófico. Voy pronosticando.
0: Al costat de la Casa Azul, els que interpreten aquest tema. Anem mica a mica al punt de les 10, sí? Les 10? Les 10 de la nit d'aquest divendres, 14 d'agost, un divendres molt bonic, revella de la Mare de Déu d'agost, revella de Santa Maria. Anem a revolucionar-nos totes les Maries. Vinga, va, jo em revoluciono. Em revoluciono. Que ja toca, revolucionar-me. Algun dia us explicaré, eh? I em penso que començaré a revolucionar-me aquí a Tordera, eh? Em penso que m'aniré quan surti d'aquí, del programa de ràdio a les 11, directament a la plaça de l'Església, que hi ha ambientillo, hi ha la música dels 80 al costat de la casset DJ. En Miquel Pujol, aniré a saludar el Miquel, que era company nostre fa molts, molts anys en el món de la ràdio, i a través de la seva vocació de DJ, doncs ha fet gires arreu de Catalunya i ha portat molta música bona a moltíssimes discoteques i festes de Catalunya, com et deia, i fora també. Estic mirant el cartell de la Festa Major de Tordera, a les barraques fantàstiques, eh? Fantàstiques. Fa 2 anys que no vaig a les barraques, però ho he de tornar a anar. Les barraques, unes barraques fantàstiques, on hi hauran cantants de Tordera i cantants de casa nostra. Entre ells, de tiets.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: El bailote.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat de la central del Maraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha comentat que encara hi ha feina per fer, però considera la decisió del Maraz com una porta oberta.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Maraz han de servir per aquí.
2: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició energètica. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i també amb ruixats molt intensos que ja s'han deixat notant durant la tarda del divendres en algunes comarques i que aniran guanyant terreny els propers dies. Es demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i l'alerta es concentra ara en aquestes hores al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i Osona, però serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi i també han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit, fins que l'incendi es pugui donar per extingit. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 ambulàncies arran d'un accident múltiple de trànsit a la C-16 a Berga, que ha deixat 9 persones afectades segons el balanç inicial. Els equips d'emergències han treballat al lloc dels fets amb la intervenció també dels bombers per atendre els afectats i actuar en el sinistre. El Departament de Salut, per la seva banda, ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut asimptomàtiques. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: 10 de la nit, 3 minuts, estem totalment a les fosques. Tordera ha tret els llums. Nosaltres també hem tret els llums. Sí, estem fent ràdio a les fosques. Bé, m'il·lumino amb els aparells que tinc per aquí de ràdio. En aquests moments estan sonant els tambors. Bum, bum, bum. No sé si ho escolteu. A la plaça de l'Església. Fantàstic. Tambors, correfoc, aquí, a Tordera, en aquests mateixos moments.

Amb la nostra sintonia d'estiu iniciem la segona hora del Bones Vibres. Benvingut i benvinguda aquí, a Ràdio Tordera. La ràdio, la ràdio de casa teva. I tu, tu ets a casa nostra. Una nit de festa, una nit de festa a tot arreu, hem de dir a tot arreu, perquè així doncs expandim aquesta vibració de festivitat de la revetlla de Santa Maria, la revetlla de la Mare de Déu d'agost. Que contenta estic sempre de saludar-te a la primera hora, a la segona, a qualsevol hora és molt bona per dir-te hello, baby, hola. Doncs aquí em tens novament. Aquí em tens novament a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. És el nostre punt de trobada. Salutacions d'una servidora amb tu una miqueta més. Fins a les 11. Em dic Maritrini Hernández. Ja em pots felicitar, eh? Em queda res. Jo felicito de part i continuarem fent, eh? I demà també, demà com que torno a la ràdio a fer no sé què, però sé que he de fer alguna cosa, he de fer alguna cosa molt xula amb companys de ràdio. Doncs m'anticipo i començo a felicitar a les Maris, a les Maries, a qui més? A les Mariones, a les Mirelles, a les Marines. I després, quan acabi, doncs felicitaré gent molt puntual, gent que està a la meva vida, no?, de la meva sang, perquè a casa meva som tres que celebrem Santa Maria. Tres generacions, eh? Vinga, va, ho dic. La mama, servidora, i la filla, que és ma filla. Doncs res, ja m'anticipo, per si després no podeu escoltar el Bones Vibres, al final, a veure si me'n recordo. I a la part, felicito ma mare, que es diu Maria, felicito la meva filla, que es diu Mireia, i me felicito a mi mateixa, que em dic Maria. Sí, Maria forma part del meu carnet d'identitat, tot i que de forma més cordial, més familiar, em diuen Mari o Maritrini. Sempre dic això, però no hi tu, tia, perquè molta gent això de Maritrini no encaixen amb el Mari. Doncs sí, Mari. Anem a Tordera, que estem a les fosques, però totalment a les fosques, eh? A les fosques. Perquè a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, justament als esglaons de l'Església de dalt de tot, ha començat a sonar els tambors. Els tambors del correfoc. Aquests tambors són els que sonen a fora. Ja comença el correfoc. Ja estic veient les llums del correfoc. Correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera. Baixa dels pisos, surt de les cases. I si ets a una població del costat, encara tens temps, estarà al correfoc més d'una hora per aquí. Bona festa major, bons correfocs aquí a Tordera.

Correfoc, Correfoc, la cançó interpretada per Buhos, i Correfoc és el que tenim aquí a Tordera. De fet, ho puc tocar amb la mà, allargo la mà i ja tinc el Correfoc aquí al meu costat. La plaça de l'església de Tordera està plena de gom a gom, tambors, una copla de tamborers molt maca, i el Correfoc, fantàstic. Fantàstic, fantàstic, l'estiu. Estius, nits d'estiu meravelloses s'haurien de continuar sempre, s'haurien d'allargar. Arribarà un moment, segur que sí, que direm que no s'acabi l'estiu.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.

Ella sempre serà fantàstica. Cançons alegres, cançons de festa, cançons animades, cançons potents, cançons de vibra molt alta.

Aquesta festa és la que tenim a tot arreu aquest divendres 14 d'agost del 2026. Un estiu amb molta coloreta, molta caloreta, molta xafogor. I també, també amb molta, molta, molta, molta, molta, molta, ho repeteixo quantes vegades, molta festa. Festa, festa, festa. Festes a poblacions, a barris, a tot Catalunya. Estem envoltats de festes majors. A l'Alt Maresme, és a dir, Maresme, situada a la part més alta del Maresme, tenim Tordera, on estic aquí, a Tordera, un poble fantàstic rodejat de muntanya. Comencen les festes majors de Sant Bartomeu, la primera vegada, eh? 12 dies de festes majors, d'un-i-do que bé que ho estan fent, eh? Festa, festa i festa. I en aquests moments el correfoc circula pels carrers de Tordera amb la banda de tambors, fantàstica. Centenars de persones estan acompanyant la colla concretament del correfoc infantil de Tordera, que ho estan fent fantàsticament bé. Després a Tordera, a quarts de 12 aproximadament, començarà possiblement una miqueta abans, tindrem música càrrec de la casset DJ. Música dels 80 i dels 90. Em dona que m'apuntaré, m'apuntaré. Jo sé que demà he d'estar aquí a la ràdio amb els deures fets. Sé que estaré a la ràdio, no sé com, però ja tindré els deures fets. Però em penso que empalmaré, em penso que m'aniré a la plaça de l'Ajuntament. Clar, que si hem de sortir de casa, tinguem l'edat que tinguem. Nosaltres, els pots adolescents, animem a tota la gent, a persones més grans, a petits, adolescents, a tots, sortiu encara que sigui una miqueta, sortiu al carrer. Si hi ha ganes, millor, i si no, te les inventes. Surt al carrer. Tu saps lo meravellós que és sortir al carrer i que algú et digui hola? Doncs on més hi ha festa, La meva, anem a una ciutat, a la ciutat més gran del món, així ho he de presentar, es convenen cap a casa. A Barcelona, molts barris hi ha festes, molts barris. Però concretament a Gràcia s'està celebrant a partir d'aquesta nit la Festa Major de Gràcia. Ai, el barri de Gràcia de Barcelona té aquell caliu especial. No es pot explicar, Per cert, farà com uns 10 dies vaig anar al barri de Gràcia, a tota la travessera de Gràcia. Feia tants d'anys que no anava al barri de Gràcia. I és aquell ambient català de Barcelona, barceloní, un ambient molt especial. Doncs avui comença les festes majors a Gràcia, tindrem uns dies de festes on hi haurà la lectura del pregó, d'aquí no res, si no l'han fet allà, concurs als carrers, música en viu, festa de l'escuma, cantada de havaneres i cremats. Com m'agraden les havaneres, Uau! Hi haurà diada castellera, correfoc, cercaviles, botifarrada, parades gastronòmiques, jocs infantils i cinema a l'aire lliure. Ho estic veient des del cartell de la pàgina oficial de l'Ajuntament de Barcelona. Cinema a l'aire lliure. M'he quedat així parada. Doncs jo he vist cinema a l'aire lliure a Barcelona, a la meva... ja no sé ni quina edat tenia. Era una nena. Me'n recordo perfectament de moltes pel·lícules que veia a la fresca. Antigament no sé com ho fan ara, Fa molts anys que no vaig a Barcelona a veure cinema a la fresca. Posaven uns llençols enormes i feien cinema. I recordo dues pel·lícules que em van marcar molt. Dues i van ser seguides. Una, Indiana Jones. Va ser cinema a la fresca, a Barcelona. Indiana Jones. Em va enamorar. La pel·lícula i l'Indiana. I l'altra pel·lícula em va traumatitzar de per vida i em penso que encara ho hauré de superar. Tiburón.

Nit, nit, ai, nit, nit d'estiu. Nit a demanar petons. Em dones un petó? Dóna'm un petó, dóna'm un petó. A la mà, de moment a la mà. Després possiblement a l'altra mà. Aquí l'aristocràcia. Som aristocrates. El bon sentit de l'humor i fent bromes també a través de les zones de la ràdio. Dame un beso, dame un beso. Dame, dame. Dóna'm un petó. Ja te'l dono jo. Muac.

Ai, la calor, la caloreta d'estiu, i quin estiu aquest 2026, però nosaltres de moment anem a gaudir aquest estiu. Va, després de les festes, després dels DJs, després dels balls, crec que ens vindria bé un bany, a la piscina o a la platja, o al riu. Anem-hi? Ens haurem de posar un biquini, eh? O un banyador, el que vulguis. No sé si blau ens quedaria bé, però així blau amb la llum de la lluna, que de fet ara hi ha poqueta lluna, amb la llum de les estrelles, amb la llum de l'univers, et convido. Ens anem junts amb un biquini, amb un banyador.

0: Quina veu més meravellosa, la de Luis Miguel. Era un nen, pràcticament un nen, era un adolescent. No sé si dir adolescent o preadolescent, tenia només 12 anys. 14 anys, que he restat malament. Llavors sí que ja eres adolescent, Luis Miguel? Un adolescent, 14 anyets, cantant aquesta meravellosa cançó amb una veu única, amb aquesta potència que només Luis Miguel tenia en aquells moments. I de fet ara la té, Era un adolescent amb un timbre de veu molt, molt potent, molt d'adult. Una cançó que ha triomfat, va triomfar en el seu moment, una cançó que es va gravar l'any 1984. Estic fent càlculs, estic agafant la calculadora 2026 menys 1984 i veig tu aquí que em surt 42 anyets. Les coses bones no tenen edat, no, sempre estan de moda. Sempre són presents, sempre tenen llum, sempre tenen juspires a la mirada. Flash, aquesta cançó transmet alegria, transmet bona vibra. Aquesta cançó transmet directament la sintonia de Ràdio Tordera. Visca la ràdio, visca les ràdios també locals. Clar que sí, que sempre hem estat aquí al peu del canó. I visca la ràdio de casa nostra. Anem a saborejar el present. I ja que anem a la platja o a la piscina, no t'oblidis la tovallola. No t'oblidis la tovallola. No te l'oblidis. Ara, quan he vist aquesta cançó, que volia recuperar aquest triet... Ai, aquest trio. Madre mia, em tenia boja. A mi totes les coses que siguin així festa i una mica que surtin de la normalitat em tornen boja. Puturru de foie. Puturru de foie. Recordo, com et deia, jo tenia un conegut que sempre em deia no t'oblidis la tovallola. I és veritat, eh?
1: Con mi chica yo me fugo.
0: Me fugo.
1: Los he dejado sin un duro.
0: És igual, la qüestió és passar-ho bé. 6 minuts sobre 2:15. Puturru de foie. Oi, que m'agraden, Puturru de foie amb el tema No te olvides la toalla.

0: Tic, tic, tic, tic, tic. Ai, el cor que empatarà. Un dia d'aquests empatarà. Empatarà, perquè clar, tot això mola, eh? El cor, l'alegria, la disbauxa, la cançó una mica satírica. Anys 80, la moguda madrilenya, hi havia moltes bandes com Puturro de Fuà, com l'Orquestra Mondragón, com la Trinca, i com a Paco Clavel, que els agradava doncs, cantar cançons perquè nosaltres també ens divertim al seu costat. Estic al costat de Entre Corazón de León i Viaje con nosotros i Caporicita Feroz. Aquesta cabera?
1: Hello.
2: Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo.

de l'Orquestra Mondragón. Música d'estiu. No queda una altra, no queda una altra, no queda una altra. Festes, menjars d'estiu. Ai, homenatge. Ara anem a casa nostra. La Trinca i tot seguit la salseta del Poble Sec.

Quantes vegades hem ballat aquesta cançó amb la salseta del Poble Sec. Jo aixeco la mà moltes vegades, des que era molt petita i fins fa uns quants anyets. Ho he dit moltes vegades, sempre me'n recordo molt d'en Salvador, el cantant de la salseta que ens va deixar fa molt poquet, una estrelleta allà en Univers. Salvador, com me'n recordo de tu. Algun dia explicaré alguna anècdota divertida. Doncs aquesta és una de les cançons d'aquestes bandes musicals que ens animen cada estiu, cada festa, la salseta del Poble Sec. La cançó s'anomena Apa, anem-hi tots, i sí, ara anem tots de festa. Com a mínim ho intentem, posem ganes, ens motivem, eh? Perquè vinguin coses boniques, nosaltres també hem de fer una miqueta d'esforç perquè aquestes coses boniques vinguin a nosaltres i fer reserves. Abans hem escoltat una de les cançons de la Trinca, La Botifarra de Pagès. Ai, aquelles cançons d'estiu, eh? Hem fet molt d'homenatge. Sempre que arriba l'estiu, fem homenatge a bones vibres. I sobretot el mes d'agost, jo ja em disparo a posar cançons així. Així, patxanca, festa. Us en recordeu del rei de l'estiu? No sé si em donarà temps a posar-la tota, però bé, Jordi Dan, gràcies. Xip, xip, xip. Editim. Homenatge a tots els cantants, a tots els artistes que han fet que l'estiu sigui diferent i que el recordem sempre amb més alegria. Però Jordi Dan no va ser el primer a cantar cançons de l'estiu, eh? Perquè me'n recordo d'un desmadre del 75... Perquè van néixer el 75.

A veure si agafo l'estribió, si és que no donarà temps. Que el whisky... Anem a sur l'estribillo, un, dos, tres. Subiendo al poco rato por la calle mayor, llevando una taja como un piano. Ja sortirà l'estribillo. Saca el whisky chili. La banda s'anomena Desmadre 75 perquè va néixer com a banda l'any 1975. Ah, ja veig l'estribillo, a veure si el puc enganxar. Ara, saca el whisky. Saca el whisky, chili para el persona y vamos a hacer un guateque. Un guateque, com m'agraden els guateques, les festes populars dels pobles, de les ciutats, dels barris, ens fan animar una miqueta més la vida. Gaudiu de totes les festes, a qualsevol població, a qualsevol barri, a qualsevol ciutat, a qualsevol urbanització. Jo ara me'n vaig a la plaça de l'Ajuntament perquè s'està celebrant les festes de Tordera, que s'han anticipat. Ara mateix el correfoc està a punt d'arribar a la plaça de l'Església i després a la plaça de l'Ajuntament, i anem a escoltar música dels 80-90 i alguna posarada actual a través de la empresa de música DJ, la Caseta DJ, on hi és en Miqui Pujol, que ja ho he dit abans, era company de la ràdio, era locutor de ràdio fa molts anys. Festa Major.

0: A vegades, les persones fa anys que no es veuen, però sempre en recorden aquells moments d'alegria, de festa, i la festa major és un moment per recordar, per viure i per repetir. Breus segons, i ens anem directament a les 11 de la nit d'aquesta vigília revetlla de la Mare de Déu d'agost. Doncs mira, de part meva, em permeto el privilegi de felicitar totes les Maries, Mariones, Marielles i Marines. Felicito personalment a la meva mare, que es diu Maria, ¿vale? Més coneguda com Maruja, que a Tordena és molt coneguda, i a Barcelona, en el lloc que vivia, també. Doncs ara està a València, està a Castelló? No, ja ha tornat? Sí, ja ha tornat. Perquè, clar, nosaltres també tenim la sang de Castelló de la Plana. Felicitats, Mireia, la meva filla, felicitats. Bon estiu, gràcies per ser-hi, bye, bye. Això, fins al divendres vinent.
1: Infopodcast Tordera.
2: Benvinguts a l'Infopodcast d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són ajuntament, masmora i pretemporada. Ajuntament. L'Ajuntament de Tordera executa el desnonament de la parada de la Barraca al passeig fluvial. I també recorda que queden dos dies d'inscripcions per al joc Troba el... Masmora, l'alcaldessa de Tordera, detalla l'aptitud de l'aigua i l'excepció a Masmora. I també es fa un balanç positiu de les festes d'estiu de Masmora, malgrat les suspensions puntuals. Pretemporada, l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. Avui comencem amb el Dia Internacional de l'Escarrania. L'objectiu d'aquest dia és cridar l'atenció sobre un disseny quotidià que ignora a milions de persones. Les tisores convencionals tallen malament amb l'esquerra, els pupitres amb pala a la dreta obliguen a girar el cos o els quaderns d'anelles es claven en la nina. I també eines com els llevetaps, ratolins o guitarres es fabriquen pensant en la mà dreta. Per al sant del dia, avui hem de dir que és Sant Hipòlit, i els famosos que fan anys són Alan Shearer, que en fa 56, l'històric exfutbolista i golejador de la Lliga Anglesa, Lennon Stella, de 27 anys, cantant i actriu canadenca coneguda pel seu paper a la sèrie Nashville, i Sebastian Stan, que fa 44 anys, conegut pel seu paper de soldat d'hivern a l'univers Marvel. Pels comptes enrere, hem de dir que per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, falten 16 dies, i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falta menys un mes, 29 dies exactament. Pel que fa a la previsió meteorològica a Tordera, el sol serà el clar protagonista avui i demà, sense gairebé cap risc de pluges. I a les hores centrals del dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 34 graus. De nit, unes mínimes que es quedaran al voltant dels 22 o 23.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Kiss.
1: Radio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades d'avui divendres 14 de 2026. Avui arriba el sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament amb temàtica de pagesia. Malgrat haver exhaurit tots els tiquets, el correfoc infantil i la festa dels 80 són d'accés lliure. Roca-Ros se celebra aquest dissabte 15 d'agost l'aplec de la Mare de Déu al monestir. La jornada comptarà amb el retorn de la processó, una rosada i altres activitats. L'Ajuntament de Tordera inicia la licitació del nou contracte de recollida de residus. El nou servei tindrà una durada de 8 anys i un preu de 18,69 milions d'euros. El Fotoclub Tordera convoca una nova edició dels certàmens fotogràfics de Festa Major. La iniciativa se centra en el 15è concurs fotogràfic i el 5è concurs per a joves. I la cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçalen l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista a la tarda, oberta per a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí amb el torneig de petanca al Parc de la Sardana. Fem un breu apunt del temps. Avui que tindrem un dia assolellat, marcat per la calor des de primera hora del matí fins la tarda, això sí, cap al migdia, cap a la tarda, sobretot també trobarem alguns núvols prims que podran ocupar l'espai del sol, això sí, sense deixar marxar aquesta calor. Per tant, avui pic de calor, temperatures que podrien arribar fins als 36-37 graus.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Tordera ho té tot a punt per la seva festa major, però abans la població fa una parada per a celebrar el sopar de colles 2026. L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que les places per l'àpat estan oficialment exaurides, garantint un bon ambient a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 8 del vespre. Tot i no disposar d'etiquet per a sopar, el consistori recorda que l'entrada és totalment lliure i oberta per a tothom a la resta d'activitats de la nit. Enguany, l'esdeveniment té la pagesia com a eix temàtic. Les diferents colles participants que hauran d'anar disfressades i ambientades seguint aquest món tradicional. La plaça de l'Ajuntament serà l'escenari d'aquesta trobada que el vol retre homenatge a les arrels del municipi. Més enllà del sopar popular, la jornada d'aquest divendres ofereix una programació nocturna oberta a tota la ciutadania. A les 10 de la nit es durà a terme un correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera i per tant que la nit a les 11, a la mateixa ubicació que el sopar de colles, hi haurà la festa dels 80 amb la Caset DJs. En el marc de les festes populars de la urbanització de Rocarrossa, aquest dissabte 15 d'agost arriba un dels moments més esperats a la programació, el tradicional aplec de la Mare de Déu de Rocarrossa. La celebració serà organitzada per la Comissió de Festes amb la col·laboració del Cercle d'Història, l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Tordera. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la recuperació de la processó de la Mare de Déu de Rocarrossa, una tradició iniciada el 2008 que es torna a incorporar al programa. A les 11 del matí, abans de sortir, les persones assistents podran fer una ofrena floral davant la imatge situada a la front del camí ral. En continuació, la processó recorrerà el camí des de la font fins a l'interior del monestir. Mitja hora més tard, el poeta tordarenc Quimar oferirà un recital de la seva obra poètica, ambientat amb música de fons. I també hi haurà altres activitats durant tot el matí i tarda, com per exemple el clàssic duet format pel violinista Martí Delgado i Xavier Santandreu, un guitarrista, que s'estrena aquesta programació. També hi haurà la missa solemne a càrrec del rector de Tordera, mossèn Edwin, i en acabar una rosada també i un aperitiu. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i la neteja a Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transport de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost base de licitació de 18.690 milions d'euros, i tindrà una durada de 8 anys sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia digital de la Festa Major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat de jove. Pel que fa al concurs d'adults, obert a partir de 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques claus relacionades amb els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és la Festa Major, que inclou fotografies capturades en qualsevol moment de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonista. Això es du a terme perquè hi ha una segona categoria, que és la categoria de foc, reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels castells dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de la Festa Major i la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital de Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta, a diferència de la versió d'adults. Aquest certamen no requereix tampoc quota d'inscripció i tampoc té categories. És una categoria lliure on els joves fotògrafs podran presentar lliurement les seves imatges. Amb aquestes dues propostes, el Fotoclub Tordera anima tothom a capturar amb la càmera o el mòbil l'ambient, la tradició i la diversitat d'actes de la Festa Major.
La programació esportiva arrencarà ben d'hora pel que fa a la festa major a les 9 del matí al Parc de Sardana, on el club petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca. Aquest clàssic esdeveniment obrirà la veda a les competicions i els interessats encara poden formalitzar la seva inscripció contactant amb el telèfon 639 643 163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda. A partir de les 6, el Camp Irral es transformarà en el centre d'esport tordrenc per acollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions seran totalment gratuïtes i es podran dur a terme de manera presencial a partir de 4:45 de la tarda. L'organització ha dissenyat acuradament la prova perquè ningú es quedi a casa. Els participants seran inscrits a la categoria corresponent segons el seu any de naixement i competiran en dos traçats adaptats a la seva edat. Els ciclistes més menuts correran al circuit curt i, d'altra banda, a partir dels 12 anys, la cursa es traslladarà al circuit llarg. Aquest any també es permetrà la participació de bicicletes elèctriques. Tot i això, la direcció de la cursa ha determinat que, per garantir la igualtat competitiva, les e-bikes participaran exclusivament a mode d'exhibició. I pel que fa al temps, avui hem de dir que arribarem a un divendres amb un punt de calor, un pic més aviat de calor, amb una temperatura que podria arribar fins als 36-37 graus, les mínimes que també podrien arribar fins als 24. Això sí, no s'esperaran pluges pel dia d'avui i cap a la tarda sí que tindrem un fil de núvols que podria donar una mica més de treva i una mica més d'ombra al nostre dia d'avui. Per tant, temperatures càlides pugen. Les temperatures al dia d'avui cap al cap de setmana haurien de baixar una miqueta més, fins i tot a l'espera de pluges aquest proper diumenge o dilluns. Per tant, estarem al tanto per saber totes les novetats en el temps.